és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Som ficticis. Àcids convençuts amb somriures fingits. Si estan totes tristes vora un precipici.

cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Galatia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, what the fuck? Jo vull fer...

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rotllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Almenys 11 persones han quedat ferides en estat menys greu i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada. El foc s'ha declarat cap a 11:15 de la nit a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos situat al carrer Llerona. El servei d'emergències ha atès una setantena de persones, principalment per inhalació de fum. D'aquests, hi ha 11 ferits que els han traslladat en centres sanitaris. 4 a Granollers, 4 a Mollet i 3 a Sant Celoni. Antonio Carballo és el responsable del SEM.
2: Són afectats per inhalació de fum, no? No hi ha cap cremat ni cap altra patologia més enllà de la dificultat respiratòria que pot generar la irritació del fum a les vies respiratòries.
1: Els bombers, amb 13 dotacions, han pogut apagar l'incendi en menys d'una hora. Han evacuat la majoria dels usuaris de la primera i de la segona planta a una zona segura, mentre que els de la tercera planta s'han confinat a les seves habitacions. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
3: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir, després que ahir la tarda caigués part del sostre del vestíbul i deixés 3 ferits lleus. Les causes de l'incident encara no se saben, però el director de Rodalies descarta que les obres de reforma que s'han començat a fer en aquesta estació justament aquesta setmana hi tinguin res a veure. La línia 1 de metro sí que funciona en aquesta estació.
1: Salvador Illa compareix avui al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA i afrontar la pressió dels seus aliats perquè faci un cop de timó a educació. L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general de la setmana que ve.
3: El Marroc vota avui en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent. Els col·legis electorals obren a les 10 del matí, hora nostra, i es preveu una gran abstenció. S'espera també la revàlida de la coalició actual de dretes i nacionalistes.
1: Poques gràcies. Allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys aquest mes d'octubre. Les localitats s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari i ja es poden comprar als canals oficials. El govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys.
3: L'objectiu és pal·liar els efectes negatius en els menors, sobretot en plena crisi educativa. Ho va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, que avui compareixerà al Parlament per retre comptes pel desgavell de les proves PISA. L'avantprojecte de llei hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
4: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent.
3: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles.
1: Esports, el Barça, actual campió de la Champions de futbol femení, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar. La portera Catacoll ha dit al tot costa que si l'agradaria apostar per tornar a guanyar és perquè hi confien. De la jornada d'ahir d'aquesta competició, destaquem l'empat a 1 entre el Real Madrid i el PSG.
3: Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyola i francesa, respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos. I, mentrestant, pica baralla entre el Real Madrid i Javier Tebas, president de la Lliga, pels arbitratges amb intercanvi de retrets.
0: Fins aquí les notícies.
5: Catalans, catalanes, a les 2 de la matinada i 5 minuts inaugurem oficialment, o hem inaugurat oficialment, la tardor.
6: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Per cert, Àlex Bosch, una cosa és que ho feu expressament. Ens heu deixat aquest estudi que sembla un congelador. Ens voleu...
1: Sí, no sé per què.
0: Abans de començar.
1: No sé per què. Jo pensava que era culpa teva, això.
0: Quin fred.
1: Fa molt de fred.
0: Home, entre que s'estigui bé i que estiguem a punt de que ens quedin els llavis morats, hi ha una diferència. Bé, avui és dimecres 23 de setembre, el primer dia de la tardor. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que tindrem un dimecres assolellat i estiuenc, matí fresc al Pirineu i a les comarques interiors i migdia càlid, amb màximes entre els 27 i 33 graus. Es formarà alguna boira matinal i algun núvol baix a l'Ebre i a la tarda dominarà el sol amb algunes bandes de núvols prims al vespre. Engega la tardor i això què vol dir? Que tenim les primeres baixes al programa. Marta aviant un petonet des de la ràdio, que la tenim una mica fotudeta. I ja estava pioca i avui ha acabat de caure, refredada a casa, el llitet ben calentona. Per tant, esperem que es millori. Per tant, avui, Marc Jurado, molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners, i molt bon dia també a la Marta, i que es recuperi. Avui a les 2:05, ho deies a Canalies, de la matinada ha començat la tardor astronòmica i avui a Calella, al Maresme, veurem sortir el sol a les 7:38. I aquí el dia durarà 12:07.
0: La tenim fresca com una rosa, Lara García, molt bon dia.
3: Molt bon dia, matiners. Jo li envio també un petonet a la Marta. I avui destaco un titular que ens ha deixat Carles Puyol en una entrevista a la revista Telva.
0: Ui, a veure.
3: El destaco perquè crec que ens hi podem sentir una mica identificats. I diu, mai a la meva vida he anat al gimnàs. Començo a anar-hi ara i no hi vaig pas amb ganes, només hi vaig perquè m'he compromès a anar-hi.
0: Bueno, clar, Carles Puyol, que no li calia anar al gimnàs, no entrenen cada dia.
2: Clar, entrenava a casa.
0: No ho sé.
3: Però si fins i tot a ell li fa pal anar al gimnàs.
0: Què
3: no a mi em consola.
0: Com a excusa per tu per no anar al gimnàs. Clar, si ho diu Carles Puyol...
4: El tema és si li fa pal bon dia per...
0: Bon dia,
4: bon dia, si li fa pal perquè ell fa exercici físic fora del gimnàs,
0: clar.
4: És a dir, per una qüestió de l'espai físic o pel simple fet de fer esport, que crec que en el cas de Carles Puyol segur que no.
0: No? Però clar, és que et fotre del gimnàs a vegades fa mandra, no, ell... per corre, en bicicleta, fer esport a l'aire lliure... És
3: ell deia
0: història.
3: Això, que li agrada molt més fer esport a l'aire lliure, com a tots.
4: Hi ha molts matiners que a aquesta hora estan fent esport.
0: Doncs des d'aquí també els saludem, els valents que a aquestes hores sortiu de casa per anar corrent amb bici, aixecar peses, teniu tot el nostre suport. Maiol Roger, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio.
4: Doncs mira, els dos protagonistes del dia d'ahir tindrem a José María Macías, el magistrat del Constitucional encarregat de redactar la sentència de l'amnistia relativa al recurs de Jordi Turull, i tindrem a la diputada d'Aliança Catalana que es va equivocar en una votació sobre Vox i Lluís Companys. Que es va equivocar és el que diu Aliança. Mm-hmm. Després al matí explicarem altres coses. I per rematar-ho, tele, avui amb José Coronado.
0: Perfecte.
4: Has vist que bé?
0: Molt bé. Com sempre, programa completet a partir de les 6 del matí.
4: I el que no t'he explicat, que t'explicaré després.
0: Gràcies, Maiol. Avui engeguem oficialment la tardor, ho estem dient des de les 5 del matí, i us convidem a navegar per una cançó que ens recorda que encara ens queda res, un trosset d'estiu.

buongiorno a tutti gli mattinieri. E sapore di sale da Gino Paoli, un cantante classic della Vela Italia, una canzone che potrebbe suonare mentre stiamo perduti alla immensità del mar, navegando cap a una illa italiana, no sé, com per exemple Sicília o Sardenya. Avui Gino Paoli hauria bufat espelmes, però malauradament ens va deixar el 24 de març d'aquest any, tenia 91 anys. Per tant, avui en faria 92. Amb el permís d'un dels grans representants de la música lleugera italiana dels 60 i 70, despleguem les veles dels matiners per posar rumb a les 6 del matí.

0: Mira, avui tenim una notícia musical que pot fer trontollar fins i tot l'imperi nadalenc de la Mariah Carey.
1: Sí.
0: Una cantant country d'Alabama, es diu Ella Langley, ha batut el rècord de setmanes al número 1 del top 100 nord-americà de Billboard. Ai, ai.
2: Això és Nadal? Això és cançó de Nadal?
0: No.
2: Ah, val.
0: Mal i corrent, eh?
2: Pensava que ara començaria a sonar les campanetes.
0: No. Això és country pur, eh? Es diu Choosing Texas, una cançó de desamor que porta ni més ni menys que 23 setmanes al capdamunt del Billboard.
2: Això és una bestiesa, eh? Uau. És una bestiesa.
0: Ha batut el rècord, eh? Que tenia la cançó aquesta que comentàvem de la Mariah Carey.
2: All I Want for Christmas is You.
0: Sí, exactament, aquell etern, eh? Doncs a Spotify, que sàpigues, aquesta cançó es va publicar encara no fa un any i ja acumula més de 700 milions...
2: Quina bestiesa!
0: ...de reproduccions. Una bestiesa, i a més nosaltres pràcticament no la coneixem.
2: No.
0: Perquè és un estil musical tan nord-americà...
2: Molt americà.
0: ...que aquí arriba molt poc. A veure, la cançó de Langley té tots els ingredients de country, Texas, barrets cowboy, botes de vaquer, Jack Daniels i un cor trencat.
1: Clar.
3: És perfecte.
0: Sí, és una combinació imbatible a la terra de Donald Trump i que ha superat la carta als Reis romanticona i una mica ensucrada de la Mariah Carey.
2: Esperem-nos, que Mariah s'està descongelant. Recordem-ho, catalans.
0: Sí, en tot cas, ja saps que Mariah Carey ara mateix està fregant les mans perquè just avui falta només... Una estació de l'any? De tardor?
2: No, per favor. No.
0: Que arribi Nadal i la seva cançoneta torni a sonar per tot arreu.
2: Això quan les llagrimetes, que t'he vist emocionat amb aquesta cançó, Àlex. Que vagi molt bé.
0: Tot tontet tota la nit.
2: Fins demà. Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Avui el món serà un lloc millor per escenes com la que s'ha viscut al centre de Manresa. Andreu Marino.
4: A la capital del Bages s'ha pogut veure un ramat de 250 cabres passant pel centre de la ciutat. Els animals han arribat al municipi en transhumància i han aprofitat per parar-hi 3 dies, durant els quals s'estan fent diverses activitats amb ells com a protagonistes. Per exemple, tallers amb més de 300 alumnes d'escoles i instituts que han après a munyir una cabra o aprofitar llana per fer teixits. Tot plegat amb l'objectiu d'apropar la canalla al sector primari, a despertar el seu interès per l'entorn natural i a fer-los veure que la pagesia també pot ser una opció de futur.
2: Amb només un minut arribem a un quart de sis del matí. 3 bones notícies per començar el dia. Més de 18.700 persones s'han inscrit al registre espanyol de donants de medula òssia.
5: El 2025, 486 persones inscrites al registre van fer efectiva la donació per pacients a Espanya i en 29 països més, un 14% més que el 2024, i la xifra és la xifra més alta. Una altra dada bona, es van fer també 846 peticions de donació de medula, un 18% més que l'any anterior, un altre rècord, i a dia d'avui la probabilitat de trobar un donant és del 90%, enfront del 82% que hi havia el 2012, quan es va iniciar aquest Pla Nacional de Medula Òssia, i la mitjana de temps de cerca s'ha reduït a 26 dies.
2: Un fotògraf recrea records amb intel·ligència artificial. Ot Serra.
6: Escenes quotidianes de fa molts anys, que ni tan sols van quedar immortalitzades, s'han transformat ara en imatges. Jorge Sanz, veí d'Almazán, a Sòria, ha tirat endavant un projecte que recrea el relat oral dels més grans per així preservar el seu llegat i la memòria. Segons llegim al Huffington Post, per exemple, ja ha posat imatges amb intel·ligència artificial d'una tarda d'estiu dels anys 80 amb diversos joves banyant-se en una séquia. També l'antiga estació de l'ADS amb una locomotora de vapor entre la neu o l'arribada de pastors amb els seus ramats de cabres als carrers de la localitat.
2: I el poble d'Avinyó han fet una senyera de ganxet d'11 metres i la presentaran al World Record Guinness.

0: ser més bonic el cant de la senyera?
1: No pot ser més bonic.
0: Per favor,
2: pell de gallina.
0: Ara. Pèls de punta, explica'm l'ara.
1: A veure, aquesta peça elaborada artesanalment per una trentena de veïnes del municipi que formen part del grup de ganxeteres del poble és el resultat de 3 mesos de feina i s'ha convertit en un dels elements més singulars de la commemoració de l'11 de setembre al municipi. Segons el consistori, és la senyera de ganxet més gran del món i per aquest motiu doncs la presentaran al concurs World Record Guinness. Els matiners de Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb la Carme Casadevall, que és la monitora del taller de ganxet i la impulsora d'aquest projecte.
3: Em va sortir la idea de

0: fer una senyera per l'Ajuntament que pengés des de dalt fins a baix, des de dalt al terrat. O sigui que fa uns 11 metres per 1,80 d'ample. A part de trobar-nos cada dijous al centre cívic, totes s'emportaven la feina a casa. Això és una bona teràpia i molt relaxant.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: dia com avui del 1980, Bob Marley feia el seu últim concert.
1: Sí, va ser a l'Stanley Theater de Pittsburgh. Només dos dies abans s'havia desplomat mentre corria pel Central Park de Nova York i els metges li havien recomanat que cancel·lés la gira perquè el càncer que patia s'havia estès. Però Marley va voler actuar igualment. Aquella nit va cantar i va acabar el concert amb Get Up, Stand Up. El públic no ho sabia, però aquella seria la seva última actuació. Bob Marley moriria 8 mesos després.

0: Recordant la figura imprescindible de Bob Marley als matiners de Catalunya Ràdio, i aquesta nit torna a TV3, Soc i Serem.
1: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
2: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya. Aquesta temporada, el premi del programa depèn de vosaltres.
3: Hem fet proves de què?
2: De geografia.
4: Més.
2: D'història.
4: De llengua.
2: De veneres.
4: De balls de bastons.
2: De cuina.
1: I el guanyador d'aquesta segona edició de Soc i Seré és...
2: Voleu descobrir-ho tot? Ja podeu entrar.
1: Torna
2: Soc i Seré.
0: El programa presentat per Àngel Llàcer arriba avui amb la segona temporada.
5: I l'Àngel ens explica les principals novetats d'aquesta temporada. Atents!
6: Doncs aquesta segona temporada de Soc i Seré arriba amb moltes, moltes novetats. Per començar, la localització, perquè és una localització nova. O sigui, ho fem a la colònia Rossinyol, que està a Manlleu, que és una passada. L'any passat ho vam fer amb un castell, aquest any amb una colònia, i això posa en valor tot el patrimoni que tenim a Catalunya, que és meravellós. Després, el premi aquest any és de 50.000 euros, és a dir, l'any passat el guanyador se'n va endur 20.000 euros, i aquest any pot guanyar fins a 50.000 euros. Hi ha noves proves, o sigui, hi ha unes proves, bueno, doncs hi ha, aquest any hi ha balls tradicionals, llengua, literatura, història, però hi ha de tot, hi ha de tot. I després hi ha una novetat preciosíssima, que és la Diana Roig. La Diana Roig aquest any, doncs, m'acompanya i presentem junts el programa, que, bueno, què dir de la Diana Roig, perquè la conec des de fa tants anys. De fet, la vaig tenir d'alumne a l'Institut del Teatre, i l'última cosa que va fer la Diana TV3 va ser guanyar Zenit 2. Vull dir que és meravellosa.
0: I què més ens ha explicat l'Àngel?
7: Doncs li hem preguntat que ens defineixi què és Soc i Seré.
6: Si tu em preguntes com definiria jo la segona temporada de Soc i Seré, jo crec que és un programa de conèixer gent, que a mi és el que més m'agrada. A mi m'agrada parlar amb les persones, que m'expliquin les seves històries, i al final aquest concurs, no?, de cultura catalana és una excusa per acabar coneixent a les persones que vivim a Catalunya, i això és una cosa que m'encanta. És un programa intergeneracional completament, és a dir, ja des de la, bueno, o sigui, gent de 18 anys fins a gent de 79 anys, és a dir, és un programa que abarca un ventall enorme de gent d'aquí, d'allà, de Tarragona, de Girona, de Lleida, de Barcelona, és a dir, hi ha gent de tot arreu, gent de totes les ciutats, gent de ciutat, gent de poble, gent de petits, de masies, gent de muntanya, gent de mar. És meravellós, o sigui, és com una mostra d'amor, perquè al final és gent que s'estima Catalunya i la cultura catalana.
0: Ja ho sabeu, aquesta nit torna a TV3, Soc i Seré.
5: I des dels matiners us convidem a veure-li, i també us anima, evidentment, el seu presentador, el nostre estimat Àngel Llàcer.
6: Doncs us convido a tots els oients dels matiners aquesta nit a posar TV3 després de les notícies, perquè ve una nova temporada de Soc i Seré, que és, de veritat, meravellosa. M'està mal al dir-ho, però és molt millor que la primera. Si us va agradar la primera, heu de mirar aquesta. I si no heu agradat la primera, mireu aquesta, perquè us encantarà. O sigui, són jocs trepidants, hi ha emocions, és conèixer personatges, és conèixer la gent que viu a Catalunya. És un, de veritat que és un programa meravellós. M'encanta, ja ho sé, però vull dir que, a veure, si li faig també el que m'agrada. Doncs m'agrada convertir les coses que m'agraden, i jo us convido a tots a veure aquesta nit, després del Telenotícies, Soc i Seré.
0: 8 minuts, 6:15 del matí, obrim la revista del Cor dels Matiners. Miquel Bernadou, protagonista de La Bola Negra, reflexiona sobre els joves i la concepció de la guerra.
7: Sí, ho ha fet coincidint amb l'estrena aquests dies, i que estan fent promo de la pel·lícula, i ha explicat que entrar a investigar sobre la guerra l'ha fet reflexionar.
8: Investigar me ha hecho reflexionar sobre la guerra y sobre la suerte que tenemos, el momento en el que vivimos, que tenemos mucha suerte, somos muy afortunados. Imagínate que estalla una guerra en tu país y te obligan a escoger un bando y a matarte con tu vecino, ¿eh?, con tu hermano, con tu primo, con tu tío. Es muy duro eso. Y me hace pensar también en, de repente, a día de hoy, jóvenes como hablando de la guerra como de una forma muy nostálgica, ¿no? O sea, hay algo muy curioso sucediendo ahí que creo que no lo hacen desde la ignorancia, no acaban de entender lo que yo creo que es, entiendes un poco más, investigas, que es lo duro que es una guerra, no una guerra civil fratricida, en la que los hermanos se matan, en la que las familias se destruyen para siempre. Creo que hay que valorar un poco más la, la paz.
0: I polèmica al Regne Unit pel creuament d'acusacions entre el germà de Lady Di i el rei Carles III.
5: El germà de Diana de Gales, Charles Spencer, està a punt de publicar un llibre on revela secrets de Lady Di que fins ara no sabíem, no havien sortit a la llum. Explica que pocs dies abans del casament, per exemple, amb l'actual rei d'Anglaterra, Carles III, Diana es va plantejar suspendre'l perquè va descobrir un regal que el príncep havia comprat per Camilla. I també fa una acusació especialment controvertida. Diu que després de la mort de Diana, en Carles el va trucar i li va dir que l'oblidarien aviat. Ho ha explicat
3: així a la BBC.
4: Estava furiós. Va començar a carregar contra la meva família i va arribar a dir que no era adequada per la reialesa. Va estar criticant-nos durant una bona estona. Jo només escoltava. De sobte va pronunciar "L'oblidarem ben aviat". Després d'un silenci incòmode vaig dir "No em puc creure el que acabes de dir". I vaig penjar el telèfon.
5: La Casa Reial Britànica s'ha pronunciat en un comunicat en què diu que el rei és conscient que la pèrdua d'un ésser estimat pot nublar el judici, afectar la capacitat de raonament i alterar els records, insinuant que el Charles Spencer no diu la veritat.
0: I quin so ens ha deixat la ràdio? Ot Serra.
9: Al matí de Catalunya Ràdio, un noi que havia sigut addicte al mòbil, el Marc, ens va explicar el calvari que va patir.
10: Em sentia sol, o tenia problemes amb mi mateix o algo, i em refugiava el mòbil, i a l'institut vaig anar com reduint el nivell acadèmic, tipus vaig suspendre 5 o més, i a més també conductes agressives amb mi mateix, autolesions, etcètera, etcètera. I alguna més, doncs, conducta a casa, una mica de crits i soroll, saps?
9: I el psicòleg Marc Massip apunta a les solucions.
11: Qualsevol nano amb un malestar es pot recuperar amb una teràpia. Ningú recupera amb videojocs, ningú recupera amb xarxes socials, recupera amb ciència, amb medicina, amb doctors, amb metges, amb psicòlegs. I tenim exemples, doncs, tan potents com el Marc, no?
9: Al programa vam explicar que el Barça ha arribat a un acord econòmic amb una empresa israeliana. Un acord que genera malestar en una part de l'afició que sent que alguna cosa fa pudor al club.
12: El Barça perd 17 jugadors.
13: La botifarra amb mongetes.
9: En la plana política, el Tribunal Constitucional va entrar de ple en l'últim capítol de l'amnistia amb el recurs de... qui?
14: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'empara de Jordi... de Jordi Turull.
15: Ara!
9: A la tarda, la Cecília, usuària habitual de Renfe, explicava la seva relació tòxica amb el transport públic.
16: Tinc experiències terrorífiques i un odi profund en contra de la Renfe, sobretot, i la majoria d'empreses d'autobusos privades.
17: Molt tòxic. Però, records intermitent.
18: Cecília, però un moment. Dius, amor, odi, tòxic, amb Renfe, t'has tatuat un vagó de Rodalies?
16: Sí, la cosa és que per mi la Renfe és molt romàntica, perquè jo soc del Maresme.
18: Sí.
16: Llavors per mi baixar a Barcelona
18: i sempre
16: era...
18: Anar-te tirada és una cosa romàntica.
16: Bueno, sí, he arribat a estar 4 hores dins un túnel sense il·luminació en regional express.
18: Això pot ser romàntic, és veritat. Sí,
16: sí, molt romàntic.
19: Els matiners.
0: Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, astrocat.cat. Bon dia.
20: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 23 de setembre, comença la temporada Balança. Així que felicitats a totes les persones Balança que celebreu la vostra revolució solar aquestes setmanes. El Sol entra en aquest signe coincidint amb l'equinoxi de tardor, un moment que ens parla d'equilibri. I potser avui és un bon dia per preguntar-nos: estic donant massa a una cosa i massa poc a una altra? Feina, parella, família, temps per mi... De vegades, un petit reajustament ho canvia tot. Bon dimecres.
0: Vinga, Lara, aquí li diem anys i anys per molts anys.
5: Doncs som-hi, que ja és dimecres, i avui toca felicitar Julito Iglesias. El cantant celebra que fa 83 anys.
21: No m'ho puc creure!
5: Nosaltres tampoc. I també felicitem a Lara Dibildos, productora teatral i filla de Laura Valenzuela. Avui bufa 54 espelmes. I acabem felicitant la cantant americana Annie DiFranco, en fa 56.
0: Ai, cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
22: Bon dia, matiners!
23: Roc Bernadí, actor i cantant. Et pot fer un musical, un text dramàtic o posar-se a lluentons i animar la festa al grup Esbatlana.
22: Mireu, us passo la meva cançó preferida per començar el dia. És Love Today, de Mica, perquè m'encanta el ritme, m'encanta com sona i m'encanta que sigui una oda a l'amor. que ens convé més que mai en aquests temps que corren, que està tot ple d'odi, i ens convé tenir una mica d'esperança en l'amor. I res, guapos, us desitjo, i guapes, que comenceu el dia amb molts, molts, molts, molts ànims, i mare de Déu, vosaltres sí que aixequeu el país. Sou les millors, vinga, a tope, bon dia!
19: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 23 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada.
1: El foc s'ha declarat cap a 22:45 de la nit i el servei d'emergències ha atès una 70ena de persones, principalment per inhalació de fum. Entre aquestes persones hi ha 11 ferits, la majoria han estat menys greu, que han estat traslladats a diferents hospitals. Antonio Carballo, responsable del SEM, explicava que la valoració dels atesos s'ha fet amb dificultats.
2: Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració, no? Ha complicat una mica la identificació de tots i la valoració.
0: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir.
1: Això l'endemà que caigués part del sostre del vestíbul i deixés 3 ferits lleus. Les causes de l'incident encara no se saben, però el director de Rodalies, Òscar Playà, descarta que les obres de reforma que s'han començat a fer a l'estació justament aquesta setmana hi tinguin res a veure. Playà explica com queda afectada l'estació.
3: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
0: Salvador Illa compareix avui al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA.
1: Rebrà la pressió fins i tot dels seus aliats perquè faci un cop de timó a Educació. Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
4: Menys autocomplença, més lideratge per fer que les coses funcionin.
5: És la darrera oportunitat que té el president Illa per redreçar el rumb de l'educació.
1: L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general de la setmana que ve.
0: La majoria progressista del Tribunal Constitucional aposta per amnistiar els líders del procés.
1: Els magistrats han tombat el text del conservador José María Macías, contrari a aplicar la llei en els casos de malversació. La resolució acosta el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. El número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Turull, creu que la decisió suposa una desautorització als jutges.
6: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
1: En una entrevista a TV3, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boy, apuntava que l'expresident podria tornar aquest octubre.
0: Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau.
1: El president Donald Trump ha dit en el seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia.
7: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
0: El Marroc vota avui en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent.
1: Els col·legis electorals obren a les 10 del matí, hora nostra, i es preveu una gran abstenció. S'espera també la revàlida de la coalició actual de dretes i nacionalistes, i a més, els comicis arriben en un moment de màxima tensió amb Espanya arran de l'entrada massiva de migrants a Ceuta de l'estiu.
0: Oques Grasses allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic.
1: Unes localitats que s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari i que ja es poden comprar els canals oficials. Recordem que els concerts són el mes que ve.
0: Bon dimecres i bon primer dia de tardor.
1: Que vagi molt
0: bé. 6:15 del matí, 4 minuts. Aquestes hores del matí, com sempre, fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia de nou.
8: Hola de nou.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui em dona el tram a tot arreu.
8: Sí, Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. Ho llegim a La Vanguardia, un Trump que s'ha pronunciat davant de 120 líders mundials i afegeix al País, i que justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. Era el busca raons d'Orient, titula El Periódico.
9: És, de fet, la foto comuna de la portada. El veiem a Trump tant en aquests tres diaris com a l'Ara. No apareix, però, a El Mundo, i justament perquè aquest diari opta per parlar de Pedro Sánchez. El titular d'Elsi exhibeix el seu accés a Sánchez i el compromet en plena ONU, això acompanyat de tres fotogrames de la trobada entre tots dos.
8: L'altre gran tema del dia és l'amnistia, és el tema d'obertura del diari Ara, per exemple, que diu el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés, un pas clau puntualitza El País que aclareix la tornada de Puigdemont, sentencia El Mundo.
9: I per acabar, també en portada Jaume Collboni, amb foto inclosa que ocupa tres quarts de portada. El veiem a l'ampit d'una finestra, treu mig cos i diu triplicarem els pisos de rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027.
0: I avui una mica de varietat als editorials i articles d'opinió dels diaris.
9: El diari Ara titula l'amnistia sobre camí. Destaca que per la setmana del 5 al 9 d'octubre està assegurada l'aprovació de la sentència que obrirà les portes a l'aplicació total de l'amnistia a tots els líders del procés.
8: I assegura que l'hostilitat que sectors de l'Estat i de la dreta política espanyola han tingut històricament contra les aspiracions nacionals de Catalunya s'ha estès també al PSOE i a Pedro Sánchez.
9: A El País hi trobem un article titulat Ceuta i Melilla són Espanya, escrit conjuntament pels presidents de les ciutats autònomes, Juan Jesús Vives i Juan José Imbroda.
8: Neguen que es parli de colonització o de devolució al Marroc i refusen que es qüestioni la sobirania espanyola per la crisi migratòria.
9: A El Mundo, un dia més, l'editorial és contra el president del govern espanyol, es titula l'estat captiu de Sánchez.
8: Assegura que Espanya és hostatge dels interessos, ja no del seu partit, sinó dels seus propis.
9: En l'àmbit internacional, la Vanguardia analitza el pacte entre Groenlàndia, Dinamarca i els Estats Units per reforçar la seguretat de l'illa Àrtica.
8: Diu que la lliçó d'aquest acord és que la diplomàcia de les aliances i el control dels recursos valen molt més que l'amenaça de l'annexió.
9: El periòdico en l'editorial fa una anàlisi de l'ONU que assegura que està desgastada.
8: Diu que l'estructura i l'activitat de l'organització obeeixen a un món que va deixar d'existir fa temps.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia, bon dimecres.
0: I bon primer dia de tardor. Que em sona. Repàs a la premsa digital com cada matí. Qui se'n recordarà de les festes?
10: Doncs mira, la regidora de festes de Benicàssim, no perquè hagin sortit més o menys bé, sinó perquè l'han vestit una vaca durant les festes de Sant Tomàs. Va ser l'última vaca que sortia i, segons testimonis, va enxampar la regidora que estava entre uns barrots d'un cadafal, una estructura elevada que s'acostuma a posar de protecció. La van haver d'atendre, però les ferides que té no són greus. Ho llegim a Levante.
0: Qui ha viatjat de roses a Galícia?
10: Un veler, però el tema és que el van interceptar a Galícia més de 2.000 quilos de cocaïna a bord. Ho llegim al diari de Girona, explica que Vigilància Duanera ha detingut els quatre tripulants d'aquesta embarcació i el presumpte líder de la xarxa que estava establert a comarques gironines. Els agents van començar a seguir la pista del veler després de rebre informació d'intel·ligència sobre una embarcació sospitosa que operava a la zona fronterera entre Espanya i França.
0: Què s'ha cremat?
10: Doncs l'urbanització de luxe de la Carola d'Ordino, Andorra, que encara estava en fase de construcció. El foc ha afectat els 7 blocs del complex amb un total de 52 habitatges, sense que hi hagi hagut víctimes ni ferits. Les imatges són
0: espectaculars, Sí.
10: Tampoc ha calgut evacuar cap persona. Ha afectat, això sí, 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 metres quadrats d'aparcament. Ho veiem al punt avui.
0: Van a la baixa.
10: Les adopcions de gats i gossos. Van caure l'any passat fins al nivell més baix des de la pandèmia. Ho diu un informe d'Affinity, que recull El País, detalla que dels més de 280.000 animals que van arribar als centres el 2025, se'n van adoptar un 42%. I és que no paren de tenir noves entrades. Les associacions de rescat d'animal expliquen que cada dia els porten entre 20 i 30 animals.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Sílvia.
10: Fins ara.
0: Fent camí cap a 5:45 del matí, acompanyant-vos, com sempre, des dels matiners de Catalunya Ràdio. No em cansaré de dir, també, en emissió conjunta per ICAT, que ens encanta que els inquiets oients de la Ràdio Inquieta també ens escoltin cada matí. Ho estàvem dient fa pocs moments amb l'Anna Alfonso. Ara us ho expliquem una mica millor, perquè en cultura avui protagonistes, oques grasses. L'has triat tu, aquesta cançó, Maria, o no?
1: Mira, és de les meves preferides. I és de veritat, eh?
0: És que mira,
1: m'has vist que l'estava
0: mig cantant. Molt bé, m'encanta. Ho hem dit, també, que Oques Grasses allibera un últim paquet d'entrades per als quatre concerts del comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
9: Sí, els concerts estan programats per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Aquestes últimes entrades s'han pogut posar a la venda un cop ja s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari. La banda usonenca tancarà la seva trajectòria amb aquesta sèrie d'actuacions per les quals ja s'havien venut 220.000 entrades, atenció. Les noves, bueno, recordem que de fet va ser una bogeria, sí, sí, no, sí, per sí. aconseguir-les. Jo em vaig aconseguir
0: haguessin
9: així.
0: Fet, jo sempre ho dic, que haguessin fet 10 estadis i 10 sí. que els haguessin omplert, t'ho dic.
9: És així, sí, sí. I aquestes noves localitats doncs, ja es poden comprar als canals oficials.
0: A veure, tranquil·litat, Catalunya, que ja veig a la gent avui intentant comprar aquestes darreres localitats pels concerts d'Oques Grasses. Hi ha hagut un fenomen amb les, amb la venda de les entrades d'Oques Grasses, que hi havia gent que n'ha comprat per cada dia o que ha tingut la sort d'anar-ne comprant. Demanaria a Catalunya una mica de solidaritat.
9: Sisplau.
0: Si ja hi vas un dia, permet que l'altra gent també pugui anar a veure i acomiadar-se de Montero i companyia. I, per cert, coincidint amb les festes de la Mercè, Barcelona es torna a convertir en un gran escenari obert a les arts del carrer, amb companyies catalanes, estatals i internacionals.
9: Des d'avui fins diumenge desplegarà una programació gratuïta en 7 espais de la ciutat, com el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord, el Parc de l'Aqueducte, els Jardins Joan Maragall i, per primer cop, la Plaça de les Glòries. Cada espai tindrà una identitat pròpia. D'aquesta manera, el Moll de la Fusta acollirà aquest dijous Emergency Exit, que és un espectacle fruit de l'aliança de creadors de Barcelona, els Països Baixos, Sèrbia, Croàcia i Portugal, i que combinarà teatre sota la batuta de la Fura dels Baus amb música i recursos multimèdia. La peça plantejarà una clara reflexió ambiental. Això és el que explicava Anna Lleó, la cap del Departament de Festes de l'ICUP.
11: A través de tota aquesta part més artística volem donar de rellevància doncs, aquesta emergència climàtica que està visquent el món i, per tant, per nosaltres doncs, és un altaveu de la creació artística com a valor doncs, en aquest sentit mediambiental.
9: I d'altra banda, Xangai, la ciutat convidada d'enguany, serà present amb un centenar d'artistes procedents tant de la ciutat asiàtica com de la comunitat xinesa resident a Catalunya. Al fòrum, per exemple, la Xangai Acrobatic Troupe, fundada l'any 1951, oferirà una espectacular gala acrobàtica que combinarà equilibrismes i malabars amb música tradicional i tambors xinesos. Tambors xinesos.
0: Marxem, en aquest cas, cap al Lliure de Gràcia.
9: Sí, perquè acull l'estrena de Tot fent la vella Helena, de Jacques Offenbach, una relectura de la mítica obra que es va poder veure en els orígens del teatre el 1979, protagonitzada per Anna Lizaran, Imma Colomer i Carlota Soldevila, entre d'altres.
12: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta. Un idili marcat per un...
9: La trama gira al voltant d'un grup de joves de teatre convençuts que ja no es fa teatre de veritat i que es marquen el repte de l'Iran de recuperar l'essència dels 70 i tornar a portar a escena l'opereta d'Offenbach amb música en directe.
0: I per acabar un apunt, tanca el Teatre Principal de València.
9: Ho fa per motius de seguretat i sense data de reobertura perquè necessita una rehabilitació integral. La notícia ha creat un gran trasbals i, de fet, des del col·lectiu afectat pel tancament s'anuncien mobilitzacions per dijous.
0: Ja et tenim aquí. Avui...
9: Ja tornes d'aquí.
0: Ja no hi ha la Marta Viana, per tant ens hem de reorganitzar a Catalunya Ràdio. Arriba el moment de la dada, Maria. Marc Corado, bon dia, benvingut de nou, tercera vegada ja que et saludo, però avui ho faig ja per la porta grossa perquè has de participar també a la dada Maria. Maria, què m'expliques?
9: Avui Àngel Llaça és el protagonista.
0: Sí?
9: Vaig prometre que ahir li dedicaria la dada i així és. No sé si està despert, no el tens per aquí.
0: De moment no em diu res avui.
9: És igual.
0: No ho sé.
9: Sabem que avui, de fet, estem a la segona temporada del nou concurs. Sí, ja ho
0: sí,
9: hem explicat.
0: Parlat. Ah, sí que el tinc despert.
9: Ei,
0: vinga, anem-hi. Avui parlem d'un musical?
9: Sí.
13: I allà vaig aprendre que tot...
0: Home, però a veure, l'Àngel s'ho sabrà. Li has, però li has regalat la dada Maria de Montalvo.
9: Veurem, a veure
0: no
9: si...
0: No m'agrada, això és favoritisme
9: si
0: absolut.
9: A veure,
0: un moment. Preparat, a veure, l'Àngel preparat.
9: Vinga, de fet aquest és ell, no? Aquest
0: sí,
9: que sentim.
0: Sí.
9: De si algú deia algun dubte.
0: Si no em falla l'oïda... Què?
9: Ja sabeu que aquest musical ja és com tot un clàssic del Nadal.
0: Sí? Vinga, va, Maria.
9: Serà la tercera temporada que el fan. Per això, avui us pregunto...
0: La tens, la pregunta, o l'estàs buscant?
9: La tinc. La tinc al cap. Quin any es va publicar en català la novel·la El petit príncep d'Antoine de Saint-Exupéry?
0: Uau!
9: Quin any en català?
0: Això l'Àngel ho sabrà. Deixem contestar primer l'Àngel, que ens dirà molt bé. Àngel! Ell riu ara. A veure, Àngel.
9: S'ho sabrà o no?
0: Marc, Lara, Canalies. A veure, quin any es va publicar en català, eh? Maria?
9: Sí, quin any es va publicar en català la novel·la?
0: A veure, l'Àngel no està contestant ara, clar, ens ho deixa nosaltres. Perquè... No, jo crec que...
9: No, sí,
0: l'Àngel és legal.
9: No crec.
0: Està escrivint, espereu-vos un moment. Pugem la musiqueta, atenció. Àngel Llàcer diu 1982. I jo dic...
10: Jo dic 87.
0: Marc.
8: Ostres, és que anava anant també cap als 80 pocs. Doncs va...
0: Jo dic 80, jugarem. Jo dic 80.
8: Doncs va, me'n vaig abans, que ho veig difícil, però baixa, direm 78.
0: Àngel Llàcer, 1982. Marc Jurado, 1978. Lara García, 1987. I jo dic 1980. T'imagines que Àngel Llàcer falla la dada Maria d'avui? Director, productor, artista, vedet contemporània. I la dada Maria d'avui se l'emporta...
10: Marc Jurado! Oh!
8: Gràcies per no deixar-me dir el que volia.
0: No m'ho diguis, ha fallat l'Àngel.
10: 1959.
0: Imagina't. 1959.
8: Perquè, més, però vaja, ostres.
10: Apa, no ho hagués dit mai. Tampoc. Va ser l'editorial Estela l'encarregada d'aquesta publicació amb traducció de Joan Xancó. De fet, El petit príncep és el llibre de ficció traduït a més idiomes i dialectes. Més de 600. Si tenim en compte ficció i no ficció, el més traduït és la Bíblia, amb 700 traduccions.
0: L'Àngel diu és que no en tinc ni idea. I m'acaba reblant el missatge amb un enorme joder.
10: Sempre diu joder.
0: Això sí, us convidem a anar a veure El petit príncep, que ja és un clàssic del Nadal a Barcelona. Ell em diu en català.
10: Sí.
0: Sí, Àngel,
10: en català.
0: Sí, en català.
10: Busca-ho.
0: Un petonet, Àngel. Gràcies, Maria.
10: Fins ara.
0: Per cert, parlant de musicals, en aquesta ocasió seguim parlant d'art perquè us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton a la Villarroel de Barcelona. Si teniu ganes de gaudir d'aquesta fantàstica obra, només cal que accelereu els vostres dits i comenceu a marcar el telèfon de Catalunya Ràdio al 93-201-7474. A les 6 del matí engega un altre fantàstic programa del matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maiol Roger, que ens heu preparat per avui.
14: Doncs mira, els dos protagonistes del dia. Tindrem a José María Macías, que és el magistrat del Constitucional que ha encarregat de redactar la sentència de l'amnistia. Ahir li van tombar la primera versió perquè no l'avalava i ara l'haurà de redactar en funció del recurs que va presentar Jordi Turull, que recordem afecta la resta. Després tindrem a la diputada d'Aliança Catalana, Rosa María Soberana. Ahir va haver embolic perquè el partit va afirmar que s'havia equivocat en una votació en què defensava la llibertat d'expressió de Vox per dir-li assassí a Lluís Companys. El que explicarem avui al matí de Catalunya Ràdio és que potser han defensat que hi va haver un error i han retirat aquesta votació, però que anteriorment ja havien defensat Vox en aquesta qüestió. Després tindrem a Maixabel Lassa, la vídua d'un assassinat per ETA que es va reunir amb l'assassí del seu marit a la presó. Ho farà amb Núria Ortín, que ha escrit un llibre sobre la realitat de les presons i històries de presos. La secció Joan, què em passa? Ja és tot un fenomen amb el Joan Soler Socarrats, la nostra secció de benestar. I a la secció de televisió i sèries, avui amb José Coronado. Home, mític, mite de la televisió i dels anuncis de iogurts.
0: Quina meravella!
14: Fantàstic.
0: Doncs escolta'm, tot preparat perquè d'aquí 12 minuts clavats engegui el matí de Catalunya.
14: No en podem tenir 16 avui.
0: No,
14: avui ja ho tenim fet. Va,
0: gràcies, Maiol.
15: Tarda, anem més enllà de la notícia. El Departament de Justícia ens diu que descarten fer declaracions públiques sobre aquest tema, però ens asseguren que prendran les mesures necessàries. Denunciem.
16: Molta gent parlava de LGTBI-fòbia, però hi havia moltíssima catalanofòbia.
17: Això sempre sent.
15: Fem memòria.
18: Jo ho recordo cada vegada que passo per la Rambla, que evidentment em ve el cap aquell 17 d'agost.
15: I si cal, ens posem romàntics. Tenim l'exclusiva de tenir-vos per primera vegada junts en una entrevista?
18: Sí.
15: Exclusiva.
19: Oh. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
20: 10 anys.
21: Els llums s'han apagat.
22: Espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
20: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
22: I ho farem amb un programa especial.
20: El dimarts 29 de setembre.
22: Amb els col·laboradors d'avui.
20: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
22: 10 anys d'esports.
20: 10 anys de ràdio.
22: 10 anys de Tot Costa.
19: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, Festa Grossa.
2: Els matiners.
0: Mònica, molt bon dia.
17: Bon dia, matinet.
0: Com estàs, Mònica?
17: Molt bé. He tingut la sort de descobrir el vostre programa, perquè abans els programes de les 5 sempre eren d'esports, i no m'agrada escoltar programes d'esports. I quan vaig descobrir el vostre programa, diu, sóc la meva salvació.
2: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: I suposo que ja el tinc per aquí, l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
21: A punt, bon dia.
0: Què tal? Escolta'm, a les 2:05 hem entrat ja de ple a la tardor. No sé si a la muntanya has notat d'alguna manera aquest canvi d'estació.
21: A veure, la veritat és que no es nota la sensació aquesta de tardor, aquella humitat que hi ha al bosc, allò que s'ensuma moltes vegades, no es nota aquest any, perquè evidentment doncs, hi ha molta sequera i no s'està percebent, a més no hi ha bolets, però sí que hi ha una cosa que està canviant i a vegades ens pot donar com la falsa sensació que arriba la tardor, i és que hi ha molts arbres que, degut a la sequera, degut a les altes temperatures que hi ha hagut a l'estiu, estan perdent la fulla. Molts arbres, tipus, no sé, avellaners, cirerers, alguns bedolls... com que ha fet tanta calor, la fulla se'ls ha secat, s'ha quedat d'un color groc, i llavors tu a vegades vas a la muntanya aquests dies, puges i dius, ai, mira, ja comença a notar-se la flaire de tardor. No!
0: És mentira, no té res a veure,
21: Les conseqüències de l'estiu, per en aquest canvi de fulla, el canvi de colors, es produeix cap a mitjans d'octubre, novembre, doncs bé, ara d'alguna manera falsa, diguéssim que ja el tenim, és l'única cosa que ens suma la tardor aquí a la muntanya, més enllà de la falta de llum.
0: I si més no preocupant, perquè en el moment que veiem ara els arbres secs, com estaves dient, no és una conseqüència de la tardor, sinó de la sequera que hem tingut aquest estiu. Per tant, preocupem-nos.
21: De la sequera i de la calorada, no?, que també estressa molt els arbres. Així que és el que passa, és el
0: bon
21: que
0: apunt,
21: passa per aquí dalt.
0: Bon apunt, m'agrada. A veure si entre tots prenem consciència d'aquest canvi climàtic global. Mentrestant, quin temps ens espera per avui, Eloi?
21: I de sol a tot arreu, un dia tranquil. Un dia avui amb una temperatura potser un palet més moderada que ahir. Avui quedaran entre els 30-31 graus a gairebé tot arreu. Potser les més altes 32-33 al sud i a les comarques de Ponent. I això continuarà així durant tota la setmana. Divendres segurament hi haurà un repunt de la temperatura, pujarà encara més. I a partir de la setmana que ve hi ha una mica de moviment. No ve un gran canvi, de moment no preveiem un gran canvi, però si algun front que vagi arribant, que la temperatura dilluns-dimarts es vagi posant al seu lloc, potser alguns ruixats, algunes pluges que arriben per l'oest de Catalunya, s'haurà d'anar seguint. És l'única esperança que tenim així d'una mica de moviment meteorològic.
0: Estarem pendents, com sempre, del temps i de tot el que ens expliques. Gràcies, Eloi, que vagi bé.
21: Vinga, bona tarda.
0: Adéu.
2: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
0: Ai, el teatre. Que important que és regalar teatre a les persones que estimeu. De fet, molts de vosaltres ja sabeu que pràcticament és el regal perfecte. I és tan fàcil com entrar a regalateatre.cat. Regalateatre.cat i feu feliç o feliços a les persones que estimeu. Des de Regala Teatre, avui us convidem a anar al teatre, evidentment. Tenim un val per dues persones per anar a veure la primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Saludo els matiners, que a aquestes hores ja estan desperts. Començo per en Marc. Marc, bon dia.
23: Hola, molt bon dia, matiners, bon dia, Catalunya.
0: Bon dia, veig que estàs al cotxe i cap on vas?
23: Cap on vaig? Bueno, soc de Massanet de la Selva, estic ara a Santa Coloma Farners, repartint premsa, subscriptors, bars, ja porto estona donant voltes per aquí.
0: És una d'aquelles feines que t'implica sí o sí llevar-te aviat, Marc?
23: Si d'hora és 3:45, tu mateix. Jo soc d'aquelles persones que poso als carrers, saps?
0: Escolta'm, doncs... Digue'm.
23: A les 4 del matí jo estic recollint els diaris a Girona i som-hi, a repartir diaris.
0: Doncs escolta'm, tu poses els carrers per Girona i els poso per Barcelona. Per tant, ja ho tenim fet. Almenys el país el tenim salvaguardat.
23: El tenim bé.
0: Marc, gràcies per trucar. Tens el número 1.
23: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé. Adéu. Pere, molt bon dia.
24: Hola, molt bon dia, què tal?
0: I tu des d'on ens truques, Pere?
24: Des d'Aigua Freda.
0: Des d'Aigua Freda. Quina temperatura tenim per Aigua Freda? Perquè queda una mica, el poble.
3: Sí, sí, sí, estem una mica fresquets. Mira, ahir estàvem a 14 a aquesta hora. Ara no ho sé perquè encara no he sortit al carrer, però fresca, fresca.
0: Has intentat treure el nas per veure si, si hem notat
3: sí, ara,
0: aquesta davallada?
3: Sí, treure els gossos, no, no t'ho mullis com mullaré. Jo ho comprovaré.
0: Pere, i què fas d'espera aquestes hores del matí?
3: Re, doncs pues mira, preparant una mica les coses per anar a treballar.
0: Molt bé, de què treballes, Pere?
3: Treballo a Barcelona. Pues mira, dissenyo productes per col·leccionables i coses així.
0: Oh, quina feina més interessant.
3: Sí, sí, sí. Home, més variada, perquè sempre són coses diferents, però molt bé, molt bé.
0: Molt bé, doncs Pere, nosaltres...
3: De tot i de res.
0: Nosaltres però... t'acompanyem en aquest primer tram del dia. Gràcies per trucar-nos, tens el número 2.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Records d'aigua freda, Pere.
3: Adéu.
0: Adéu, que vagi bé. I també en David. David, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on ens truques, David?
4: Jo des de Canet.
0: Des de Canet de Mar. Home, escolta'm, que fa un parell o dos de setmanes... Sempre hi ha festa a Canet de Mar, tu?
4: Sí, la festa... Ara toca la festa modernista.
0: La modernista, que la teniu ja, no? Properament.
4: Des d'aquest cap de setmana.
0: Ah, ja la tenim aquest cap de setmana?
4: Sí. Però jo crec que fa... Divendres a diumenge.
0: Dos caps de setmana va haver-hi el correfoc infantil, també concerts... Escolta'm, sí. No pareu.
4: Fem la festa major de Sant Pere i l'allarguem tot l'estiu.
0: Vosaltres sí que en sabeu. Doncs escolta'm, a veure si tenim sort i te'n vas al teatre. David, tens el número 3.
4: Moltes gràcies, Matines.
0: Una abraçada, que vagi bé.
4: Adéu.
0: Adéu. Home, ja és de la casa. Guim, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Perdoneu-me la castellanada, que la, per, bon la, sigue, la persigue, la consigue, no es diu?
5: Bueno, sí, sí, això diuen.
0: Has dormit bé, Guim,
5: molt bé,
0: o no?
5: Molt bé. Molt bé, cada dia millor, ja pensant, a veure demà si puc tornar a trucar. Sí, sí.
0: Doncs escolta'm, ja saps que la mà innocent, que és Ricard Ostrell, té l'última paraula, el tinc a un altre estudi, per tant, ell és el que mana en tot això.
5: Molt bé.
0: Número 4, gràcies. Guim, una abraçada.
5: Bé,
0: que vagi bé. Hi ha moltes cançons optimistes en aquesta vida, segurament aquesta és una d'elles. Carly Rae Jepsen, això és Call Me Maybe.

0: música optimista per celebrar que avui a les 2 de la matinada i 5 minuts hem arribat a la tardor, per tant, ho hem intentat celebrar de la millor de les maneres als matiners de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, bon dia.
1: Hola, què tal?
0: M'has de ser, com sempre, la mà innocent que convida els oients a veure teatre, en aquest cas al teatre, a la sala Villarroel de Barcelona.
1: Entre l'1 i el 2, triaré el 4.
0: El pobre Guim estarà molt content que porta insistint.
1: Per això ho fa.
0: Que bo que ets, que bo que ets. M'agrada, m'agrada.
1: Però doncs votaria l'1 o el 2, eh?
0: Molt bé. Bé.
1: Com que ho ha trucat molt el Guim, doncs vinga, el 4.
0: I és solidari. Escolta'm, avui interessant escoltar el magistrat José María Macías, també. Bueno. No?
1: Veurem.
0: A veure què ens explica.
1: El que és interessant avui és a les 10 que tenim Maixabel, que va ser víctima d'ETA i amb qui tinc moltíssimes ganes de conversar i d'abraçar. Ahir vaig poder conèixer-la, que no la coneixia.
0: Sí.
1: I tinc moltes ganes de poder tenir aquesta conversa amb ella.
0: Doncs estarem molt pendents. Que vagi molt bé el programa, Ricard.
1: Adeu.
0: Fins ara. Engega l'actualitat amb el matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. I tornem demà, dijous, als matiners. Que vagi molt bé. Adeu.
2: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Els experts!
0: Roger Seró.
2: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Vives.
3: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
4: I el gos en català és el bumbu.
5: Però el que fa en bas. Sound, sound.
0: Anna Closa.
6: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
7: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de...
8: Vinga!
7: Societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: Gil, quin és el punt de partida d'avui?
1: Mira, en aquest cas us vull parlar de la cova més gran del món. Fa 6 quilòmetres i mig de llargada i el que és del més impactant, 200 metres d'alçada, 150 metres d'amplada. Es diu Son Dong i és al Vietnam. Mireu, hi ha estalagmites a més de 70 metres d'altura i a la sala més gran és de més de 5 quilòmetres de longitud, 200 metres d'alt, 150 metres d'amplària. Com us deia, la cova té el seu propi riu perquè és un riu cabalós i, a més, això genera al seu voltant un ecosistema prou complex. També hi ha una selva tropical de gran diversitat botànica a dins, insectes, petites criatures típiques d'aquelles profunditats i és que, a més, veureu que, direu, perquè com és que pot haver tanta vegetació si és una cova, no?, que no hi entra la llum. Però hi ha una zona en què el sostre s'ha desplomat i, per tant, hi entra llum. I això fa possible tota aquesta vegetació tan frondosa, tan especial, que dona lloc a uns paisatges molt únics. També hi ha punts en què l'aigua del riu es condensa i forma pluges a l'interior, que han donat forma a aquest jardí de perles calcàries de la mida de pilotes de tenis. És com molt... sembla una mica Avatar, sabeu? És a dir, aquesta idea d'anar-te'n en un planeta frondós, llunyà. Arbres molt alts, però fins i tot unes molses flores sents amb aquest joc de llums que hi entren des d'uns forats. També hi ha falgueres gegants i espècies d'animals, doncs, que conviuen tant en aquesta foscor extrema, en els trossos en què no hi arriba la llum, com a la zona més selvàtica. És a dir, que dins de la mateixa cova combina, doncs, molta vegetació diferent. En alguns punts, perquè aquesta cova es pot visitar, tot i que és molt recent la seva descoberta, fins l'any 2009 no es va com catalogar i no s'ha explorat encara la seva totalitat. Però sí que en alguns punts es pot visitar, però a més és molt interessant perquè és un exemple el que fa el Vietnam de turisme responsable perquè dosifica molt les seves visites. Només hi poden entrar un cert nombre de persones a l'any per no malmetre-la. Doncs mireu, en alguns punts els visitants que tenen la sort de poder-hi entrar poden caminar per camins coberts de vegetació mentre observen com es van formant núvols davant dels seus propis ulls per aquest joc d'humitats tan interessant que es fa, doncs, amb aquestes condensacions de les humitats que hi ha en aquest entorn com tan limitat, no?, en les zones en què no hi entra tanta llum.
2: Que és gaire claustrofòbica.
1: No ho és gens, perquè, no, perquè és molt alta, no estem acostumats a coves tan altes, i el que la fa tan especial és que té uns 200 metres d'alçada en molts punts. Això fa que t'hi puguis imaginar tot un edifici a dins, un edifici de moltes plantes. No t'has d'imaginar una cova com les que coneixem, que són amb llocs estrets, sinó més aviat com si fos una cavitat, com si fos un forat dins d'una muntanya, com un gran túnel, podríem dir.
0: Seria més Viatge al centre de la Terra de Jules Verne que no pas Avatar d'aquest petardo del James Cameron.
1: Totalment, les imatges que he vist m'hi han portat bastant. És aquesta idea de ficar-te ben bé a dins la Terra, però amb una zona prou espaiosa com perquè hi creixi molta vegetació, hi ha un riu a dins. És molt espectacular de veure amb imatges. Mira, curiosament, a més, no hi ha cap prova del pas de l'home per aquest món subterrani, ni construccions, ni pintures rupestres, ni restes humanes, perquè, com us dic, no s'acaba d'assemblar les coves que ens estem imaginant que veiem, doncs, a casa nostra. M'ha semblat molt curiós aquesta cova del Vietnam.

0: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Passeig Lluís Companys, gran desplegament, com cada any, de mòduls i d'espais per celebrar la Setmana del Llibre en Català, que és una setmana cada cop més llarga, em sembla, perquè ja no és una setmana, em sembla que són com 10 dies.
2: 10 dies, perquè ja fa dos caps
1: però
2: de setmana.
1: Bueno, en tot cas, amb molta diversitat, que crec que és el més important, d'espais i de públics, perquè ja aquest any, a part de l'escenari infantil, que sempre hi ha sigut, aquest escenari com jove, digital, no té aquest títol, li estic posant jo aquesta etiqueta, però entén-me, un escenari on s'hi fan coses com la de la Bet Molina, que va entrevistant a creadores de contingut literàries i també s'hi fan podcast en directe, s'hi fan aquesta mena de coses més vinculades al transmèdia, no?, que es diu ara.
3: Sí, sí, sí.
1: Però també tenim els típics escenaris on es fan presentacions de llibres, que en realitat és el que a mi sempre m'agrada xafardejar. Aviam si hi ha alguna cosa que a mi em pugui interessar per anar a escoltar els autors i per fer una mica de descoberta del que vaig a llegir abans de llegir-ho, perquè a vegades, també és legítim dir, no m'ha agradat una merda el que ha dit aquesta persona, no fa bona pinta, aquest llibre no me'l compraré, perquè jo vaig allà la setmana i foto un gasto, que després hi ha llibres que penso, vols dir que feia falta haver-te comprat aquest llibre, Laura?
2: Bueno. També hi ha el punt aquest de trobada, amb els autors i autores, d'aquesta proximitat, no?, de conèixer, encara que no hi parlis gaire, o que es faci vergonya, o que ells estiguin molt ocupats, però veure'ls de prop.
4: Editors i traductors.
2: Sí, exacte. I jo he tingut converses amb editors de dir, ostres, doncs aquesta col·lecció, els dos que falten francesos, per què no els heu acabat de traduir?
1: Doncs va, us repasso una mica aquesta setmana, el que queda de setmana, els actes que a mi em criden l'atenció, o en els que potser trauré el cap si no tinc res més aquella hora a fer. Dimecres, al matí, una altra presentació per la que m'agradaria treure el cap a 12:45, clar, també és veritat que les coses que es passen al matí, doncs, són més
2: laborables al matí,
1: costa
2: més, sí.
1: És la de la novel·la del Carles Rabassa, el Premi Sant Jordi, d'aquest any d'Òmnium, Prometeu de mil maneres, i el condueix la Clàudia Rius, que també m'agrada molt com ho fa.
2: Oh, i tant.
1: Però se solapa, és que això és fort, que hi hagi solapacions de la Setmana del Llibre en Català, és, bueno, és que d'un nivell d'angoixa.
4: L'altre dia hi vaig anar divendres i se'n va solapar l'Alicia Kopf amb el traductor de l'Odissea.
2: Clar, veus?
4: Bueno, almenys vull sentir autores vives.

0: Si vaig anar això.
1: A mi se'm va solapar el Toni Galmés amb la Bet Molina, que la volia sentir.
0: Podríem dir que això és festival drama?
2: Sí, sí, totalment, sí, sí. Catalan drama. Amb el Marc Artigau, que també ha tret una novel·la, i a mi m'agrada molt com escriu ell, m'agrada molt també com fa teatre.
1: Sí.
2: Bueno, és que és un tio que em sembla un prodigi artístic del país, i se solapa amb el del Carles Rabassa. Bueno, nois, no sé, en un lloc o altre em trobareu. A la tarda, a les 7, hi ha el podcast Llegir, que entrevisten el Sergi Pàmies.
1: Home, molt bé.
2: Sempre geni figura, per tant, em sembla un bon plan. I dijous és el dia temàtic de la llengua i també del teatre, en dos escenaris diferents. En el de la llengua hi podem trobar gent que ha escrit en clau humorística sobre el català, com l'Òscar Andreu, la Vicenta Pineda, tal, gent que s'ho ha pres més seriosament de per què estem deixant de parlar català, com el Pau Vidal.
1: Molt bé el llibre de Pau Vidal, us ho vaig fer la ressella l'altre dia, és que encara estic impactada.
2: I a les 7, Club Tàndem amb la Marina Porres i la Joana Canet. El divendres 25 em sembla molt fort que el fenomen hagi arribat fins aquí. Es fa una matinal de Mordoku.
1: És veritat que això ho ha patat, eh?
2: Hòstia,
1: ho
2: està patant. Està molt pirada, sí, sí, sí. El Mordoku, de veritat. Bueno, doncs, si heu caigut en aquesta gran tendència viral, doncs que sapigueu que el divendres podeu anar a passar al matí a fer Mordoku al passeig dels companys. I a la tarda, l'acte que em fa més il·lusió de la setmana, i ara us sorprendré, és l'homenatge a Ramon Folch i Camarasa, que és l'autor del Nàufrag Feliç, que jo me'l vaig llegir quan el va editar Viana Edicions amb els petits plaers, amb aquells llibres tan monos que estan tan ben editats, i que jo aquest llibre me'l llegeixo. Quan ja no me'n recordo de què va el llibre, me'l torno a llegir.
1: Què dius? Ara me'l llegiré, no l'he llegit.
2: És una història d'amor, Laia, però fantàstica, supertendra.
1: Estic trigant molt fort.
2: Però que és una història d'amor que tampoc és que sigui tan diferent a la resta o tan especial, sinó que a mi m'encanta com escriu el Ramon Folch i Camarasa, que estic desitjant que penso anar a fotre la turra com el Roger, els editors, que editin les seves altres obres, perquè n'hi ha moltes que estan descatalogades. O sigui, que estan com que no les editen des de, no sé, des dels anys 70, i et costa moltíssim de trobar, i fins i tot t'estafen per internet, aquestes pàgines com de venda de segona mà i tal, 200 euros el llibre del Ramon Folch i Camarasa, que dius, però què esteu fent, bojos?
1: Ostres!
2: Doncs aniré a fotre turres, t'ho juro, aniré a l'acte de Ramon Folch i Camarasa a dir, podeu, sisplau, reeditar totes les novel·les que té aquest senyor? Bueno, en fi.
1: Bueno, és ara, ho pensava, però ara ho veig, és el guionista del Massa Gran.
2: Sí, sí, sí, sí. Escrivia també amb diverses revistes infantils.
0: O sigui, el que adaptava Massa Gran en còmic.
1: Ah, perquè l'original no era còmic del Massa Gran.
0: No, Massa Gran novel·la, sí que les va adaptar ella en còmic.
2: Ah, jo crec que és l'autor del Massa Gran.
1: Diu, conegut popularment per ser el guionista del còmic serial Massa Gran. I jo és veritat que l'havia vist encara amb revistes Patufet de la meva àvia Antigues a casa, i que ell posava, o sigui, que posava Ramon Folch i Camarasa, vull dir que escrivia molt també la revista El Patufet.
0: El meu preferit és Aventures encara més extraordinàries.
1: Ah, mira.
2: Bueno, m'espavilo, que se m'està fent
1: llarg
2: això.
1: No, era molt interessant, però que t'ho estic apuntant tot.
2: T'ho juro que allà sí que fitxo segur. Divendres també dia temàtic de cuina, perquè li agrada molt tot el tema gastronòmic en format llibre. I dissabte i diumenge, que jo penso que potser són els dies més fluixos comparat amb la quantitat de gent que hi pot anar.
1: Clar, però ja ho fan expressament, suposo, no? Perquè posen els actes atractius entre setmana per atreure més gent.
2: És un greu ja geogràfic, això.
1: Això és veritat, clar. Sempre, per això sempre passa, que...
2: Ja, però, tio, jo què sé, jo si no visqués a Barcelona no vindria pas expressament per un acte de setmana llibre en català entre setmana.
1: Ja.
2: Bueno, en fi.
0: Jo dissabte a la tarda aniré a veure el poeta tarragoní Adrià Targa.
2: Doncs mira, dissabte a la tarda també hi ha la presentació de l'Eva Baltasar amb el seu Peixos, que està fent un èxit espectacular, almenys en un cercle més proper. I també a les 11 del matí dissabte hi ha la presentació del llibre del Jordi Borràs, Alimentar la bèstia.
1: Ah, mira, en parlem demà aquí.
2: Amb la Carol Guinart, també, que em sembla que ja ha fet il·lustracions, que ell a mi m'encanta.
0: El regalem al miniquiz, el llibre.
1: El regalem demà al miniquiz, estigueu atents.
0: Ah, fotògraf preferit de tota la història?
1: Hosti, no ho sé, no ho hauria pensat.
0: Jordi Borràs no, eh?
1: Home, Jordi Borràs és molt interessant, però de tota la història de la humanitat...
0: Com que sempre te'ls fas analogis.
2: Acabat. Acabant-ho, perdó. Diumenge, matí temàtic de Balears, suposo que tot d'autors i autores illencs, i de la Guerra Civil.
1: Home, molt bé, també.
2: Així que...
1: Mira, el llibre que vaig comprar el dissabte a la tarda que hi vaig ser, va ser de la Guerra Civil. Va ser un còmic del Pol Auster adaptat a còmic de un llibre de la Guerra Civil.
0: Sí, el gran expert de la Guerra Civil.
1: Exacte, i vaig veure el Martí d'edició en còmic d'Editorial Base i vaig dir, per mi, llibre per tenir-lo.
0: Els llibres de Massa Gran eren efectivament novel·les abans dels còmics, mira. I la primera és l'any 1910. O sigui, imagina't, 100 anys de raó. I llavors
2: van arribar... Són del Folch i Camarasa o no?
0: Són de... No.
1: Les adaptacions del còmic segur.
0: Sí, sí, però em refereixo que el Massa Gran...
1: Ah, d'acord, i qui és l'original del text?
0: Josep Maria Folch i Torres.
1: Per el seu pare. El seu pare, que clar.
0: Exacte. I després, doncs, van venir els còmics que li van donar...
1: Del seu fill, molt bé.
3: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: quiero regresar. Ya no quiero estar aquí. Habíamos quedado que 2 años, llevan casi 2 y medio. Tú querías tener una familia, ¿no? Con hijos, tú me dijiste.
1: A banda de les pel·lícules d'estrena que divendres vam analitzar aquí en directe amb l'Alfons Gorina, com fem cada setmana, no vam tenir el temps al final d'aturar-nos a una petitíssima pel·li catalana, un petit drama d'aquells que amb bastant pocs recursos, però molt bon text i bones interpretacions, resulta una pel·li molt satisfactòria. I hem pogut anar-la a veure, es titula Femení Singular, de Xavi Puebla, i ens mostra una realitat que crec que és bastant propera a moltes persones, una realitat molt quotidiana, però que rarament està al centre de pel·lis o de sèries, que són les persones, dones, migrants que es dediquen a les cures al nostre país, en molts casos sense la garantia d'un contracte, i el que diem sempre, Laia, és allò de... sembla que siguin les feines menys tingudes, però que són de les més importants.
2: Exacte, són essencials, eh? Corria aquell vídeo francès que sortia, si marxen totes les persones nouvingudes, de sobte serà absolutament inoperatiu al país.
1: Doncs en aquesta pel·li la protagonista és una cuidadora de nens, una noia mexicana que està a cura dels fills d'una dona que ha tingut aquesta sort random de néixer a Catalunya i que, per tant, doncs, ha tingut més oportunitats a la vida, i ella és la Nora Navas, és la mare, d'acord? Una senyora catalana amb una feina, doncs, exitosa, crec que és advocada, i la Nayeli és aquesta jove mexicana que cuida els seus fills. Sembla, de bon començament a la pel·li, veus que tenen una bona relació, que a la Nora li agrada aquesta cuidadora de fills. Però, clar, i aquesta jerarquia, clar, mai la podràs treure. Vull dir, una és la jefa i l'altra cobra,
2: total,
1: no?
2: Total, total.
1: Sí, una paga. I m'ha agradat molt com mostra que dones com la protagonista, i segurament a la realitat també passa, que s'estimen moltíssims els fills que cuiden. Vull dir que...
2: És que potser hi passen més hores que la mare.
1: No, és que m'ho crec 100%, l'amor tan pur que sent pels nens que cuida, però també penses, ja, però si no et paguessin no ho faries. I penso, és més, no haguessis vingut de l'altra punta del món si no necessitessis fer una feina que tu no volies. Però... veus la pel·li i penses, és que se'ls estima tantíssim?
2: Clar, perquè són persones al final, quan estem persones amb persones.
1: I vaja, i el que és important a la trama és que aquesta persona, vaja, és que potser vol tenir fills ella, i mira, que està amb un altre, té un oceà pel mig de la seva parella, està cuidant els fills dels altres per 4 xavos, no sembla que estigui en una situació de poder tenir fills, i mira que està a l'edat, és que és el moment de poder-los tenir. I un punt que també m'ha molat d'aquesta protagonista és la sexualitat, que és un tema que potser tampoc es toca, aquesta jove mexicana, migrant, que té aquesta situació personal, que no pot tenir ni a fills ara mateix i cuida dels altres, de vegades potser vol follar. També, vull dir, també és una persona humana. També surt aquest sentiment, potser no es relaciona normalment amb aquests personatges, no? Que també tenen aquesta dimensió de la vida. Doncs l'actriu mexicana que l'encarna és la Vico Escorcia, i hem decidit posar-nos en contacte amb ella, i que ens parli del personatge que interpreta, el personatge de la Nayeli.
0: ¿Qué tal? Bon dia. Yo soy Vico Escorcia, actriz protagonista de Femení Singular. Es una mujer migrante mexicana que ha puesto los intereses de los demás por delante de sus propios intereses durante prácticamente toda su vida, y cuando la encontramos en la historia podemos empezar a ver las consecuencias de esto. Para mí interpretar a Nayeli fue una responsabilidad enorme, porque es rara la oportunidad que tenemos de visibilizar este sector de la población, que son las mujeres migrantes latinoamericanas ocupando roles de servicio en general, pero sobre todo en España o en Europa. Entonces, bueno, para mí fue una responsabilidad enorme hacerles honor a estas mujeres y sobre todo un homenaje. No estaba muy familiarizada con la cultura catalana antes de sumarme a este rol, pero me ha encantado. Estoy fascinada con Barcelona, con la comida, visca Cataluña, y a la vez entiendo esta problemática de qué tanto tenemos invisibilizado a este sector. No me parece un problema propio de Cataluña, creo que incluso en México tenemos invisibilizado al sector de servicio, y creo que películas como estas nos invitan a empatizar, a ver con más profundidad y detenimiento a estas personas y entender que tienen vidas tan ricas, tan coloreadas como las propias. Entonces, nada, los invito a ver Femení Singular en cines, no se la pierdan.
1: Un Preveu bé la cartellera per trobar aquesta pel·lícula i així doneu suport també al cinema català. Es titula Femení Singular, de Xavi Puebla, protagonitzada per Vico Escorcia i Nora Navas. I sense deixar el cinema del país, us expliquem que l'Eduard Fernández presenta avui la seva candidatura a millor actor al Festival de Cinema de Sant Sebastià. És el protagonista de El mal padre, que competeix a la secció oficial. I mentrestant, fora de competició, s'ha presentat la producció catalana Ruega por nosotras, que rescata de l'oblit les atrocitats del Patronato de Protección de la Mujer. Des de Sant Sebastià, ens ho explica en Marc Garriga.
3: Daniel Monzón, el director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera o Celda 211, detalla a Ruega por nosotras el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució franquista.
4: Había muchos apartados de ese tipo de castigo sádico que decidimos de alguna manera dejar aparte, porque a nosotros nos interesaba la violencia psicológica, como un sistema entero trata de quebrar, triturar la personalidad de un montón de niñas, que es incluso más dura que te den una bofetada o que las chicas que se orinaban le ponían ortigas en la vagina.
3: La protagonista del film, que s'estrenarà al novembre, és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47.
1: Ara podem parar esment el que passa en aquest festival, també com a espai de reivindicació, i potser no tant a les històries de ficció que s'expliquen, sinó que a mi em mola molt, Laia, quan em dius quan s'estudien les pel·lis des d'un altre enfoc, no tant cinematogràfic, sinó social. Què hi surt i com i per què i quin tipus de persones?
2: Exacte. Ahir les expertes del grup de treball per la igualtat de gènere a l'audiovisual van reivindicar a Sant Sebastià un sector feminista, antiracista i decolonial. Aquest grup va celebrar la jornada per abordar, diuen, les desigualtats d'accés, representació i participació que afronta les dones racialitzades i migrants en l'àmbit audiovisual, que reclamen doncs també el seu espai a la indústria. Des de l'entitat es van presentar els primers resultats d'un informe segons el qual menys del 10% dels intèrprets són persones racialitzades. La presència es redueix encara més al darrere de les càmeres, perquè només el 4% de les persones que dirigeixen projectes audiovisuals inscrits als Premis Goya són racialitzades, i poc més de l'1% són directores no blanques, o sigui, dues dones de 120 pel·lícules analitzades. En guió, les persones d'altres races representen el 6%, mentre que les dones guionistes racialitzades no arriben al 3%, un total de 6 professionals. El manifest que van fer públic des del grup de treball per la igualtat de gènere en l'audiovisual proposa d'entrada mesurar i després fer pública aquesta representació ètnico-racial dins i fora de la pantalla, però també incorporar criteris que es puguin verificar de diversitat en els ajuts, en el finançament públic i també al final garantir una composició més plural, tot el que són comitès, jurats, òrgans de decisió i, finalment, impulsar mesures que facilitin l'accés de professionals racialitzades i migrants del sud global a llocs de responsabilitat.
5: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: inspirada, la música tardorenca té aquell no sé què, té aquell caire, aquella melancolia justa.
1: Sí, no, hi ha música i música que et remet més a aquesta sessió de l'any, però jo el que vinc a portar-vos són cançons que diuen explícitament la paraula tardor, no sempre en un context de repassar les estacions. De fet, una de les meves cançons preferides, que crec que poc té a veure amb la tardor, però que la menciona de passada amb una elegància suprema que només té Lluís Gavaldà, és aquesta cançó dels Pets.

0: possible que sigui la cançó més infravalorada de tota la discografia dels Pets.
1: Estic bastant d'acord amb tu, perquè sempre que la poses, que no és la primera vegada, penso, hòstia, vaig a posar-me alguna llista, perquè no em surt mai aquesta cançó.
0: Que pesada, tio.
1: Però també és culpa de les llistes, que no et surt mai res, tu poses Fals Pets, no et sortirà mai aquesta cançó. No
0: bueno, perquè, per exemple, plataformes viciades, que no, ja no hauríem ni de ser-hi, com Spotify,
2: sí, exacte.
0: Et surt l'algoritme només les 4 més escoltades i després ja et salta el
2: fatal,
0: trastros, fins i tot.
2: Fatal, fatal.
0: Es diu el seient del costat, sí, per si algú no la tenia controlada. I en un altre registre totalment diferent, però també amb una cançó que poc té a veure amb la tardor, buscant lletres que incloguessin aquesta paraula, m'ha recordat Via Sona, el portal de lletres en català, que hi ha una cançó que parla de la tardor i no us ho espereu. Ja de

0: Doncs el mariner de la Lola Tavernera va arribar en plena tardor, tu.
1: Mira, veus? No sé, tampoc ho recordàvem, però és veritat que quan ho he sentit...
0: Sí que és veritat que a mi l'Havanera sempre em porta molt a l'estiu, però clar, aquesta història així com de mariners que tornen i que ha fet mal temps i no sé què, és veritat que és com molt de tardor, no? Si t'imagines mal temps i fred i vent i pluja. Seguim amb un altre dels grups clàssics d'aquesta secció, perquè també dic que estic descobrint que això d'anar buscant paraules concretes que surten a cançons fa que només et surtin els grups més exitosos. Haureu d'enviar-me de menys conegudes. Obrim pas, en aquest cas, amb...

0: tio, m'encantava aquesta, eh?
1: També infravalorada, tampoc em surt mai.
0: Donem pas?
1: Sí.
0: Ah, doncs no sé per què, jo aquesta sí que la tenia com molt al top.
1: Doncs jo no, i en canvi ara també tinc la mateixa sensació que amb el seient del costat dels pets.
2: Jo aquesta no la coneixia,
0: doncs? Doncs nenes, teniu feina.
1: Sí,
0: no,
1: sí,
0: és,
1: sí.
0: És una cançó que una altra vegada no té res a veure amb la tardor, sinó que és una cosa molt més nostàlgica, reivindicativa,
1: però
0: País Valencià.
1: Però sí que fa aquest ritme, de, a vegades fa l'eslou aquest, no? Obrim pas, que no és molt sovint, però... I,
0: sí.
1: Que és xulo, molt xulo, així
0: sí,
1: com
0: sí
1: de balanceig.
0: Entra amb la fresqueta sí. I amb la cosa de que es faci de nit molt més aviat.
1: Sí.
0: Va, sí, ara per fi una cançó que parla molt explícitament de la tardor, més que res perquè el títol és En arribar a la tardor, de Mishima.

0: la més catalana de totes les cançons de In and Out Relationships.
1: Per què?
0: Bueno, perquè és aquesta parella d'Enric i l'Anna, que sí, que si no, que quan un vol, llavors no vol l'altre. Amb fills d'entremig. Tot això amb res, 10 versos.
1: Sí, anava a dir també, clàssic home hetero a la trentena, que no sap massa per on patina, però vaja. Sí, molta crisi romàntica a la tardor. No és una època en què la gent comença, més aviat la gent ho deixa, no?
2: Perquè és l'antagonista de la primavera, no? On tot floreix, doncs ara tot es marceix, no?
1: Bueno, sobretot la gent que ha començat a l'estiu, que ara se n'adona del cop de realitat de la rutina, de que ja no és el mateix que quan estava estiuejant a Port de la Selva, saps?
2: I que l'any ja s'acaba i vas acabant coses, no? És un moment d'acabar.
1: La purga. Bueno, al final la tardor és una mica la purga, no? En general. Sí. Va, i ara sí, anem-se'n a un lloc que encara no hi hem anat cap dia i em sembla una falta de respecte, que és... amb la discografia de Coers.

0: un concertet de Coer, sisplau, Kelly. Què li deia? Si n'estàs escoltant, ens agrada molt el que fas sol, però una mica de Remember, saps? He vist que aquest cap de setmana van fer un concert de retrobada, que no vol dir que hagin tornat, em sembla, però com a mínim una mica de nostàlgia, d'Acció, que és aquell grup empordanès del Ser Diferent.
1: Ostres, aquí no sé qui són.
2: Ah, sí, que em sona, sí.
0: Van tenir un hit per aquest, i van estar com actius en aquella època que tot eren grups de xavalets del 2010 de fent pop, i ho van plegar, com Teràpia de Xoc i tots aquests, i ells no han tornat, sinó que han fet com una mena de concert de retrobament.
2: Molt bé.
0: A més de Verges. I jo crec que a Coers podríem fer el mateix a Lleida, la veritat. Doncs vinga, si ens estàs sentint Kelly, ja ho saps. I després passem a un altre registre totalment diferent, amb una cançó que és original d'Esquirols, però aquí la tenim versionada.
3: Opa,
0: per
3: ja sé per on vas.
0: Every Night. Un jugador.

0: Crec que aquestes històries medievals, com el conte medieval, fan tardor també, eh?
1: Sí, sí, sí, aquests relats, no?, llargs d'explicar a l'hora el foc.
0: I m'agrada perquè, a més, ens ho apropiem d'una manera com una mica absurda, perquè jo no sé fins a quin punt la Catalunya medieval era així de veritat, però totes les fires i firetes de l'oli que hi ha ara, la tardor, sí, la ratafia, de la festa del vi, la barema, tot això sempre té com un caire així com mig medieval, però per la cara, eh? Sí, no és sí, perquè sí, són oficis antics, però bueno, que a mi ja m'està bé, eh?
1: Vull sí, ens hi porta, ens hi porta, però és veritat que és l'època de les fires, no? L'època de fires de tardor, fires medievals, tot s'ajunta allà mateix.
0: Sí, fa caliu. I ja per últim crec que no podem marxar sense un clàssic de la música infantil sobre la tardor, que n'hi ha moltíssimes, però aquesta és la que més a mi se'm va anar repetint i fent bola durant els meus anys d'educació infantil i primària.
1: Home.

0: No, a mi m'agradava aquesta de la Damaris perquè no es limita només a parlar de que les fulles cauen dels arbres, que és el que fa la gran majoria de literatura i música infantil sobre la tardor, sinó que fa realment un llistat de totes les coses que tenim a casa nostra durant la tardor. A casa nostra, a Catalunya, i no a qualsevol país del món.
1: Clar, per això diu la que coneix, és molt reconeixible per totes les criatures, no?
0: Exacte. I res, doncs fins aquí una mica d'introducció musical a la tardor.
1: Ja estem ambientats, ja està, ja tenim banda sonora.

0: Què no t'esperava saber avui?
1: Doncs mireu, nois, que una turista italiana ha pagat 72 euros en una cafeteria a Venècia. És veritat que aquesta dona i el seu acompanyant sabien que no s'havien assegut precisament al bar de sota de casa i que les vistes, la història i els coloms de la Piazza San Marco es paguen, però vaja no s'esperaven pagar aquest dineral per prendre alguna cosa en aquesta cafeteria. I què van demanar, us preguntareu? Clar. Doncs la parella va demanar alguna cosa per picar i un parell de begudes. En concret, un sàndwich torrat que costava 15 euros, un croissant salat de tomàquet i mozzarella per 16 euros i dos Aperol Spritz a 17 euros cadascun, és a dir, 34 euros per dos Aperols.
2: És que només el del croissant a 16 euros, crec que és el croissant més car que he vist mai.
1: Esperem que sigui molt gran.
2: Sí.
1: En total, el menjar i les begudes sumaven 65 euros, una quantitat considerable, però assumible si decideixes seure en plena plaça de Sant Marc. La sorpresa va ser amb els 7 euros restants. Sabeu per què van haver de pagar aquests 7 euros?
2: Complement de terrassa?
1: Pel suplement musical. Mentre la parella prenia alguna cosa, una petita orquestra formada per tres músics amenitzava l'estada i quan va arribar la factura, doncs també hi apareixien 7 euros per haver-los escoltat. Per tant, aquella música que sentien de fons es pensaven que era d'ambient, però resulta que era un servei contractat per la cafeteria i que s'havia de pagar. Encara que tu no haguessis demanat cap cançó, ni haguessis aplaudit, i aquella música
2: no
1: s'ha de pagar.
2: Exacte. Si tu pots dir, mira, a mi em posa sense música.
1: Sí.
2: Encara com no fan pagar els tovallons, perquè clar, si et poses així...
1: Però la cafeteria no va enganyar els clients, perquè just quan van seure a la taula van veure un cartellet que avisava del suplement musical, però aquesta dona doncs, no en va fer cas i no s'esperava pagar aquests 7 euros.
2: Sí.

0: També en fem ressò, amb l'Anna, d'un estudi que assegura que la majoria dels conductors a nivell de l'estat espanyol suspendrien l'examen teòric.
1: Sí, doncs l'estudi l'ha fet la Fundació Línia Directa, i atenció, perquè aquest estudi, si ara els que tenim carnet doncs ens tornéssim a presentar el teòric, hauríem de lliurar les claus del cotxe i tornar a casa amb l'autobús, perquè segurament suspendríem tots.
2: El teòric claríssim, eh?
1: Sí. L'estudi va sotmetre 1.700 conductors de tot l'estat espanyol a un examen com els que fan actualment. Van haver de respondre 30 preguntes tipus test, i per aprovar doncs es poden fer fins a 3 errors.
0: Sí, això es va posar a la pràctica.
1: Exacte, això no ha canviat. El resultat va ser contundent, perquè només un 8,1% va superar aquest examen.
2: 8,1, eh?
1: El 75,4% va suspendre amb un màxim de 10 errors, i un 16,5% en va cometre més de 10. És a dir, que pràcticament el 90% dels conductors espanyols, 26 milions de conductors, suspendrien l'examen. L'estudi no vol dir que les persones que tenim el carnet de conduir no sapiguem conduir, sinó que si ara féssim el teòric, doncs segurament el suspendríem. Segons l'estudi, les preguntes que generen més problemes són les relacionades amb les motocicletes i els ciclomotors, que acumulen un 63% dels errors. També fallen força les preguntes sobre els senyals de trànsit. I, per cert, com més veterà és el conductor, pitjor resultat ha tret, perquè, clar, els senyals, els canvis normatius i etcètera, doncs van canviant, i com que no ens hem tornat a sotmetre cap examen, doncs aquell senyal l'interpretem com nosaltres volem.
2: Jo em pensava que seria molt més la part del motor, de canviar l'oli, que no pas els senyals, perquè els senyals t'hi vas trobant cada dia. En canvi, les qüestions aquestes més tècniques les portes al mecànic i tu te'n desentens.
1: Però n'hi ha de ben estranys, de senyals. Vull dir,
2: clar,
1: hi ha
2: de parcals, no?
1: Hi ha matisos.
2: Clar.
1: Doncs, de fet, pràcticament el 90% dels conductors que tenen entre 18 i 30 anys suspendrien l'examen, tampoc aprovarien el 92,2% dels qui tenen entre 44 i 50 anys, i només el 5,5% dels qui tenen més de 55 anys aprovarien el teòric que es fa ara. Per tant, com més gran, com el que dèiem, eh?
2: Sí,
1: com més gran,
2: sí.
1: més oblidat. Exacte. Segons la directora de la Fundació que ha fet aquest estudi, aprovar l'examen no hauria de ser el punt final de la formació vial, perquè la normativa va canviant, apareixen noves formes de mobilitat i el pas del temps fa que anem oblidant coneixements. Ara mateix, el 82% dels conductors va treure's el carnet fa més de 10 anys, i des d'aleshores un 77% no ha rebut cap mena de formació. Mentrestant, només durant l'últim any s'ha implantat o actualitzat unes 130 senyals de trànsit.
2: Clar, és que és criada
1: noves. Clar, realment, quan tu fas el teòric, t'examines aquell dia i prou, però si tu vols estar al dia de la normativa, doncs o ho fas per voluntat pròpia, o potser perquè t'han pres ja tots els punts del carnet i clar,
2: has d'anar
1: al curs.
2: I passar per allà. Llavors saps tots els senyals.
1: Ai,
2: és que
1: sí.
2: Si no, ens haurien d'enviar a casa com una cartilla amb els senyals actualitzats. És com el dels diacrítics, que t'has de posar al dia, saps?
1: Sí. Doncs ara, per comprovar com anem, farem un parell de preguntes de test basada en alguns dels errors que recull l'estudi, d'acord?
2: D'acord.
1: Primera pregunta.
2: A veure.
1: Un cotxe ocupat per 4 persones podrà fer ús del carril BAO si porta un remolc lleuger enganxat?
2: Sí.
0: Però hi ha opcions, s'ha de clicar?
2: Has de dir sí o no,
1: perdó,
2: no?
1: Sí.
0: Ah, ah.
1: La A, sí. La B, no. La C, només si el carril va pràcticament buit.
0: Jo crec que, tenint en compte que l'objectiu és estalviar i ser sostenibles, si en un cotxe ja hi van 4 persones, amb la quantitat de gent que va cada dia sola a treballar, sí, jo trobo que el remolc no hi té res a veure. Jo dic que sí que es pot, Laia.
2: Jo també dic que sí que es pot.
1: Doncs no es pot.
2: Ostres, per culpa del remolc.
1: Per un carril BAO només poden circular cotxes i motos sense remolc.
0: Ah, és la trampa, clar, és que ens hem ficat en el que no era. Clar.
2: Però el remolc, doncs el deixes tu. Deixes el remolc i vas pel BAO.
1: Sempre que portis persones a sol. Està permès que un turisme avanci una bicicleta prop d'un pas a nivell? A, sí, sempre que es guardi una separació lateral d'un metre i mig. B, sí, si les dimensions de la bici no impedeixen la visibilitat lateral. O C, no, està prohibit avançar en un pas de nivell i les seves proximitats.
0: A veure, aquí trobo que la trampa és que la A és la norma general.
2: Clar, i deixa l'excepció al pas de nivell. Estic a la C, jo.
0: Sí, perquè recordo que les bicicletes també, la normativa està feta perquè no tinguin cap mena de perill.
2: Clar, per protegir-les al màxim,
0: per
2: perquè són molt vulnerables.
0: Jo trobo que sí que pot haver excepcions a un pas de nivell que és molt curtet, per tant, jo dic la C.
2: Jo també dic la C.
1: Molt bé, nois! Molt bé!
2: Aquestes excepcions s'han de conèixer.

0: Anem al tema de les olors. Parlem de convivència, parlem de netedat i també diuen de la imatge que projectem. Doncs, just al contrari del que podríeu esperar, aquesta nova tendència, i atenció, perquè estem obrint una nova edició de l'espai.
1: La paraulota.
0: És el fenomen màxim. Laia, ja pots disparar-nos.
1: Mira, el nom mateix ho indica, eh? Es tracta d'imitar els comportaments d'altres espècies que, si que ho fan, que es comuniquen a través de l'emissió de compostos químics a l'exterior del cos, d'aquestes feromones. Com ho faríem els humans? Doncs amb les olors corporals, eh? Al·legant que reduir les dutxes, evitar el desodorant, prescindir de perfums, permetrà que l'olor natural del cos actuï com a reclam a l'hora d'atraure persones que ens interessen. La tendència s'ha difós dins de comunitats vinculades al looksmaxing, no sé si n'havíeu sentit parlar, és un terme que es fa servir a internet per agrupar les pràctiques amb què alguns usuaris busquen millorar l'aparença, augmentar l'atractiu a partir del propi cos.
2: We're all pheromone maxing in 2026.
3: First off, I'm not stinky. I'm pheromone maxing. Sure, I may not bathe, but I have natural pheromones, so it doesn't matter.
4: Stop showering, never clean your bed sheets, and just, like, never wash your clothes. That's how you truly pheromone max, and you, like, pull girls.
1: Això inclou pràctiques com no rentar la roba, no rentar els llençols, però és que en realitat no hi ha cap evidència científica que els humans puguem emetre cap senyal químic natural que pugui atreure els altres individus, com sí que ho fan les altres espècies. Però això no vol dir que les olors o pudors corporals no afectin les persones a l'hora de relacionar-se. I aquí és quan entren allò que deien Roger, les preferències, els gustos de cadascú. Però no estem parlant en cap cas d'una qüestió instintiva que generi una resposta fisiològica o de comportament en un altre membre de l'espècie, eh? Com sí que ho fan, com us deia, els animals. Però és que, a més, com sempre, quan les coses van a internet i es fan virals, doncs se'n van de mare. Per tant, la tendència s'està exagerant en alguns casos i ja hi ha, sobretot nois, que miren de batre rècords fent vida normal sense passar per la dutxa durant diversos dies, tot per tal de guanyar atractiu. Què passa? Que confonen la pudor que fan amb una suposada feromona. I, clar, quan fa dies que no ens rentem, doncs el que deien alguns oients, eh? La suor de la pell entra en contacte amb bacteris, supura, la cosa ja es va generant aquí un microorganisme que transforma la suor en ella mateixa i pot generar olors que cada vegada són més intenses. No cal dir que aquesta tendència ha sorgit en aquesta anomenada manosfera, aquesta xarxa de comptes d'homes pregonant aquestes masculinitats més arquetípiques i segons com tòxiques, que miren de preservar la virilitat, suposadament, i sempre estan com a la recerca de trucs per seduir les dones que els interessen. També és veritat que si entrem en el terreny de les fílies i les fòbies de cadascú, doncs també es pot trobar, i això ens ho comentava l'altre dia a la redacció, eh? Aplicacions de cites, homes que demanen en algun exemple a altres homes en cas de relacions homosexuals, o també a dones en el cas de relacions heterosexuals, a les seves futures parelles ocasionals, que no es rentin abans de trobar-se, perquè volen trobar aquestes olors tan potents.
0: Això últim jo ho he fet, eh?
1: Doncs veus, això és una cosa relativament habitual, no?, en aquestes aplicacions de cites. Així mateix, una enquesta d'una aplicació de cites també, que va fer a més de 11.000 adults de diversos països, va revelar que les dones distingeixen clarament, això una mica passava exactament entre el nostre orientat, eh? Distingeixen clarament entre sentir-se atretes per l'olor natural d'un home i percebre que no s'ha dutxat. És a dir, el 29% va dir que trobava atractiva l'olor corporal d'un home en una cita, però el 41% va assegurar que si notava que la seva cita no s'havia dutxat abans de veure-la, el més probable és que no la tornés a veure mai més.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa, a petició pròpia, després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. S'espera que Illa, que divendres ha convocat una cimera de partits per abordar de manera estructural el futur d'un dels puntals de l'estat del benestar, admeti els errors en unes proves amb una taxa d'alumnes exclosos molt per damunt de les recomanacions. Un fiasco que va provocar el cessament de la secretària general d'Educació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 23 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. 11 persones han ingressat a l'hospital amb ferides menys greus per inhalació de fum en l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total, s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Ha estat a l'Ametlla del Vallès. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, de Vicky López i de Kika Nazaret. I en cultura us expliquem que les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Per això li preguntem a en Ferran Aràndiga des del RAC. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres. De moment, sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. Per tant, doncs el que toca és destacar algunes retencions habituals. D'hores ara tenim congestió, doncs, per exemple, al vessant Besòs. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que unes retencions que arriben per la C58 i també l'AB20, en aquest cas a Santa Coloma de Gramenet, i que de retruc doncs deixen retencions també les dues rondes de Barcelona en sentit sud, a la ronda de dalt i a cues fins a Vall-d'Hebron, i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Per altra banda, al Vallès també trobem intensitat a la AP7, per exemple, al punt de Barberà del Vallès, durant 1,5 km en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, també tenim retencions en direcció Barcelona per la C59 des de Caldes de Montbui o a la C17 a Parets del Vallès. Per últim, al Llobregat, doncs, també tenim retencions a la A2 i a la P23, també cap a la capital catalana, des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I ara és temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, ja som a la tardor astronòmica i de moment ho fa sense canvis de temps. Només aquest matí, amb aquests núvols que s'estan passejant sobretot per les comarques de Tarragona, són una mica més extensos en aquests moments amb núvols més baixos cap a l'Ebre, per exemple, però a la resta del país el matí ja comença amb molta calma, amb molta placidesa i amb bonança de temperatura, perquè no és gaire baixa arran de mar per sobre ja dels 20 graus. I, de fet, aquesta tarda tornarem a tenir 28, 30, 32 graus amb molta facilitat i molta extensió des de la costa fins al Pirineu. I és que, a més, aquesta tarda el vent serà feble, el cel estarà ben asserenat i, per tant, la tranquil·litat absoluta serà ben evident. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui, a partir de les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia després que els mateixos socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, Junts, Vox i la CUP, haguessin reclamat també les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a tres treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. El sindicat USTEC exigeix precisament al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
5: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
4: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, el calendari d'inversió del 6% del PIB en 4 anys, la inclusiva, les condicions laborals del professorat, les infraestructures i el català i el currículum. En alguns temes es podria incorporar la veu de les famílies i els alumnes, però sempre de l'àmbit de l'educació pública. El sindicat critica el pes de la concertada en el Consell d'Educació i alerta que això pot bloquejar els possibles avenços per la pública.
1: En aquest context, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre la qüestió que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i dels joves. La intenció és recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. És una informació del David Amador.
6: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
7: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és, no? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
6: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: En la mateixa línia s'ha manifestat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha exigit límits urgents i internacionals a l'impacte de la intel·ligència artificial sobre els menors. També ha assegurat que el món no pot permetre's els errors comesos fins ara amb les xarxes socials. Ho ha fet a la seu de les Nacions Unides en un fòrum paral·lel a l'Assemblea General i acompanyat del president francès Emmanuel Macron, el primer ministre australià Anthony Albanese o la presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen. Sánchez ha fet un símil cinematogràfic per advertir de la situació de risc que vivim.
8: En 2001, una odisea del espacio, Stanley Kubrick nos presentó a HAL, ¿no? Ese ordenador creado para ayudar a los seres humanos. Hasta que un día ese ordenador se niega a obedecer y dice textualmente: lo siento, Dave, me temo que no puedo hacer eso. Ahora, antes de que la inteligencia artificial sea más poderosa que nuestra capacidad para controlarla, creo que nos toca responder: lo siento, IA, me temo que no podemos permitirte hacer eso.
1: Doncs justament apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa de...

0: social, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
1: Intentarem fer aquest esforç de traslladar al públic el coneixement objectiu sobre aquesta tecnologia i sobre les seves també aplicacions, avantatges i també els riscos que comporta, no? Aquí s'ha de fer molt de proselitisme, molta formació, informació.
2: Set i dotze, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui l'incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transports són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
3: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
2: I a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, 11 persones han resultat ferides menys greus per inhalació de fum per l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums, a la planta baixa de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotsinspectora dels bombers, Montse Díaz, i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
4: Això s'ha extès per tota la planta. Ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta. I d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
5: Ha estat complex la identificació de totes les persones perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
2: El Departament de Drets Socials obre la porta a traslladar algunes residències públiques si no és possible climatitzar-les i estudiarà cas per cas els centres més antics per determinar si són viables. El pla preveu invertir 58,2 milions d'euros en 51 residències públiques catalanes amb l'objectiu d'acabar les actuacions el 2031. Quan la climatització no sigui possible, la Generalitat planteja buscar edificis més moderns per garantir el confort dels residents. Ho ha dit el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
6: Les persones han d'estar ben cuidades, les nostres residències. Fins ara la normativa aplicava una temperatura a les zones comunes, però, evidentment, el canvi climàtic i l'increment de temperatura es fa que també aquest aire hagi d'entrar a les habitacions i, per tant, aquest és el nostre compromís.
2: La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació de Lamón Carvajal.
7: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
8: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui doncs començar el més aviat possible amb el retorn de

0: les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
1: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
2: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que, diu, és capaç de tot.
3: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan prens decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
2: La Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar acabat en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
4: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a l'illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
2: Després de 3 anys i mig de veto, el govern català ha reobert la possibilitat que els patinets elèctrics tornin al transport públic de Barcelona. Així, l'autoritat del transport metropolità, formada per l'Estat, el govern català i l'Ajuntament de Barcelona, ja ho va debatre ahir, tot i que encara no n'ha sortit una data concreta per aixecar la prohibició. De fet, Renfe ja ha tornat a permetre a bona part d'Espanya, tot i que no a Catalunya, que es pugui pujar amb aquests aparells dins dels trens de curta, mitjana i llarga distància. Ho justifica per la nova regulació estatal en aquest àmbit, que incorpora sistemes obligatoris d'identificació, registre i assegurances que milloren les garanties de seguretat. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9 al Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, de Vicky López i de Quica Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
5: Fa 2 temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
2: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions, el diari francès L'Equipe explica per què creu que se la mereix.
6: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, disfruta viéndole jugar, no tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
2: L'Espart Girona i el Cadí La Seu disputen avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El duel la jugarà a Reus a 8:45 del vespre i serà el darrer de l'Uni abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Ens amplia la informació el Bru Ortega des de Televisió de Girona.
7: L'Espart Girona vol revalidar el títol a Reus. Després de 3 tests de preparació i amb totes les jugadores a disposició, a excepció d'Axel Mercer en lesionada, l'equip de Roberto Iñiguez es desplaça per enfrontar-se al Cadí La Seu en la final de la 38a edició de la Lliga Catalana, que se celebrarà al Pavelló Olímpic de Reus.
8: Seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Es, al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no? Por diferentes razones. Pero, bueno, sin excusas, creo que intentar hacer el mejor partido posible con las circunstancias que tengamos.
7: Així doncs, l'Espart Girona buscarà fer-se amb la seva 11a Lliga Nacional Catalana a la capital de comarca del Baix Camp, en un duel que ha de servir per agafar confiança de cara a la prèvia de l'Eurolliga del pròxim dia 30 de setembre a Fontejau.
2: Abans d'aquest partit, a les 6 de la tarda, es disputarà la Lliga Catalana Challenge també al Pavelló Olímpic de Reus. Aquesta final enfrontarà el Joventut i el Lima Horta. L'equip barceloní defensarà el títol que han aixecat les dues últimes temporades, mentre que les verd i negres buscaran la segona victòria en el campionat. El tècnic de la penya, Fabián Téllez, explica com arriben.
9: Arribem justetes perquè som un equip completament nou, perquè hi ha jugadores que encara no han arribat, és a dir, bueno, per coses alienes al club, vull dir, però el fet és que, bueno, pues falta alguna jugadora i estem en ple procés, no? Per tant, no són excuses, sabem que és un títol i que és la Lliga Catalana, l'hem de donar la importància que té.
2: Mataró repeteix com a capital mundial de bàsquet 3x3. El port és l'escenari d'una nova edició del Challenger 3x3 de la FIBA que preveu acostar 15.000 persones a l'esdeveniment durant el cap de setmana. És una informació de TV Mataró d'Oriol Debat.
10: El port de Mataró acull el FIBA 3x3 Challenger, una de les proves del circuit internacional de la Federació de Bàsquet Internacional que reuneix alguns dels millors equips del món de l'especialitat. La competició reuneix 16 equips internacionals amb representació de diferents continents i amb grans potències. Entre els equips ja classificats hi ha el Team Barcelona i el Mataró 3x3 com a anfitrions.
11: A diferència de l'any passat, doncs ens vindran equips de pràcticament tots els continents, d'Amèrica, Àsia, a Àfrica, tenim de tot arreu excepte Oceania. Els guanyadors, com l'any passat, en el cas de l'any passat, doncs anaven a Macau, al màster de Macau, doncs aquest any es classifiquen pel World Tour de Zaisan, que és a Mongòlia, durant el final d'aquesta temporada 3x3.
10: L'organització del Challenger 3x3 va a càrrec del govern i la Unió Esportiva Mataró, a més de la FIBA, la Federació de Bàsquet Internacional.
2: Més 5 minuts per arribar a 8:15, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrid, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
12: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg de segles.
13: És un animal, per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrid, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
12: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
2: I a Olot, l'espai Cràter amplia el mes de la vulcanologia amb una nova proposta, Cràter Obert. Durant tot l'octubre, una vintena d'activitats aproparan el món dels volcans a tots els públics, amb especial atenció a famílies i infants. La programació inclou conferències, activitats participatives, un concurs de fotografia i el curs internacional de vulcanologia que per segon any combinarà una setmana a Olot i una altra a La Palma, on fa 5 anys que hi va haver l'erupció del volcà d'aquesta illa canària. La majoria de les activitats seran gratuïtes i es faran tant a l'espai Cràter com a l'exterior.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosi o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de Coll de Dama, la del Bacó, la de Bordissot o la Blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobre torrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. S'espera que Illa, que divendres ha convocat una cimera de partits per abordar de manera estructural el futur d'un dels puntals de l'estat del benestar, admeti els errors en unes proves amb una taxa d'alumnes exclosos molt per damunt de les recomanacions. Un fiasco que va provocar el cessament de la secretària general d'Educació. Un altre dels debats candents en el camp educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El president Illa ja ha manifestat la intenció de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Precisament avui acaba a Barcelona una de les cites més importants del sud d'Europa en aquesta tecnologia, l'AI Summit 2026. En parlarem tot seguit amb el director general del World Trade Center, Carles Anglada. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 23 de setembre. 11 persones han ingressat a l'hospital amb ferides menys greus per inhalació de fum en l'incendi a una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit. En total, s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que 3 persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. El Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, de Vicky López i de Quique Nazaret. I les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un vehicle avariat a l'A2 a l'altura de Pallejà en direcció a Barcelona, on talla un carril i deixa 4 quilòmetres de cues. D'altra banda, hi ha cua també a la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona i a Gavà en sentit nord. Al Vallès també trobem intensitat a l'AP7 al punt de Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I pel que fa al temps, comencem el dia amb alguns núvols, sobretot a les comarques de Tarragona, més extensos i baixos cap a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, matí tranquil, amb moltes estones de sol i temperatures suaus que, arran de mar, se situen per sobre dels 20 graus. A la tarda continuarà la tranquil·litat amb el cel ben assolellat i ben feble arreu. Les temperatures pujaran amb facilitat fins als 28, fins als 30 o 32 graus en molts punts, des de la costa fins al Pirineu.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Avui, a partir de les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura haguessin reclamat també les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a 3 treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat, abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. Mentrestant, el sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants de professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació, deia, i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. Ens ho explica l'Esther Minguell.
5: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
6: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
5: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, el calendari d'inversió del 6% del PIB en 4 anys, la inclusiva, les condicions laborals del professorat, les infraestructures i el català i el currículum. En alguns temes es podria incorporar la veu de les famílies i els alumnes, però sempre de l'àmbit de l'educació pública. El sindicat critica el pes de la concertada en el Consell d'Educació i alerta que això pot bloquejar els possibles avenços per la pública.
4: A tot això, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys, i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre la qüestió que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i els joves. La intenció és recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. És una informació del David Amador.
7: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
8: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
7: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
4: En aquest context, afegim que Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026, en el marc de la Setmana de la IA a Barcelona. Hi han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món. I el World Trade Center Barcelona hi té un paper clau com a soci i anfitrió estratègic. Per entendre què ha significat això per la ciutat, per les empreses i per l'economia del país, i com es prepara, de fet, el World Trade Center per a un futur on la intel·ligència artificial ja és clau, hores d'ara, conversem amb Carles Anglada. Ell és director general del World Trade Center. Senyor Anglada, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Hola, bon dia.
4: Com valoreu, avui que ja és l'últim dia, aquest congrés, amb la participació, deia, de grans tecnològiques com Google, Microsoft, OpenAI? Què diu això del moment que viu la ciutat i del seu posicionament en el mapa europeu de la intel·ligència artificial?
9: Doncs vostè mateix ho ha dit, diu que som punta de llança d'un dels temes més importants en aquest moment a la ciutat, al país, i jo quasi gairebé diria al món, no? La mateixa notícia que vostè explicava abans, el que veiem als diaris cada dia, la intel·ligència artificial és aquí, hem de veure com la fem servir, hem de veure com la utilitzem i com ens farà servir.
4: Doncs expliquin quines oportunitats obre aquesta intel·ligència artificial per a les empreses que treballen al World Trade Center, on veieu els usos més immediats i on veieu els reptes més grans.
9: Aquest precisament ha estat un dels temes estrella del Congrés, està sent, perquè el Congrés encara dura avui, està sent un dels temes estrelles. Quins són els temes on més podrem fer servir aquesta intel·ligència artificial, on la intel·ligència artificial serà més útil, i sobretot com mesurem aquesta utilitat i com veiem el retorn econòmic que dona la implantació d'aquesta intel·ligència artificial. Encara estem en una fase molt, molt inicial, diria jo, per moltes empreses. Tothom pensa que l'ha d'implementar, tothom està mirant com ho farà i tothom està pensant com valorar aquesta implementació i el valor que ens aporti econòmicament aquesta implantació. I, per tant, tasques repetitives, les tasques més mecàniques, més de resums, és per aquí. I en el nostre ecosistema concretament, nosaltres tenim unes 35 empreses en el World Trade Center d'arreu del món, i d'aquestes gairebé un 50% són empreses altament tecnològiques i per tant estan ja implementant, moltes d'elles estan molt ficades ja en tot el tema de centres de dades, etc. I per tant jo diria que és una eina de present, no ja de futur sinó de present.
4: La intel·ligència artificial avança més ràpid que les normes. D'això també n'està havent-hi un debat important arreu del món. Des del punt de vista empresarial, quins elements de regulació o governança caldria tenir clars per garantir un desenvolupament segur i competitiu?
9: Doncs això és una pregunta que potser toca més als governs, però les pròpies empreses estan ja aixecant la bandera i dient que s'ha de regular. Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Hem de veure exactament què podem fer, què volem fer, fins on volem arribar. Sobretot protegir aquells més vulnerables. Parlem molt dels nens, de les nenes, de la canalla. Potser també hauríem de començar a pensar en el que en diem la bretxa digital i com la gent gran entra en tota aquesta tecnologia. I està clar que els nostres governants han de començar a rumiar-s'ho i s'hi han de començar a posar en aquest sentit. Jo vull dir que jo crec que a Barcelona, Catalunya i a Europa en general, els nostres governants en són conscients i estan per la feina.
4: Per tant, entenc que en aquest sentit es posiciona a favor d'aquesta crida que fa el govern de la Generalitat en el sentit de prohibir la intel·ligència artificial, de preservar els nostres joves, els nostres infants, els nostres adolescents, com a mínim fins als 14 anys, d'aquesta IA, malgrat que siguin justament ells el futur també d'aquesta intel·ligència artificial i, si més no, del seu desenvolupament.
9: Jo no sóc un expert en intel·ligència artificial, ni molt menys. No m'atreveixo a dir si s'ha de prohibir, si no s'ha de prohibir, si s'ha de regular, si s'ha de fer servir amb supervisió, però el que sí que està clar és que s'ha d'estudiar bé, hem de veure què. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de l'utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials. Aquest és un tema en el que jo crec que ens hi hem de posar tots com a societat molt, molt, molt seriosament.
4: Carles Anglada, gràcies per haver-nos atès aquest matí i que acabi d'aprovar aquest congrés avui, que, com vostè també recordava, és el darrer dia. Bon balanç, gràcies.
9: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
4: Tres quarts de vuit, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no resolgui la incidència, val a dir que els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera. De Sagrera Meridiana, recordem-ho, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
10: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida, una vegada hem conegut la incidència.
4: I a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, 11 persones han resultat ferides menys greus per inhalació de fum per l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a zona segura i lliure de fums, a la planta baixa, en concret, de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotinspectora dels bombers, Montse Díaz, i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
11: Això s'ha extès per tota la planta. Ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
12: Ha estat complex la identificació de totes les persones perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
4: La Diputació de Barcelona ha aprovat el catàleg de serveis per als ajuntaments el 2027, el qual hi destina 152 milions d'euros. El ple d'aquest dimarts també ha aprovat un augment de 40 milions per al suport durant aquest mandat als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials i 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Els governs locals també podran dedicar-los a afrontar l'increment de la factura energètica, fomentar l'ocupació de qualitat o dedicar-los a la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. També poden fer actuacions a l'espai públic i equipaments energèticament sostenibles i integradors socialment. La presidenta de la Diputació de Barcelona és Lluïsa Moret.
13: Un catàleg de serveis de més de gairebé 400 projectes diferents. Enguany doncs, s'han sumat 18 iniciatives noves i que, té, doncs, que és un gruix de 152 milions d'euros en quant a quantia econòmica i que significa això, tot un catàleg de possibilitats doncs, que els ajuntaments poden triar, poden sol·licitar, molt divers, que són doncs, projectes, iniciatives, recursos tècnics, materials, econòmics, amb aquesta mirada que nosaltres volem impulsar, que és la cohesió territorial, la cohesió social i la equitat territorial.
4: Deu minuts i arribarem a les 8. La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistia a la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació que ara ens amplia la Mont Carvajal.
14: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
15: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui doncs començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
14: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
4: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que considera capaç de tot.
16: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan preses decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
4: Fa uns instants us parlàvem de l'incendi a l'Ametlla del Vallès. Doncs bé, una notícia que acabem de saber ara mateix i que segons hem pogut confirmar aquí mateix a la xarxa, una persona hauria mort en aquest incendi d'aquesta residència de gent gran al Vallès Oriental, a l'Ametlla del Vallès. Es tracta d'una de les víctimes ateses per inhalació de fum. Recordem-ho que s'han atès en total 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat aquestes flames, aquest foc, a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Doncs, ho dèiem, una última hora s'ha mort una d'aquestes persones víctimes d'aquesta residència, d'aquest incendi per inhalació de fum. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro, que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar enllestit en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
17: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a l'illa al costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
4: El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9, al Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, com Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
18: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
4: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions al diari francès L'Equipe, explica per què creu que se la mereix.
19: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
4: La greu lesió de genoll de Nico Joaquini deixa el Centre d'Esport Sabadell sense una peça fonamental a la davantera pel que resta de temporada. El nord-americà, amb un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret, ha marcat 3 gols en els 5 partits que ha disputat. L'entrenador arlequinat, Ferran Costa, admet que és un cop dur.
20: Immediatament hem de fer el que fem sempre, mirar endavant, i mirar endavant des de la il·lusió. Com he dit al principi, som una unitat, som un equip, on no arribi un, arribarà l'altre, i si no podem comptar amb les seves facultats en el que queda competició, doncs el que sí que sóc capaç de veure és que se li obre l'oportunitat a altres jugadors d'agafar protagonisme, de sumar minuts, de créixer. Sempre diem una cosa entre nosaltres, i és que quan pitjor, millor.
4: Les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
21: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg de segles.
22: És un animal, per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
21: Les petjades corresponen al període oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de tres dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.

0: La xarxa de comunicació local. Grans batutes, grans emocions.
1: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
0: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
1: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
0: Entrades a auditori.cat.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A veure, parla'm una mica tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
5: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
5: Em van a Morgades Valldosera.
3: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
5: Sí, sí, sí.
4: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
3: Vale, doncs ja està.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena les persones ateses, però, per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. De seguida ho ampliem. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dimecres, 23 de setembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. Un dels debats candents en l'àmbit educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El govern és partidari de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Tot plegat, mentre avui acaba a Barcelona l'AI Summit 2026, que reuneix les principals tecnològiques del món en aquest àmbit. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, ha parlat al Notícies en Xarxa sobre aquesta qüestió.
2: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
1: Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret. I en cultura, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Passen 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, volem saber com se circula a hores d'ara per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
3: Hola, molt bon dia. Situació complicada a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autovia 2 i retencions a Brera en sentit Barcelona. Més endavant hi ha retencions de Sant Andreu de la Barca a Pallejà en sentit Barcelona per una furgoneta avariada que talla un carril. Encara a la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona per un accident a Cornellà que deixa només un carril obert per circular. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 retencions de Gavà Esplugues en sentit Barcelona. A la C31 hi ha lentitud i aturada de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit Barcelona. A l'AP7 hi ha retencions de Granollers a Parets en sentit sud, de Mollet a Barberà en sentit sud i el Papi a la Barberà i a Mollet en sentit nord. A més, hi ha intensitat a Bàscara en sentit nord per un accident que talla un carril. A la C58 hi ha retencions de Terrassa a Badia, de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C17 hi ha cua de Parets a Mollet en tots dos sentits. A la C59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha retencions entre Argentona i la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C31 hi ha cua a Badalona per anar cap a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona. I un cop a Barcelona, problemes de trànsit a les rondes en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, també ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia, desperta la tardor, però només com a postureig.
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. I és que ja portem ben bé 6 hores, a hores d'ara, d'aquesta nova estació astronòmica, però la tendència de les immediates hores, i ja avisem dels propers dies, no serà precisament de tardor, de temps embolicat, regirat, plujós i fred. Tot el contrari. Sí que a hores d'ara ha refrescat una mica respecte ahir a aquesta hora, i sobretot aquest ambient una mica més fresquet s'està sentint a gran part de les comarques de Girona, on ahir la temperatura era més alta, però en general aquest matí de seguida la temperatura s'anirà espavilant, a mig matí ja l'ambient serà de bonança i tot ajudat amb un sol que serà radiant i present a gairebé tot arreu. Només tenim alguns núvols que a hores d'ara són més presents i en algun cas bastant compactes a les comarques de Tarragona, sobretot a l'Ebre. Aquests núvols s'acabaran esfumant, s'acabaran desfent aquest migdia i tarda, per tant, la segona meitat del dia serà de sol a tot arreu i ja diem, temperatura que s'acabarà espavilant. Les màximes d'avui tornaran està entre els 28 i 32 graus, per tant, aquesta tarda poc ens farà pensar el temps que hem entrat en aquesta tardor astronòmica. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I obrim el Notícies en xarxa amb una notícia que acabem de saber, i és que una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena, però, les persones ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums a la planta baixa de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotinspectora dels bombers, Montse Díaz, i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
5: Això s'ha extès per tota la planta, ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
6: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
1: I en aquests moments també estem molt pendents d'una altra última hora. Us expliquem que un home ha resultat ferit crític i un altre està en estat lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel a Vilanova de la Muga, a Peralada, a la comarca de l'Alt Empordà. La masia, de planta baixa i 2 pisos, ha patit danys estructurals. Per tant, n'estarem molt pendents i, si tenim novetats, us l'anirem explicant al llarg d'aquest informatiu. Més coses, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que 3 persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, 2 homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui l'incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
7: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge, i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM que facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
1: I aquest matí, a partir de les 9, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura, Esquerra i Comuns, també Junts, Vox i la CUP, haguessin reclamat les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a tres treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. A tot això, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública, i això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. És una informació que ens amplia ara el David Amador.
8: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
9: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som

0: En aquest context, Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026, i ho fa en el marc de la setmana de la IA. I per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món. En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regular la intel·ligència artificial sobre menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Hem de veure exactament què podem fer, què volem fer, fins on volem arribar. Sobretot protegir aquells més vulnerables. Parlem molt dels nens, de les nenes, de la canalla. El que sí que està clar és que s'ha d'estudiar bé, hem de veure què. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
0: Doncs justament apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, de la xarxa. I ho fa amb el suport de l'Eurecat, el principal centre tecnològic de Catalunya, amb qui s'ha signat un acord de col·laboració. L'objectiu comú, lluitar contra la bretxa digital a través d'una proposta amena, senzilla i fàcil d'entendre. El Zeros i Uns s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i s'emetrà l'últim diumenge de cada mes. Núria de José és consellera delegada de la xarxa i Xavier López, director general d'Eurecat.
2: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
3: Intentarem fer aquest esforç de traslladar al públic el coneixement objectiu sobre aquesta tecnologia i sobre les seves també aplicacions, avantatges i també els riscos que comporta, no? Aquí s'ha de fer molt de proselitisme, molta formació, informació.
0: És un quart de nou. La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistia, la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació que ens amplia ara la Mont Carvajal.
4: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
5: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
4: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
0: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que considera capaç de tot.
6: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan preses decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
0: La Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro, que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar enllestit en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns,

0: proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
1: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
0: Després de 3 anys i mig de veto, el govern català ha reobert la possibilitat que els patinets elèctrics tornin al transport públic de Barcelona. Així, l'autoritat del transport metropolità, formada per l'Estat, el govern català i l'Ajuntament de Barcelona, ja ho va debatre ahir, tot i que encara no n'ha sortit una data concreta per aixecar la prohibició. De fet, Renfe ja ha tornat a permetre a bona part d'Espanya, tot i que no a Catalunya, que es pugui pujar amb aquests aparells dins dels trens de curta, mitjana i llarga distància. Ho justifica per la nova regulació estatal en aquest àmbit, que incorpora sistemes obligatoris d'identificació, registre i assegurances que milloren les garanties de seguretat. I a Barcelona fa 4 dies i 4 nits que hi ha una rave a la barriada de Can Rectoret, al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. Això, malgrat les restriccions a causa de la pesta porcina. Els veïns dels entorns no poden descansar i, tot i que han intentat dialogar amb el veí que ha organitzat aquesta festa, de moment no hi ha hagut manera de posar-hi fi. La Guàrdia Urbana hi ha anat fins a 3 vegades i l'únic que s'ha aconseguit, de moment, és que s'abaixés momentàniament el volum de la música. I els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer aquest estiu surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos el van trobar el 19 d'agost uns treballadors de l'embassament i la policia va determinar que feia dies que era a l'aigua. Ara, l'autòpsia ha apreciat indicis de criminalitat. Els Mossos busquen l'autor del crim i investiguen el cas. I no deixem de parlar de la policia perquè aquest dimarts han desplegat un dels 6 macrocontrols preventius de trànsit que es duran a terme a Catalunya durant les properes setmanes. Després del dispositiu de la setmana passada a Tarragona, aquesta vegada els agents han centrat els controls en diversos punts de l'AP7 i l'A2 a l'àrea de Barcelona. L'operatiu forma part d'una campanya europea destinada a reforçar la seguretat i la prevenció a les carreteres. S'han fet controls de velocitat, proves d'alcoholèmia i drogues i s'ha controlat l'ús de dispositius mòbils. 3 de les infraccions presents en la majoria d'accidents de trànsit. L'Hospitalet de Llobregat ha limitat els horaris de les botigues 24 hores. A partir d'ara, els establiments de venda d'alimentació de fins a 300 metres quadrats hauran de tancar a les 10 de la nit. L'Ajuntament pretén així fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. En té més detalls la Maria Samblàs, de Televisió de l'Hospitalet.
2: Aquesta limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, així com les incidències vinculades precisament al consum d'alcohol a la via pública. També es pretén disminuir el soroll, les concentracions de persones a l'espai públic en horari nocturn, l'embrutiment i els botellots que afecten la qualitat de vida del veïnat.
3: Molts veïns i veïnes que viuen al costat d'establiments d'aquest tipus, doncs també ens manifesten les seves molèsties, les seves incomoditats, perquè sovint es ven alcohol. Acreditar aquests incompliments és molt difícil.
2: La proposta amplia tota la ciutat al tancament nocturn d'aquest tipus d'establiments, que fins ara només s'aplicava en àmbits concrets del terme municipal, per així evitar l'efecte frontera, és a dir, el desplaçament d'aquestes activitats a zones on fins ara no existia aquesta limitació.

0: El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9, el Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
1: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
0: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions, el diari francès L'Equipe explica per què creu que se la mereix.
2: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que más es diferente. Pero al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
0: Les Supercopes de Waterpolo es decidiran a Sabadell i Mataró. La masculina es disputarà a Can Llong el 14 d'octubre i enfrontarà l'equip vallesà i el Barceloneta. La categoria femenina, per altra banda, es decidirà a la capital del Maresme i enfrontarà el conjunt local i el Sant Andreu. Ens amplia la informació des de TV Mataró en Josep Maria Espà.
3: El dilluns 12 d'octubre, Mataró acollirà la final de la Supercopa d'Espanya, un duel que enfrontarà el campió de Lliga, l'Assolim Centre Natació Mataró, amb el campió de la darrera edició de la Copa de la Reina, el Club Natació Sant Andreu. L'equip barceloní, però, ha canviat bona part de la seva plantilla respecte de la temporada passada. 12 de les 14 jugadores han marxat, així com també l'entrenador Javi Aznar. Ara, el conjunt barceloní està dirigit per Marc Comas i té en Maica García, de 35 anys, una de les seves principals referents. Per la seva banda, l'equip de Dani Ballart buscarà aixecar la que seria la seva 4ª Supercopa d'Espanya, després dels títols aconseguits als anys 2019, 2021 i 2022. La final del 12 d'octubre al migdia serà la desena que disputi l'Assolim en aquesta competició. Serà, a més, la segona final de Supercopa que enfrontarà Mataró i Sant Andreu. L'únic precedent fins ara remunta a la temporada 2024-2025, quan el conjunt barceloní es va imposar a la capital del Maresme per 5-10.
0: És una de les notícies que us destacàvem en els titulars. Les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls, que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
4: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg de segles.
5: És un animal, per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
4: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
0: Oques Grasses ha posat a la venda noves entrades per als 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, que suposaran el punt final de la trajectòria d'aquesta banda osonenca. Els organitzadors han indicat que les entrades s'han alliberat després de conèixer la configuració definitiva de l'escenari. Les 4 actuacions estan programades pels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Les noves entrades, que se sumen a les 220.000 que ja s'havien venut, ja estan disponibles a través dels canals oficials de venda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.

0: Urà és, probablement, el món més estrany entre els 8 planetes del sistema solar amb la seva peculiar composició química, temperatures força extremes i la inclinació axial més inusual d'entre tots els mons veïns. Si bé és el 7è planeta des del Sol, continua estant molt més a prop que Neptú, que té una distància mitjana de 4.500 milions de quilòmetres del Sol, però és més fred que aquest últim. La seva temperatura mitjana és de 200 graus sota zero, aconseguint una mínima de 218 sota zero. És molt fred i molt ventós. El planeta és assotat per vents de fins a 900 km hora. A l'Equador, els vents són retrògrads i es mouen en la direcció oposada a la rotació del planeta. Tot i això, quan arriba als pols, el vent canvia de direcció progressiva i es mou amb la rotació d'Urà. El gegant del gel gira a una inclinació gairebé de 90 graus des del pla de la seva òrbita i està envoltat per 11 anells nebulosos i 27 llunes conegudes. Urà sembla girar sobre el seu costat i orbitar al voltant del Sol com una bola rodant a causa d'aquesta peculiar inclinació. La seva atmosfera és inhòspita per a la vida tal com la coneixem. Està composada principalment d'hidrogen i heli, i el metà, també present, és responsable del distintiu to blau d'Urà. El metà dels núvols superiors absorbeix l'espectre vermell de la llum solar i reflecteix blau, cosa que confereix al planeta el seu característic to blau verdós.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena, però, les persones ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix aquest matí al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. De seguida anirem fins a les portes de la cambra per parlar-ne a mitja hora escassa per l'inici de la sessió. Un dels debats candents en l'àmbit educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El govern és partidari de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Tot plegat mentre avui acaba a Barcelona l'AI Summit 2026, que reuneix les principals tecnològiques del món en aquest àmbit. El director general del World Trade Center Barcelona, Carles Anglada, ha parlat al Notícies en xarxa sobre aquesta qüestió.
3: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
2: Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. Encara sobre Rodalies, la circulació de la R3 es troba tallada entre la Molina i Puigcerdà per una incidència que afecta el subministrament elèctric, segons informa Adif. Renfe ha establert servei alternatiu per carretera. D'altra banda, la R1 circula amb 4 trens per hora i sentit a causa d'un robatori de cable entre Badalona i el Clot. Aquesta incidència provoca retards a la línia. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret. I en cultura, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És una notícia que us estem destacant, una notícia d'última hora. Una persona ha mort en l'incendi d'aquesta passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són prou una setantena les persones que han hagut de ser ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums. Això és a la planta baixa de la mateixa residència. Volem saber quina és l'última hora d'aquest incident que ha causat finalment un mort. Volem parlar amb Jan Santaló. Ell és l'alcalde de l'Ametlla del Vallès. Alcalde, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Elena. Bon dia a tothom.
1: Quina és l'última hora d'aquest incendi, alcalde?
2: Bé, l'última hora... Està difícil donar tots els detalls en un moment tan catastròfic i tan dur per tothom. En tot cas, dir-vos que l'última hora és la confirmació malaurada d'aquesta persona que ha acabat perdent la vida en aquest malaurat incendi i l'optimista recuperació de tota la resta que es troben actualment ingressades.
1: No sé si heu pogut identificar la víctima mortal, si tenia també una patologia prèvia, una mica què hauria passat en aquest cas concret.
2: Sí, bé, el relat que d'alguna manera coincideixen totes les autoritats competents, el Servei d'Emergències Mèdiques, Bombers i la Conselleria, perquè aquest és un centre que és titularitat de la Generalitat i el gestiona la Fundació Vall Paradís, sembla que totes parts coincideixen que el foc s'ha originat, com molt bé heu dit, a una de les habitacions i el detonant de la situació tan i tan delicada ha estat sobretot també la vulnerabilitat de molts dels residents que han estat especialment afectats per aquesta inhalació de fum. Això ha fet que el número de persones que necessitaven assistència mèdica considerable ha augmentat molt ràpidament i, més enllà d'això, òbviament, les causes s'estan investigant. La tasca principal, també policia local, protecció civil de l'Ametlla, ha estat d'atendre aquestes persones, també les familiars que tenien moltes preguntes i de poder garantir que hi havia altres espais amb dignitat, no?, que podien passar l'estona fins que no es pugui recuperar la normalitat.
1: Alcalde, vostè parlava de la nota positiva, de la bona recuperació dels altres ferits. Entenc, per tant, que no estem per la vida de cap d'ells, si més no d'aquests 13, que potser eren els que també haurien necessitat un ingrés hospitalari.
2: Sí, a l'última hora, com bé deies, és que l'evolució és molt favorable i de tots aquests ingressats en quedaria un en estat greu, amb un pronòstic almenys ara favorable, però també hem de tenir tots i totes molt clar que es tracta de persones especialment vulnerables i que, per tant, els pronòstics són incerts, si bé l'última hora ens fa pensar que aquestes persones haurien de tenir una evolució positiva.
1: Com està ara mateix la residència? Hi ha una afectació que impossibilita el seu normal desenvolupament, la seva normal activitat. I què passa, alcalde, perdoni, i què passa amb la resta de residents que no han tingut afectació en principi?
2: Bé, doncs els explico. Aquest és un edifici que no és nou, però tampoc té molts anys, crec que és dels anys 90, i tot el que fa referència, em comentava la conselleria i la gestora del centre, la sectorització, el tallafoc, tot ha funcionat bé, no hi ha un risc estructural de l'edifici, per tant, tots els cossos estan coincidint en que més enllà de la planta afectada i les superiors, perquè és on s'ha dirigit aquest fum, la resta de l'edifici està en un estat correcte. De fet, fins i tot, més enllà dels passeigos per on han passat els serveis d'emergència, m'atreviria a dir de normalitat. Sé que pot cridar l'atenció, però és un edifici gran, de fet, ample, d'alguna manera que hi ha moltes zones clarament diferenciades, i per tant, si bé el dia a dia serà difícil normalitzar-ho, també aquí hi ha una qüestió emocional molt latent, podem dir que hem pogut habilitar prou àmbits a l'entorn com perquè el dia a dia es pugui desenvolupar amb normalitat. Ara bé, la planta cremada, que és la primera, i la superior, sí que són del tot inutilitzables fins que no es facin les reparacions pertinents.
1: Entenc la darrera pregunta ja, alcalde, que hi hauran d'haver-hi reallotjaments o les famílies en aquest sentit poden estar tranquil·les?
2: Sí, de fet jo una de les primeres preocupacions quan ens vam dirigir doncs, a la gestora era doncs, si necessitem qualsevol tipus de reallotjament, sobretot perquè com a ajuntament doncs, volem i hem d'ajudar, però no és el mateix, no? Estarem d'acord doncs, reallotjar persones que han tingut algun ensurt a casa seva, que no pas persones que necessiten una vigilància i una supervisió periòdica. No? En aquest sentit, es van dirigir dues dotacions de la Conselleria d'Afers Socials i de Drets Socials i han garantit doncs, que en el mateix edifici aquestes persones s'hi podran quedar com a mínim les primeres hores i després, si fés falta més a llarga durada, ser traslladades ho serien. Però a l'última hora, les famílies, aquella atenció que necessitin, que es poden dirigir a qui faci falta que els donem un cop de mà, és que les persones doncs, continuen en perfectes condicions a l'edifici, òbviament a la part que no ha estat afectada.
1: Jan Santaló, alcalde de l'Ametlla del Vallès, un ensurt aquesta matinada. Li agraïm moltíssim que ens hagi atès. Gràcies, doncs, i bon dia.
2: Gràcies a vosaltres i que tingueu bon dia.
1: Doncs pendents d'aquesta última hora també us expliquem que un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre està en estat lleu després d'una explosió també que s'ha produït d'un dipòsit de gas en un hotel, en aquest cas a Vilanova de la Muga, a Peralada, a la comarca de l'Alt Empordà, i que també hem conegut al llarg d'aquest matí. La masia, de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals. I també us expliquem que Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui la incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat, en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig, n'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
3: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment, i per tant no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i per tant de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM que facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
1: També, sens dubte, una de les notícies del dia, i és que d'aquí a escassament 20 minuts, a les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA. Ho farà a petició pròpia després que els mateixos socis d'investidura hagin reclamat també les seves explicacions públiques. Anem, doncs, fins al Parlament, on hi tenim els nostres companys Lluís Sánchez i Mont Carvajal. Molt bon dia, Mont. Explica'ns què es preveu avui al Parlament.
4: Bon dia, doncs així és. El president Illa compareixerà a petició pròpia, però després que li ho demanessin els seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, i també Junts, Vox i la CUP. Li reclamen explicacions sobre el fiasco de les proves PISA del 2025. Recordem que són unes proves que es fan a nivell internacional per saber el grau de coneixement dels alumnes de 15 anys, però tenen unes normes, i és que poden no haver-les de fer aquells alumnes amb discapacitats físiques, cognitives, emocionals, o amb molt poc coneixement de la llengua. Això es fa perquè el nivell de tot el grup no baixi en excés. Però la OCDE recomana que com a màxim se n'excloguin el 5% d'alumnes d'aquestes característiques, i Catalunya va excloure'n el 23,2%, és a dir, 4 vegades més. I esclar, va quedar eliminades. Les proves no van tenir validesa i Catalunya va quedar fora d'aquestes proves. La conseqüència és que Catalunya no tindrà manera de comparar els resultats dels seus alumnes amb els dels altres països fins al 2029. Aquestes proves es van fer al maig del 2025, però aquest fet es va conèixer aquest juliol. La consellera del RAM, Esther Niubó, ho va qualificar d'incidència. Això va causar molta alarma i rebombori, i després de l'estiu es va cessar la secretària general i es va obrir expedient a tres dels treballadors. A la compareixença arriba al mig del debat sobre el debat general de què fer amb l'educació, de repensar-la de dalt a baix, més enllà de les legislatures, volem dir. I per això el president ha convocat demà passat els partits a Palau per començar-ne a parlar. Això serà divendres, però de moment, ara com dèieu, a les 9 comença el president Illa a donar explicacions sobre les proves PISA. Segons la consellera i portaveu del govern ahir, va dir que sense treure ni un gram de la gravetat, va dir, defensaria la gestió feta per Niubó i per tot el govern. Avui Illa no té límit de temps en la seva intervenció. Els grups tindran en un inici 15 minuts per cadascú. Després Illa pot replicar, però tampoc no s'allargarà massa perquè el president té un altre acte a la 1 del migdia al Palau de la Generalitat.
1: Gràcies, Mont Carvajal. Una sessió ben segur que serà moguda i controvertida i de la qual segurament en tindrem un resum exhaustiu demà de tu mateixa. Gràcies, companys, que vagi molt bé. I el govern regularà en aquest context l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. És una informació que ens amplia ara en David Amador.
5: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
6: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
5: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: Canviem radicalment de tema i abans dels esports afegim que diverses entitats ecologistes reclamen que es defineixin les limitacions d'afluència i d'usos concrets del futur Parc Natural de Prades presentat pel govern i ja es mobilitzen aquestes entitats per dir-hi la seva. A més, reclamen recuperar les 43.700 hectàrees previstes inicialment. És una crònica de TAC12.
7: El Parc Natural de les Muntanyes de Prades ha de ser una realitat aquesta tardor, però abans de ser declarat amb aquest règim de protecció, queda superar el tràmit de les al·legacions. En aquest sentit, les entitats ecologistes han presentat un seguit d'esmenes a l'actual projecte presentat per la Generalitat. Les principals reclamacions són recuperar l'extensió inicial de 43.700 hectàrees, reduir la xifra de membres en l'òrgan de gestió i clarificar els usos i les activitats.
8: Farem al·legacions pel que fa a l'extensió, farem al·legacions pel que fa doncs, a la composició de la Junta Rectora, farem al·legacions pel que fa doncs, a les activitats que es permeten o es prohibeixen dintre del Parc Natural. Aquesta part del territori, que penso que és majoritària, vol un Parc Natural de primera, que no surti retallat, que no surti coix i que surtin totes les eines necessàries per conservar aquest territori, preservar.
7: Demanen que la nova normativa limiti més clarament què es podrà fer, l'afluència i que es doti de recursos per controlar-ho.
1: Temps pels esports, és temps per Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
9: Bon dia.
1: El Barça que comença la defensa de la Champions femenina, avui mateix, eh?
9: Sí, sí, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club, un partit que jugarà a les 9 de la nit a l'estadi Johan Cruyff. L'equip blaugrana ha jugat les últimes 6 finals de forma consecutiva i n'ha guanyat 4. Per tant, el repte passa per mantenir aquest domini a la màxima competició europea, tot i haver perdut peces claus, com ara Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i també Quica Nazaret, mentre que recuperen Irene Paredes. El tècnic Pere Romeu confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
10: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
9: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindrà aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions al diari francès L'Equip explica per què creu que se'l mereix.
11: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección, pero más que eso yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marques ni con nada más, solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
9: A primera federació, l'Europa ha presentat Luis Blanco com a nou entrenador del primer equip. El tècnic arriba al conjunt escapulat després de dirigir l'Atlètic Balears a segona federació la temporada passada. Té també experiència al filial de l'Espanyol. Agafa l'equip en zona de descens després que els graciencs només hagin sumat un punt dels 12 possibles amb Josep Maria Gené a la banqueta. Blanco explica per on passa la millora de l'equip.
12: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora. Crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius i que bé, que bueno, amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
9: L'Espar Girona i el Cadí La Seu disputen avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El duel es jugarà a Reus a 8:45 del vespre i serà el darrer de l'Uni abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Ens amplia la informació el Bru Ortega de Televisió de Girona.
13: L'Espar Girona vol revalidar el títol a Reus. Després de 3 tests de preparació i amb totes les jugadores a disposició, a excepció d'Axel Mercer en lesionada, l'equip de Roberto Íñiguez es desplaça per afrontar-se al Cadí La Seu en la final de la 38a edició de la Lliga Catalana, que se celebrarà al Pavelló Olímpic de Reus.
14: Seguramente tengan motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no? Por diferentes razones. Pero, bueno, sin excusas, creo que intentar hacer el mejor partido posible con las circunstancias que tengamos.
13: Així doncs, l'Espar Girona buscarà fer-se amb la seva 11a Lliga Nacional Catalana a la capital de comarca del Baix Camp, en un duel que ha de servir per agafar confiança de cara a la prèvia de l'Eurolliga del pròxim dia 30 de setembre a Fontejau.
9: Abans d'aquest partit, a les 6 de la tarda, es disputarà la Lliga Catalana Challenge, també al Pavelló Olímpic de Reus. Aquesta final enfrontarà el Joventut i el Lima Horta. L'equip barceloní defensarà el títol que ha aixecat les dues últimes temporades, mentre que les verdinegres buscaran la segona victòria al campionat. El tècnic de la penya, Fabián Téllez, explica com hi arriben.
15: Arribem justetes perquè som un equip completament nou, perquè hi ha jugadores que encara no han arribat, és a dir, bueno, per coses alienes al club, vull dir, però el fet és que, bueno, pues falta alguna jugadora i estem en ple procés, no? Per tant, no són excuses, sabem que és un títol i que és la Lliga Catalana, l'hem de donar la importància que té.
9: Doncs aquests dos partits, a les 6 i a 8:45 a Reus. Demà t'explico qui ha guanyat.
16: Molt bé, gràcies, Cristina. Fins demà.
9: Fins demà.
16: I ara us apuntem una notícia que era destacada en l'àmbit de la cultura, i és que les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han posat al descobert les petjades, 8 petjades en concret, fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleo Pterid, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho amplia la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
17: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg de segles.
18: És un animal per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
17: Les petjades corresponen al període oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de tres dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
16: Doncs reprenem el fil de l'obertura d'aquest informatiu. Com us estem explicant, una persona ha mort en l'incendi d'aquesta passada nit en una residència a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Fins a aquest punt s'hi ha traslladat la Clara Armengol, de BOTV. Bon dia, Clara.
19: Bon dia, Helena.
16: Quina és la situació ara mateix a les portes d'aquesta residència? Quina és la fotografia que ens pots descriure?
19: Ara aquí mateix a la carretera de Llerona, a l'exterior de la residència, podem dir que hi ha calma. De tant en tant estan arribant familiars de les persones que estan ingressades aquí, arriben a poc, entren i tornen a sortir al cap d'una estona. El personal de la residència que està en actiu està dintre, no hi hem pogut parlar, no hi hem pogut entrar. Per tant, en aquest equipament que es troba just entre l'Ametlla i Llerona hi ha una certa calma. Com heu anat explicant, al llarg del matí hi ha hagut un incendi que es va declarar doncs, aquesta passada nit i la conseqüència més greu és aquesta persona que ha mort i després les 13 persones que han hagut de ser traslladades a l'hospital per estar en observació. És un centre força conegut a la comarca del Vallès Oriental, és un espai sociosanitari, havia sigut un lloc de pal·liatius i actualment, a part de les persones que hi viuen, també hi ha persones que ja estan temporalment per recuperar-se d'alguna malaltia. I com diem, està a la carretera de Llerona, just entre l'Ametlla del Vallès i les Franqueses, i és un lloc on és molt fàcil de veure per la carretera. Aquí davant, a la façana, diguéssim, de davant, no es veu fum i es veu negre a conseqüència de l'incendi perquè es pot veure a la façana que hi ha a l'altra part de darrere. Però en aquests moments, quan quasi són les 9 del matí, doncs l'ambient aquí fora d'aquest sociosanitari, d'aquesta residència de l'Ametlla del Vallès, és d'una certa calma, d'una certa tranquil·litat, d'una calma tensa, òbviament.
16: Gràcies, Clara Armengol, companys de BOTV. Ens confirmava fa pocs minuts l'alcalde, per aquesta última hora, ens confirmava fa pocs minuts l'alcalde doncs, de l'Ametlla, que no estem per la vida de ningú més, que s'està atenent a les altres persones, però és cert, segurament que hi ha nervis entre els familiars per si hi ha la possibilitat al llarg del dia de que s'hagin de reallotjar. Gràcies per l'atenció dispensada. Aquesta és l'última hora. Fins demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem a partir d'aquí ja un nou dia de programació, un nou dia d'emissió. Avui que som dimecres 23 de setembre del 2026. I sempre, sempre, la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos i apropar-vos tot un contingut que desitgem us agradi i us ajudi a passar una bona jornada. A més, un contingut que també podeu consultar a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat, Ràdio en Línia, Ràdio La Carta, si us agrada poder escoltar tot el contingut a través de Ràdio en Línia o Ràdio La Carta. Presència a les xarxes socials i també al mateix temps podeu posar imatge a l'espai matinal de Calaixera, espai que està a punt de començar a través de Televisió El Vendrell. Us convidem, com sempre, i un dia més, només començar, que seguiu tota la programació que està a punt i que, de fet, ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Bé, si tornem a posar, comencem. Nova edició d'aquest espai matinal. Comencem ja a partir d'aquí La Calaixera. Les 9 i 2 minuts i volem ser-hi fins al migdia, fins a les 12. Són aquestes gairebé 3 hores diàries on busquem això, aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible. Això sempre per davant. A més, si voleu participar i voleu dir la vostra, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp, des d'ara que ja estem en directe, al 686-101-101 o en qualsevol moment un correu electrònic a laixera@rtv-elvendrell.cat. Doncs justament això que dèiem, tot a punt en aquesta edició d'avui. Per començar anirem cap al temps amb en Marc Rodero. També ja hem triat una primera cançó per posar ritme. Això ens posarà una mica les piles, eh? I ens agafarà ritme per anar cap a l'actualitat i les notícies destacades. També els esports amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades, als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, en aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, que de fet també ja són butlletins previstos i habituals a cada hora en punt. I després d'aquest butlletí, segona part de Calaixera i més qüestions, més coses. Secció ja habitual i que recuperem una temporada més, l'espai sobre psicologia positiva, sobre motivació amb la logopeda i terapeuta Isabel Saracier. A banda, també recuperem una temporada més, aquest espai que compartim entre ràdio i televisió a través dels serveis informatius d'aquesta casa i sota la direcció de la Sílvia Martínez. Direcció i presentació de l'espai Connecta 14. Aquest és un espai d'actualitat del municipi, de la comarca, en diferents punts d'interès. I, per exemple, en aquesta ocasió, la Sílvia torna a parlar d'educació, de les reivindicacions i d'allò que es demana i s'explica des del sistema educatiu, això, proper i comarcal, en aquest cas. L'agenda, que també té cabuda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem la tercera i última part amb més coses. Avui és dimecres i avui toca secció ja habitual amb Coma-ruga literària. Sempre l'oportunitat de conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. I també tindrem una bona estona per la participació i les trucades, que bàsicament no pot faltar. Peticions musicals, dedicatòries i allò que vulgueu fer arribar. Gràcies per fer-ho possible, de veritat. Gràcies per l'atenció, per la confiança i per la paciència. A més, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: Calaixera, un programa unicat de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
0: Per començar aquest primer apunt d'informació de servei i que passa justament per la previsió del temps, que és prou important. Mar Rodero, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: I a més, avui comença la primavera astronòmica, eh? Sempre ho dius, astronòmica, el calendari, vaja.
3: Això mateix, exacte. La meteorològica la vam encetar el dia 1 de setembre i avui li donem la benvinguda a aquesta tardor, una tardor que es presenta... hauria de presentar-se mitjanament plujosa. Acabarem veient a veure què és el que ens fa i per on ens tira, però de moment avui estem tenint aquest context d'estabilitat. El sol ha de lluir amb força durant la jornada d'avui, pràcticament cel serè durant tot el dia, com a molt amb algunes bandes de núvols alts poc destacables que poden transitar pel cel, poca cosa en conjunt. Per tant, avui un dia de força estabilitat arreu del territori, temperatures sense gaires canvis, prou agradables al punt del migdia, entre 2 i 3 graus per sobre del que tocaria, però notable contrast tèrmic entre el dia i la nit, perquè en quant el sol es pon, baixa la temperatura i sobretot a primeres hores del matí fa relativa fresqueta. Situació marítima prou tranquil·la també durant la jornada d'avui a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: Perfecte. I actualitzem les temperatures tot just, Marc?
3: Ara mateix comparteixen 18 graus en el Vendrell com Cunit i també l'Observatori de Covarruga. En tenim 15 a la Bisbal, 16 en el cas del Montmell i 15 també a l'Observatori de l'Arboç.
0: Perfecte. Gràcies, Marc, per la informació. Fins demà.
3: Fins demà. Bon dia.
0: Bon dia. Fins demà aquí a la Calaixera, en aquesta connexió com la que estem fent ara. Però també podeu acabar de conèixer l'actualitat d'aquesta previsió del temps i actualitzada en cada punt informatiu d'aquesta casa, en ràdio, en televisió i sempre amb en Marc Rodero.
2: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: Novetat, calentet, calentet, acabat de sortir del forn. Sacseni ha presentat aquesta cançó que ens posa ritme en aquesta jornada d'avui dimecres. Malalt de somnis.

0: Ritme, ritme del bo per començar i per encetar programa aquest dimecres, qualsevol de setembre, en proximitat i en directe a través del 107 en bo de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts, notícies.

0: El Congrés dels Diputats ha saldat aquest dilluns un deute històric, fent un homenatge a la figura de Pau Casals en el marc dels actes del 150è aniversari del seu naixement i el Dia Internacional de la Pau. La música i les paraules del mestre que han ressonat amb força a l'hemicicle fent palès que el seu missatge és més vigent que mai, en un moment, l'actual, ple d'incerteses i de desconfiances. Qui ens apropa la crònica d'aquest esdeveniment, aquest homenatge a Madrid, és el nostre company a Serveis Informatius, Marc Guitart.
1: La interpretació del Cant dels Ocells amb el violoncel del mateix Pau Casals en mans del violoncel·lista Ettore Pagano i amb l'acompanyament de la pianista Yoko Suzuki davant d'un congrés dels diputats en complet silenci ha estat el moment culminant d'un acte ple de simbolisme i emotivitat. Per primera vegada, el Congrés dels Diputats ha celebrat el Dia Internacional de la Pau i ho ha fet a través d'un homenatge a Pau Casals, aprofitant que es compleixen 150 anys del seu naixement. L'acte ha reunit polítics de gairebé tots els colors, que s'han barrejat a l'hemicicle en un ambient més distès de l'habitual, però alhora solemne. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha fet la intervenció inicial, recordant la vinculació indestriable entre la música de Casals i el seu compromís amb les llibertats i la pau.
2: Un català universal que se sentía molt orgullós de ser-ho. Una de les figures més importants de la música del segle XX, un músico magistral

0: ha intercalat diferents interpretacions musicals a càrrec d'Ettore Pagano i Yoko Suzuki. Tal com ja va fer aquest estiu al Festival Internacional de Música Pau Casals, el jove violoncel·lista italià ha fet sonar el violoncel Goffriller del Mestre, construït el 1733, i que la Fundació ha cedit a Pagano durant 4 anys pel fet d'haver guanyat el concurs Queen Elizabeth. L'acte ha reunit al Congrés diverses personalitats, com el president de la Generalitat Salvador Illa, el ministre de Cultura Ernest Urtasun o l'abat de Montserrat Manel Gasc, així com una nodrida representació vendrellenca.
1: És un dia històric. Realment estem retornant una mica als anys de la transició. Pràcticament era un deure que tenia aquest país, país en sentit ampli de la paraula, amb Pau Casals. Ningú ha lluitat més per la democràcia en aquest país. Pau Casals va ser un exiliat republicà, va morir a l'exili, no va tornar fins després a casa seva, al Vendrell, i era un deure que tenia el país.
2: El seu cello ha sonat aquí, hem sentit la seva veu, familiars de Pau Casals estaven en l'acte, i a més, allò que ell no va poder veure, que era retornar al seu país amb democràcia, ara està tot el país que s'han recordat d'ell amb aquest acte del Dia Internacional de la Pau que se li ha volgut dedicar. Creiem que ha estat emotiu i important.
3: Sempre que hi ha commemoracions donen peu a reivindicar, no, el llegat dels personatges, de posar en valor el que van ser i el fet de que se'n parli, de que es facin actes com el que hem fet avui aquí a Madrid, però també els concerts i els actes que es faran durant tot aquest any a Barcelona i en altres capitals europees i mundials, evident, fan que el seu nom es posi i es torni a parlar, no, d'ell.
4: I ens ha posat un llistó molt alt. O sigui, ja amb l'escola i com vam fer l'escola nova, tot plegat. Vull dir, tenir la Pau Casals sempre present, no? Aquesta figura amb aquests valors tan importants mundialment com a músic, com a humanista, jo crec que sí que ens hem influït, però no només a nosaltres, sinó a moltíssima gent, no?
0: Un dels moments més emotius i alhora reveladors de l'homenatge ha estat quan les mateixes paraules de Casals han sonat a l'hemicicle, reproduint alguns fragments del discurs que el mestre va fer el 1958 a les Nacions Unides. Unes paraules que gairebé 60 anys després han sonat inquietantment actuals.
5: Nunca como ahora el mundo se ha encontrado más cerca de la catástrofe. La confusión y el temor han invadido al mundo entero. El nacionalismo mal concebido, el fanatismo, los dogmas políticos y la falta de libertad y de justicia alientan la desconfianza y la hostilidad que agravan cada día más el riesgo que corremos. Pero aún así, todos los seres humanos desean la paz.
6: Jo, al sentir les paraules del mestre en directe, la reflexió que ha fet del moment històric en què ell les va pronunciar, i veure la versemblança d'aquells moments amb els moments actuals, era quelcom que se't posen els pèls de punta i que t'emociona de forma molt important.
1: Malauradament hem tornat. Per tant, confiem que puguem fer honor amb ell i que fem cas a les seves paraules. No les recordem perquè siguin d'actualitat, sinó les recordem perquè hem superat aquest risc, aquest enfrontament entre els països, entre els pobles, entre les races. Per tant, fem cas a les seves paraules.
4: I si sempre es pogués escoltar això abans de molts actes polítics i moltes coses, crec que el món aniria d'una altra manera.
0: L'acte del Congrés ha format part del programa oficial Casals 150, una commemoració impulsada per la Fundació Pau Casals i la Generalitat de Catalunya, que es va iniciar el passat mes d'abril i es prolongarà fins a l'octubre del 2027, amb més de 200 activitats que inclouen concerts, exposicions i projectes educatius en diferents països.
7: I més qüestions, altres notícies destacades en aquesta jornada d'avui dimecres. A nivell polític comarcal, si el país no aposta pel Baix Penedès, el Baix Penedès no posarà a disposició del país. Amb aquesta rotunditat s'han expressat representants del territori d'Impulsem Penedès i Junts per Catalunya davant dels mateixos terrenys que han d'acollir la nova estació intermodal de mercaderies de ferrocarrils dins el terme municipal de l'Arboç. Una nova mostra, asseguren, de l'ús que fa la Generalitat de la comarca sense que, per contra, se solucionin els dèficits que pateix el territori. Jaume Casanyes, d'Impulsem Penedès.
8: Som la comarca que més creix demogràficament i som la comarca que menys inversions rep en els darrers 10 anys. I aquesta situació s'ha d'acabar. Nosaltres el que estem aquí és per dir que fins que no hi hagi aquest compromís del govern de la Generalitat amb la nostra comarca, nosaltres no volem donar suport a cap projecte que sigui de país si el país no mira al Baix Penedès.
7: El posicionament d'impostos

0: Impulsem i de Junts ve derivat també per la visita del conseller Albert Dalmau al Vendrell aquest passat cap de setmana. Totes dues formacions que es presentaran en coalició a les properes eleccions municipals reclamen un finançament just i adequat a les necessitats de la comarca. També ara escoltarem la Montse Ortiz de Junts per Catalunya.
1: El que necessita el Baix Penedès són més recursos i no fer-ho a qualsevol preu. Aquests recursos han d'anar destinats als serveis que necessita, a més escoles, a més seguretat, a més bombers, a més centres hospitalaris, perquè les costures d'aquí a la comarca estan patades, o sigui, és que no hi ha prou serveis per tot l'augment demogràfic que estem vivint. Ho veiem cada dia a les carreteres, ho veiem cada dia als trens que van saturats i no funcionen.
0: Peticions que també abracen increments d'efectius als Mossos d'Esquadra i d'Ensenyament. En definitiva, Impulsem Penedès i Junts per Catalunya exigeixen que el Baix Penedès deixi d'estar a la cua en inversions al govern de la Generalitat i se situï allà on li correspon. I coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, que just acaba avui, la xarxa vendrellenca ha presentat dues propostes per incentivar l'ús del transport públic al Baix Penedès, o més aviat torna a plantejar, atès que totes dues iniciatives ja havien estat defensades per l'entitat veïnal. La primera d'elles, a més, se solapa pràcticament amb l'inici del curs universitari i posa l'accent a les dificultats per accedir des del Baix Penedès a la Universitat Autònoma de Barcelona, un dels principals centres formatius del país. Des de la xarxa vendrellenca se sol·licita que es faci efectiva més d'hora que tard la connexió del transport per carretera entre el Baix Penedès i l'UAB, una petició que ja va ser presentada ara fa gairebé un any al Parlament de Catalunya mitjançant Esquerra Republicana de Catalunya i que va ser aprovada per la seva Comissió de Territori sense que a dia d'avui s'hagi fet realitat, tot i el compromís de tenir en marxa el servei abans de finalitzar el curs passat. La demanda de la xarxa vendrellenca s'encavalca acaba amb una nova proposta adreçada, en aquest cas, a l'executiu d'Illa. L'entitat, doncs, sol·licita al govern català que intervingui per tal d'assolir la reobertura de la sala d'espera de l'estació d'autobusos del Vendrell. La federació recorda que, tot i que la gestió correspon a l'Ajuntament, la titularitat d'aquest equipament és de la Generalitat, motiu pel qual demana la seva implicació. I és que des de la xarxa es considera incompatible l'estímul de l'ús del transport públic amb el tancament des de la pandèmia d'aquest espai. Per l'associació, no es pot demanar a la població que deixi d'utilitzar el transport privat si després ha d'esperar el bus sota les inclemències del temps. Més coses. Parlem de cultura. El cicle cultural i gastronòmic Perifèria Cultural torna a la comarca aquest mes d'octubre. Ho fa amb quatre cites culturals i gastronòmiques als municipis de Llorenç, Masllorenç, Bonastre i Sant Jaume dels Domenys, amb el suport del Consell Comarcal. Per això, en la presentació en parlava el conseller comarcal de Cultura, Josep Ràfols.
2: Des del Consell Comarcal del Baix Penedès volem reivindicar una cultura descentralitzada, accessible i viva, que faci xarxa i que ens permeti continuar construint comarca. Perquè invertir en cultura és invertir en territori, en comunitat i en futur.
0: I segons el director d'aquest Perifèria Cultural, en Francesc Rivera, en Titot, la filosofia del cicle és clara.
3: Trencar les fronteres imposades aquestes que fan que la cultura es pretengui com una cosa simplement administrativa, no? Si estàs empadronat aquí i fas aquesta cultura, estàs empadronat allà i en fas una altra, no? I que per tant és un principi del que nosaltres reneguem.
0: La primera de les actuacions es farà el 3 d'octubre a Llorenç del Penedès amb els grups Fetus i Trinxats, el 10 d'octubre a Masllorenç hi actuaran Judit Nederman, el trio Fortuny i Juanjo Bosch, i a l'11 d'octubre a Bonastre cantarà la Montse Castellà amb la banda de música de la Sènia.
4: Una de les cançons del nou disc i l'espectacle que podreu escoltar el dia 11 es diu "El meu poble està a la cantonada d'un mapa", i per tant també té molt de sentit perquè Bonastre és realment una cantonada del mapa, el Baix Penedès està una cantonada inclús d'esta demarcació.
0: El cicle es tancarà a la comarca el 18 d'octubre, Sant Jaume dels Domenys, amb Roger Mas i la Cobla Sant Jordi i Carles Belda. A banda de la música, la gastronomia de quilòmetre zero és una de les claus d'aquesta convocatòria i cada cita vindrà acompanyada d'un àpat. Responsable de coordinar tot això és el restaurador Héctor Holgado.
5: Hem fet uns menús preparats, pensats en producte de temporada i sobretot treballem amb petits productors locals perquè creiem que també s'ha de posar en valor els petits productors de proximitat, no? El producte de quilòmetre zero, de la zona.
0: El Perifèria Cultural, que pretén ser una manera diferent de viure la cultura, de prop, sense massificacions i connectada amb els pobles i la seva gent, sobretot. I l'Associació Cultural d'Extremadura del Vendrell posa en marxa aquest cap de setmana la seva festa extremenya amb els primers actes del programa. Aquest dissabte, a 8:15 del vespre, al local del carrer Sant Magí, Rufino Cecília serà l'encarregat de pronunciar el pregó i seguidament tindrà lloc una fideuada i per acabar la ballada hi haurà música en directe amb Quillo Flamenquillo. Diumenge celebrarà una jornada d'intercanvi cultural amb el Centre Extremeny de Reus i els actes de la festa extremenya s'allargarà fins a finals d'octubre amb diverses propostes socials, culturals, musicals i, com no, gastronòmiques. I el Bou de Foc ha celebrat els seus 40 anys de vida. Ho ha fet amb una gran festa i amb una dotzena de grups d'arreu del territori i, sobretot, impulsant un relleu generacional a la seva junta directiva. Un canvi acompanyat d'una crida a incorporar nous integrants. Bé, la celebració de l'efemèride començava a la plaça del Tívoli amb una plantada de bèsties convidades procedentes d'arreu de Catalunya, des de Terrassa i Alcover, el Catllar, Sant Jaume dels Domenys, la Múnia i Sant Marçal, Canyelles i la Rubí, a més de la mateixa Mulassa del Vendrell. Una dotzena de bèsties que han volgut acompanyar una entitat en el procés de renovació. I per això una de les veus és en Marc Planes.
6: La generació que va crear el Bou i que, bueno, han viscut 40 anys d'entitat i s'ho han treballat, dona compàs a una nova generació que és un dels primers canvis de junta realment grans que ha hagut a l'entitat i, bueno, és una cosa que ens dona molta alegria, els vells ja es retiren, els nous comencem a tocar més pólvora, més anem a les reunions.
0: També tenia lloc la timbalada col·lectiva i després la cercavila de foc amb enceses de lluïment a la plaça Nova, al portal del Pardo, la plaça Vella i la Rambla. Una festa emotiva intensa que es tancava amb la música dels grups Sin Reputación i de Fear, que ha servit també per fer una crida, això com dèiem, a incorporar nous integrants al Bou de Foc, especialment per als portants i els timbalers.
7: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
8: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres, de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
9: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid,
7: the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: 4 minuts i 2:15 en punt de 10. Ja a partir d'aquí ens centrem amb la informació esportiva, una feina d'en Jordi Grell.
10: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem amb derrota del Club d'Esports Vendrell Femení. Les jugadores de Joan Castelló, que juguen un nou amistós aquest diumenge al camp del Sant Pere Sant Pau de Tarragona, un partit que finalment doncs, acaba amb derrota per 5-0. I per saber doncs, com va anar aquest partit, doncs, com sempre, tenim el míster, el Joan Castelló. Hola, bon dia.
11: Hola, què tal? Bon dia.
10: Bé, més enllà del resultat, no sé amb quines sensacions vau acabar.
11: Bé, molt, molt dolentes. És a dir, sempre parlem que els amistosos el resultat potser no és tan important, però les sensacions, tant a la primera part que com a la segona, van ser molt dolentes. És a dir, no vam entendre gens bé què demanava el partit, què era el que havíem de fer, no com hem treballat i les coses que hem fet aquestes últimes setmanes no van, no sé, les jugadores van entrar en el partit, van fer una mica totes aquelles coses que portàvem fent anterior amb autenticitat, van estar molt posicionals, molt quietes al seu lloc, no van tenir com aquesta intenció de tenir la pilota, de moure's, d'organitzar-se per disposar d'ella, i van estar molt estàtiques, molt quietes. Això va dificultar molt que en pilota estiguessin bé o que vam estar molt malament, i sense pilota també, perquè no vam entendre gens de com pressionar, com estar juntes. Va ser bastant desastrós, la veritat.
10: Bé, la bona notícia, entre cometes, és que bé, doncs és un partit de pretemporada contra un equip de la mateixa categoria, per tant, bé, doncs també us dona una mica de lliçons també, doncs, de cara a la Lliga, quan us trobeu doncs en partits així, no?
11: Sí, sí que és cert que és un equip de la nostra categoria, però bueno, també és cert que és un dels rivals a batre que ha fet plantilla per pujar a categoria. Sobretot la segona part que vam posar, suposo que l'11 més titular, sobretot aquesta segona part que vam posar l'11 més titular, van accelerar molt, i també va coincidir potser amb un 11 no tan titular nostre, i bueno, ens va costar molt refer-nos. Sí que és cert que això, que tenen plantilla potser de categoria superior també, perquè et diria que ara mateix, pel que jo he vist a nivell, deuen ser les rivals a batre, però bueno, no és excusa. Nosaltres també hem d'estar per allà i hem de poder competir molt millor aquests partits en tots els aspectes.
10: Bé, encara queden doncs 10 dies per començar la Lliga, i per tant ara bé, doncs l'objectiu és aquest, no? Doncs seguir doncs entrenant, aviam si es pot fer algun partit més, i intentar doncs arribar a les millors condicions possibles doncs amb aquest inici, no?
11: Sí, i tant. A veure com reencaminem tot. Tampoc s'ha de cremar tot, per suposat, però bueno, hem de treballar molt encara.
10: Doncs perfecte, Joan, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i que vagin bé aquestes setmanes.
11: Vale, moltes gràcies.
10: Joan Castelló, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta derrota per 5-0 al camp del Sant Pere i Sant Pau. I ara, com anem pendents, doncs aviam si hi ha algun amistós més abans de l'inici de Lliga previst per al primer cap de setmana d'octubre. I seguim parlant de futbol, en aquest cas, de l'escola de futbol base al Vendrell, que aquest diumenge jugava un nou amistós de pretemporada, i en aquesta ocasió doncs visitava el camp dels Monjos, on aconseguim posar-se per 1-2, i bé, doncs, per saber una mica doncs com va anar aquest partit, doncs com sempre tenim el míster, l'Adri Fernández. Hola, bon dia.
12: Hola, bon dia.
10: Bé, més enllà de la victòria, amb quines sensacions vau acabar?
12: Bueno, vam acabar molt bé, vam dominar tot el partit i vam intentar fer coses que volíem, vam sortir, i la veritat és que molt bé, en aquest sentit.
10: A més, també, com havia passat, no?, en el primer partit contra el Barça, que doncs, bé, la primera part doncs, potser havia costat una mica més, però l'equip va saber doncs, refer-se i acabar doncs, remuntant, no?
12: Sí, la primera part, a veure, al ser noves i novates en aquestes lligues, en aquestes categories, ens consta una mica entrat al partit, una mica adaptar-nos una mica a la filosofia de la gent, però mica en mica que anem entrant van sortir les coses i al final doncs, fem el nostre lloc i sortem.
10: A més, bé, al final també és un partit que doncs, té més importància del que sembla, perquè els Monjos, en principi, doncs, sí que és un equip de la mateixa categoria, però no havia d'estar a la mateixa lliga, però hi ha hagut un canvi d'última hora, finalment formeu part del grup 5, el grup del Penedès, i per tant, doncs, bé, és un equip que us trobeu també al llarg de la lliga.
12: Correcte. Al final, bueno, hi havia una baixa allà al grup 5, hem aprofitat per agafar-la nosaltres i estar més a prop de la zona, i sí, al final un conjunt que no seria de la nostra lliga al final ho serà, llavors va bé, també coneixem una mica, però bé, perfecte, en aquest sentit molt bé.
10: Ara doncs ja toca pensar en l'últim amistós, que serà aquest cap de setmana al camp de la Pobla, i per tant bé, doncs ja l'última prova doncs, per intentar arribar doncs, el millor possible a aquest inici de lliga, no?
12: Sí, la Pobla sempre ha tingut equips molt bons i molt forts, llavors és una prova bastant important per nosaltres, per reafirmar una mica el que volem i el que disposem cap a la lliga, i serà dur, però bueno, estarem atents a tot el que passa allà.
10: Doncs perfecte, Adri, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
12: Molt bé, moltes gràcies a vostès. Que vagi molt bé el dia.
10: Adri Fernández, entrenador de l'Escola de Futbol Base del Vendrell, valorant aquesta victòria per 1-2 al camp dels Monjos, i ara, com diem, centrats en aquest últim amistós, aquest cap de setmana, al camp de la Pobla de Mafumet. I seguim parlant de futbol, en aquest cas, amb golejada de la Unió Esportiva tancat per 10-3 contra el Racing Bonavista en un amistós disputat aquest dissabte al Camí de Roda, i on els jugadors de José Miguel Reyes van mostrar molt superiors a un equip que acaba de baixar de tercera a quarta catalana. Per tant, en principi, hauria de ser un dels rivals directes a la lluita per l'ascens, però bé, doncs, com indica el marcador, doncs, no va tenir gaire història, ja que a la mitja part El resultat ja era de 7-2 i a la segona part doncs, ja va ser més de tràmit. Per parlar de com va anar tot plegat, com sempre tenim el míster, el José Miguel Reyes. Hola, bon dia.
13: Hola, buenos días.
10: Bé, no sé si us esperàveu que el partit doncs, anés tan rodat ja des del principi.
13: No, la verdad que no. La verdad que hemos muy perplejos, un rival que no conocíamos y teníamos unas expectativas muy altas por parte del rival, dado que es un reciente descendido de tercera catalana este año y pensábamos que bueno íbamos a encontrarnos un rival algo más fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros teníamos un plan que estuvimos trabajando durante toda la semana de entrenamiento, ¿de acuerdo? Y la verdad que salió a la perfección. Sí que es cierto que empezó el partido muy de tú a tú. Empezamos anotando, nos pusimos por delante nosotros y ellos enseguida igualaron el resultado en una jugada a balón parado, en la cual, pues bueno, nosotros volvimos otra vez a ponernos por delante y volvieron nuevamente a empatarnos. Sí que es cierto que a partir de aquí pues hubo algo de nerviosismo, las cosas no acabaron de salir, pero aprovechemos el parón de los 25 minutos para beber un poquito de agua y demás por el tema de la calor y bueno, hicimos cuatro ajustes tácticos en el terreno de juego que salieron a la perfección y en menos de 15 minutos pues fuimos capaces de anotar hasta 5 goles. Con esto materializar el partido y dar el preámbulo para la segunda parte para dar minutos a otros jugadores y cambiar nuevamente el sistema.
10: Clar, destacar sobretot no, doncs, aquesta efectivitat, no? A més, doncs, bastant repartit, no? Vull dir que no va ser cosa d'un o dos jugadors, sinó que diversos jugadors doncs, van a porteria, això també és important de cara a agafar confiança, no?
13: Indudablemente, o sea, el hecho de haber reforzado la plantilla al final pues te da ese handicap de que puedes darle minutos a todos los jugadores y tener cuando puedes plantear el partido de diferente manera con diferentes jugadores y al final tener esa efectividad en lo que es en la plantilla y la verdad que estamos muy contentos por el resultado que estamos teniendo en estas últimas jornadas.
10: Ara ja toca pensar l'últim amistós, que serà aquest dissabte a casa contra el Perafort i per tant, bé, doncs, com deia, última prova i per tant intentar arribar al millor posible aquest inici de Lliga, no?
13: La verdad que sí, estamos con mucha confianza. Sí que es cierto que aunque la mitad de la plantilla es nueva, esta serie de partidos amistosos son test que nos están sirviendo pues bueno, para conectar al equipo, para saber las cualidades y habilidades cada uno en el terreno del juego, para familiarizarnos con el sistema, que es lo que queremos jugar. Y pues bueno, este fin de semana frente a Perafort, un rival que conocemos de la temporada pasada, que este año no tenemos en nuestro grupo de competición, pero bueno, nos sirve para seguir, para terminar de crear el 11 con el que queremos jugar, pese a que reivindico pues el trabajo de toda la plantilla y que no tenemos esta duplicidad de jugadores por posiciones nos hacen pues ser un equipo pues altamente efectivo.
10: Doncs perfecte, esperem que sí, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
13: Perfecto, muy amable, gracias.
10: José Miguel Reyes, entrenador de la Unió Esportiva Tancat, valorant aquesta golejada per 10-3 en un amistós contra el Racing Bonavista i ara continuem centrats en aquest últim amistós aquest dissabte a les 7 de la tarda al Camí de Roda contra el Perafort.
14: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
7: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
0: Ja saltem cap a les portades, com és habitual, les principals portades dels diaris, avui que som dimecres 23 de setembre. Començant pel diari de Tarragona. El Constitucional aplana la tornada de Puigdemont. La majoria progressista avala amnistia la malversació i la sentència apunta al 6 d'octubre. A Tarragona, el Xartús obrirà un centre cultural a la part alta el 2027. Estarà entre la plaça de la Font i el cos del Bou. En urbanisme, el ple votarà la modificació del pla del barri del Nàstic de cara a l'octubre o des de Reus, Educació descarta traslladar l'escola als Ganxets. I en portada, en fotografia, la devoció per Santa Tecla, joves i no tan joves que compren els carrers de la ciutat de Tarragona per vibrar amb el seguici popular. Canviant de portada, saltem cap al diari Ara. El Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés. La majoria del ple s'oposa a la ponència del conservador Macías, que negava el recurs de Turull. El president del tribunal farà la seva proposta el 6 o el 7 d'octubre a partir dels recursos de Dolors Bassa. I en política internacional, Trump amenaça a l'ONU amb aniquilar l'Iran. Els Estats Units i Dinamarca blinden Groenlàndia i els Estats Units construiran a l'illa de forma immediata dues noves bases militars i els seus avions podran sobrevolar-la i aterrar-hi on vulguin. Saltem cap a La Vanguardia, també una altra de les portades habituals en aquesta jornada d'avui. Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. El president dels Estats Units celebra com una victòria l'acord sobre Groenlàndia. I Sánchez demana a Rabat que expliqui què va fallar en el control de la frontera. I Alemanya, el país de la Unió Europea més castigat per la competència de Xina. L'actualitat i la informació en tot en aquestes portades habituals i que ens ajuden un dia més a conèixer, a perfilar una mica millor la informació del dia.
7: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
0: Tot just això comencem i estrenem una nova ja temporada. Ja vam fer-ho la setmana passada. Mica en mica anem incorporant ja seccions habituals o que es renoven una vegada més, com és el cas, i des de fa ja unes quantes temporades, eh? No sabria dir quantes, però moltes ja. Des de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, Baix Penedès Empresa. En aquesta ocasió i en aquest programa d'avui, qui s'encarrega una mica de dinamitzar-nos i d'apropar-nos la qüestió i el tema que avui tractarem és la Laura Domingo. Laura, molt bon dia.
15: Bon dia.
0: Com estàs?
15: Molt bé, gràcies per rebre'ns una temporada més.
0: I ara un plaer, de veritat, un plaer. I això te l'encarregues tu, en aquest cas, d'encetar i de començar una nova temporada.
15: Doncs avui ens acompanya Xavier Jiménez. Ell és el CEO de Macaque, una empresa tecnològica del territori especialitzada en intel·ligència artificial, i ve a presentar-nos la segona edició del Macaque Summit, que se celebra el proper 7 d'octubre al Teatre Joan Colet de Calafell.
0: Molt bé.
15: Xavier, bon dia.
16: Hola, bon dia.
15: A mi, per començar, m'agradaria que ens expliquessis una miqueta què és Macaque i a què es dediqueu exactament.
16: Molt bé, mira, Macaque és una empresa fundada el 2024, som una empresa molt jove, ja som vora més de 50 treballadors, i bueno, vam néixer com a Macaque Consulting, que és la consultora, és la nostra empresa estrella, diguéssim, no? Però bueno, a dia d'avui ja hem migrat a Macaque Group, ja som un grup empresarial on tenim pues, la consultora Macaque Consulting, on estem... Més del 90% dels nostres projectes estan dedicats amb intel·ligència artificial, i després tenim també Macaque Factory, on és la nostra Venture Builder, on actualment tenim 3 startups i tenim 3 inversions fetes, i després tenim Macaque Agència, que és l'última creació que hem fet, no? Que també és una empresa de serveis ja pues, dedicada pues, a l'agència d'IA, no? Més aquesta part més marketingiana i aquesta part més d'estratègia d'IA per tancar, no? Aquest cicle d'intel·ligència artificial. I bueno, nosaltres som molt moguts, no? I actualment pues, també estem tirant, no? Pensem que la intel·ligència artificial migrarà cap a la robòtica, i hem tret la marca de Macaque Robotics, on també estem fent aquí aposta pel territori, amb els fons de transició nuclear. I, bueno, estem amb 2 projectes, no?, per tot el tema de robots.
0: Uau, oida, Xavi? Em fa l'efecte que sou 2, dos responsables de Macaque, que el cervell i el cap us va a 1000 per hora, eh? No he sentit a parlar i explicant tots aquests projectes que teniu al cap i el que aneu fent, és brutal. I tot això des de Calafell.
16: Tot això des de Calafell.
0: Ostres.
16: Vam néixer, bueno, ens vam ficar aquí amb el Vilarenc Zenit, no? D'aquí de Calafell.
0: Sí, i tant.
16: Sí, cert que ara estem pensant, no? Seguirem tenint la sede aquí.
0: No? No marxeu, Xavi, no marxeu de Calafell, eh?
16: No.
0: No, val.
16: No marxarem, seguirem allà. De fet, li tenim un carinyo molt especial, no?, per haver nascut aquí.
0: Val.
16: Estem superorgullosos d'estar aquí al Baix Penedès, que al final... que també amb el tema de l'event, no? Sempre l'event que presentem avui aquí, sempre hem dit, no?, que la Calafell és coneguda, no?, pel turisme, per la Copa del Rei de hockey, no? I nosaltres doncs volíem portar aquí a l'event, no?
0: Val.
16: Un event tecnològic de referència.
0: Val.
16: On l'any passat doncs vam acollir més de 300 persones, i aquest any doncs nosaltres volíem, a part de compartir tecnologia, que per això és el que neix al Macaque Summit, el que volíem, doncs, és, ja que les empreses movem diners, no?, doncs, poder portar-me una causa. Aquest any vam decidir, doncs, a l'associació Afanoc, que és per, per al càncer de
17: càncer infantil,
16: doncs, poder donar, doncs, tota la recaudació d'entrades.
17: Uau, que interessant. Serà el 7 d'octubre, com deia la Laura, eh? Laura, perdona, que jo tinc tendència a tallar-vos sempre, perdoneu, eh? No, tinc verborrea verbal i a vegades em costa no parlar i ficar de cullerada, eh? És un acte que es podrà terme, això, el 7 d'octubre,
15: amb ponents molt interessants, oi?
16: Sí, correcte. És el 7 d'octubre, justament es fa al Teatre Joan Colet, que és allà mateix on està el pavelló del hockey, recentment hem parlat. Venen ponents del nivell, com Pablo Soto, director d'Aia de Vodafone, també ve Josep Casas d'Innovació de CaixaBank, també tenim de Google Carolina Escribano, també tenim a Pedro Rojas per part de Pimec, que ens parlarà d'Aia aplicada a màrqueting, i per últim, jo crec que el més important, no?, que aquest any volíem portar la part de sector d'Aia, la part legal, no?, que jo crec que hem de conscienciar molt bé, no?, que la intel·ligència artificial està aquí, tots fem servir intel·ligència artificial, però hem de fer servir amb cap, no? Llavors hem portat l'empresa Conversia, que es dedica, entre altres, a protecció de dades i també a tota la part legal de la intel·ligència artificial, i ens parlarà d'una xerrada en aquest, en aquest aspecte.
17: Que interessant. Perquè quan sentim a parlar d'intel·ligència artificial se'ns posen els punts d'alerta, em sembla. Primer era, ens traurà la feina, ara és ja, acabarà amb el món. No? També aquest darrer debat polític internacional i mundial que va haver-hi no fa gaire, no?, amb aquesta guerra entre Xina i Estats Units i qui lidera, no?, aquesta tecnologia, però jo crec que s'està percebent una mica de manera una mica amb por, no?, una mica negativa. Xavi, sí o no?
16: Sí, m'agrada que mencionis això perquè, bueno, abans parlava amb ella i clar, jo li deia que tenim un cas d'èxit dintre de Macaque Consulting. Nosaltres treballem amb l'empresa Top Doctors, que es dedica al sector salut, i tenim un cas d'èxit amb ells molt, molt fort. Seré bastant breu, no?, però al final va contra això, no? La gent té por, no?, que se li tregui el lloc de treball,
17: clar,
16: però després en genera d'altres, no?
17: Sí.
16: Aquest cas d'èxit genera... aquesta eina que vam generar, doncs, treballa com 80 auditors, no?, dintre de Top Doctors, no?, que és un estalvi d'uns 2 milions d'euros, vale? És el millor, és el cas d'èxit més fort que tenim.
17: Val.
16: La IA que us menciono costa alrededor d'uns 18.000 euros a l'any, com podeu veure, és un estalvi considerable. Ells tenien aquí 6 auditors aquí a Espanya, no?, i es va reduir a 2, no? Estem parlant de reducció de feina, no? Però clar, va crear 20 llocs de treball a call center. Per què? Perquè ells, aquesta eina serveix per treure leads de doctors, no? Aquests es diu Top Doctor justament perquè per la paraula top auditen, no?, els doctors, no tothom pot estar en aquesta eina, i ells treien de mitja, doncs, uns 8 leads diaris, no? Amb la nostra eina, no?, la que van construir junt amb ells, ara se'n fan més de 100 al dia. Clar, ha tingut un impacte brutal i clar, ha vingut, hem de tindre por, no. El que sí que ens hem d'adaptar, no?, i ens hem de ficar amb la intel·ligència artificial, clar, però sempre en cap.
17: Sí, sí, clar, és això. Ens hem d'adaptar, però sobretot crec que ara estem en aquell moment que és la informació, no? És a dir, intentar explicar, que crec que no és fàcil, però és que ja enteneu, i ja que la treballeu habitualment, no és fàcil explicar, perquè també tenim tendència a generalitzar el que és la intel·ligència artificial, i té moltes capes, no?, la intel·ligència artificial. I suposo que és aquest procés, o aquesta feinada que teniu vosaltres, que és intentar explicar-ho, intentar extreure els beneficis i la part positiva de la intel·ligència artificial, oi?
16: Sí, de fet la intel·ligència artificial fa molts anys que existeix. El problema és el boom que ha donat, no? Aquests xats GPTs, clouds, Gemini,
17: sí,
16: no? Fa 4 anys, no?, que estem vivint en un món d'intel·ligència artificial progenerativa, no? Però ja fa molt de temps que existeix el machine learning, o existeix altres tipus com el computer vision, no?, que ho fan servir moltes fàbriques, no?, dia d'avui.
17: Sí.
16: Llavors... la intel·ligència artificial, el que sí que vull dir és que no és un xat, ni perquè tothom el concebeix com això.
17: No.
16: Sobretot on l'hem d'aplicar. Primerament hem de trastejar amb ella, no?, per comprendre-la una mica, però sobretot, això és per totes les empreses, no?, que que sobretot la utilitzin amb els seus processos interns abans d'aplicar-ho a un client directe, on pugui tindre un impacte negatiu.
17: Sí. Perquè avui en dia així, a nivell de peu de carrer, d'aquí, que nosaltres ho podem entendre, o el que treballeu vosaltres des de Macaque, per què es fa servir avui en dia? És a dir, quin és el màxim recurs avui en dia que es pot aplicar a la intel·ligència artificial en un empresarial i que s'estigui aplicant, ara?
16: Sí,
17: Xavi?
16: Es pot fer servir per moltíssimes coses, no? Però sobretot, per exemple, el més típic, no? Jo ja a dia d'avui jo crec que molt poca gent ja escriu correus, no? Jo a dia d'avui, doncs, tots els correus que rebo, doncs, hi ha molta IA per al mig, no?
17: Sí.
16: Jo sí que us dic, no?, que l'itereu una mica, no?, que ja té males pràctiques la intel·ligència artificial, com fica molts guions, no?, o sempre intenta respondre't a lo que diu sense d'una manera natural, no? La IA l'hem de promptejar, no?, que es diu el prompting, no és més que interactuar amb la IA, ensenyar-la, no? Però serveix sobretot pues, per això, per optimitzar, generar documents... des de, doncs mira, fixeu-vos, no?, el cas de Top Doctors, un treball que feien redundant. Un auditor s'avorria molt treballant a Top Doctors, no?, perquè sempre era el mateix. M'anava a la base de dades dels doctors, m'anava al CRM. Uh-huh. Ostres, aquest doctor el tinc. Tinc que tornar a buscar-ne un de nou, no? Vinga, ara passem al procés. I quants articles... Clar, era un procés molt repetitiu on una persona doncs no se sent... contenta, no?, amb el seu treball. Ara aquesta persona és feliç perquè ho llança i té tot el rato leads, aquests leads que li generen aquest tipus de persones generen comissió, no? Doncs, ostres, estan comissionant una eina que els ha ficat l'empresa, són més feliços, no? Llavors, la hi ha arribat per quedar-se. També hi ha el tema de la veu, no? A mi, si em truca una IA al moment, la penjo. Però és diferent que us diguin el dentista Josep us truca i sabeu que us té que trucar i us té que agendar una cita. A tu t'és igual que et truqui una IA. Per què? Perquè saps que t'han que trucar per agendar una cita, no?
17: Clar,
16: hi ha certs punts, no?, que hem de veure a on, no? Però jo sobretot dic en processos interns, en tot el que és un procés repetitiu que és molt avorrit, normalment la intel·ligència artificial pot tindre un punt de...
17: Avui en dia qualsevol empresa, nosaltres sempre aquí intentem emmarcar-nos amb aquesta proximitat que tenim, que és, no?, la petita, la mitjana empresa. És a dir, avui en dia qualsevol empresa del nostre entorn ja pot aplicar la intel·ligència artificial, no?, que ja no és una cosa de les grans empreses internacionals ni de les grans marques, no?, sinó que avui en dia ja és útil per qualsevol empresa, per molt petita que sigui.
16: Sí, totalment. Aviam, nosaltres des de Macaque Consulting, sí, és cert que treballem amb grans empreses, per sort o per desgràcia, no? Estem vivint un creixement molt, molt gran, però sí, tota empresa pot fer-ho. Jo sempre diria que nosaltres tenim dintre de Macaque Consulting un servei que es diu auditories, no? Aquestes auditories hi ha diversos nivells, i el primer de tots, el nivell zero, que nosaltres diem, és el de descobriment. Això és el que tenen que començar a fer les empreses, no?
17: Val.
16: Per què tinc que redactar un correu on abans tardava 10 minuts, on potser cometia faltes, quan ara m'ho pot fer una intel·ligència artificial? Serà el mateix, com té que ser, al final faré un correu perfecte, no? I el tindré escrit en un minut, no?
17: Clar.
16: Aquí ja tens un estalvi de temps, no?, on pots dedicar el temps a una altra cosa.
17: Sí. També comentaves el tema robòtica, que suposo que és una mica el pas 2, no?, d'intel·ligència artificial, no?, que ara mateix, físicament, el que dius tu, a vegades la intuïm o la veiem com un xat, i ja està. I a vegades... No, potser emmirallats amb el cinema, amb Skynet i aquestes coses, que és allò quan la intel·ligència artificial sigui corpòria, no?, sigui a través de, no?, d'un robot, d'un humanoide, i sembla que tot va cap aquí, també, no?, i per l'aposta que feu des de vosaltres, també començar ja a trastejar i a començar a parlar de robòtica.
16: Sí, justament és el que mencionava. Nosaltres estem ara buscant una oficina, no?, més gran, de 2 o 3 plantes, justament per poder fer aquest showroom, no?, perquè al final al client li tens que ensenyar, no?, el robot en persona. Llavors, clar, els robots es tenen que emmagatzemar, no?
17: Necessites un espai
16: bastant gran. El tema dels robots, aviam, aquí per sort o per desgràcia, no? Jo diria que per sort, no? Tenim, podríem dir, les lleis més estrictes, no?, de quan a compliance, quan compleixes aquí, normalment acabes complint amb els altres països, no? en quant als robots, per nosaltres és bueno, és la nostra passió, no?
17: Sí?
16: Però ara mateix nosaltres vam fer un viatge a Xina fa a principis d'any, no? On vam poder veure, no? Doncs diferents empreses, no? Que es dediquen a robòtica, entre elles Unitree. Unitree és l'empresa més coneguda, no? Que és aquest gosset o els humanoides aquests que ballen, han sortit a Got Talent, no?
17: I que els pega.
16: Però allà a Xina, no, ens vas donar compte, no, que primer no tenen tanta llei, no, com aquí tenim nosaltres, però pots veure coses, no? Per exemple, aquest gosset que veiem, que tothom diria que no pot fer res per nosaltres, és un robot que pot carregar cargues, no? De gran pes. Després també és un robot que s'utilitza per apagar incendis. Clar, aquí hi ha un altre cop tornem a entrenar en lloc de treball, no? Però perquè amb un incendi es té que jugar la vida un humà, quan pot haver un robot que apagui el foc i no passaria res, no?
17: Sí.
16: Són línies, no, delicades, no? Però penso que està bé, no? Vull dir que no tingui que perdre un humà una vida, no? Per un incendi, per exemple.
17: Val, i tant. Clar, és que no cobríem mai, eh?
16: No.
17: Tu has parlat d'aquestes línies vermelles, que n'hi ha moltíssimes, sincerament, que una mica el debat que hi ha ara, també, no? Aquest debat a nivell internacional i mundial, però també jo penso que del nostre entorn, no? De cap on anirà, què passarà, què farem, què deixarem de fer. I, de fet, hi tornem ara el dia 7, perdona, que justament el que fareu és una mica respondre moltes d'aquestes preguntes amb els ponents, amb tot allò que heu preparat a nivell empresarial. És clar, és el vostre ram, i el que tractareu són aquestes qüestions a nivell empresarial, eh? Per això que una mica animem a empresaris, a gent interessada que vingui, perquè encara es poden inscriure, oi? Encara hi ha temps d'inscriure's.
16: Sí, aviam, nosaltres tot el Summit, no? O sigui, és un event que fem sobretot per compartir tecnologia. Òbviament està molt enfocat pel món empresarial, no? Però jo crec que la petita empresa, inclús els autònoms, és un bon moment perquè hi vagin, perquè descobriran què fan els grans del sector, no? Què estan fent, com apliquen la intel·ligència artificial al negoci, no? Al final tots ens fixem en els grans, no? I crec que és un bon moment perquè vinguin, aprenguin, també poden fer descobriment, no? De ostres, per què apliquen la intel·ligència artificial? Clar, els hi pot donar molta idea com fer-ho al seu negoci. I sobretot hi ha la part legal, que penso que aquest any la part legal és molt important, perquè es consciencin de que no tot val. I després hi ha una taula rodona on l'any passat vam tindre que frenar, no? La ronda de preguntes, perquè va ser molt, molt, molt interactiva. Hauria acabat el Summit a les 5 de la tarda, no? I bueno, jo animo, no, a tothom que vingui, perquè inclús vam tindre estudiants, que van vindre interessats i s'ho van passar bé, van aprendre molt, i penso que això ho fem de tot cor, no? Al final, tot aquest event és per compartir tecnologia, que és el que més ens agrada.
17: I des de comarques, que trobo molt interessant, perdona, i des de comarques. Digues, Laura, perdona.
15: No, volia dir que, a més, aquest any heu volgut donar una dimensió solidària, no?
16: Hem volgut donar una dimensió solidària. Nosaltres, com hem dit, no? El Macaque Summit neix per compartir tecnologia, però com sabem que les empreses, no, doncs acaben movent també diners, i els diners poden servir, no, doncs per causes, pues, solidàries, no? Vam pensar que cada any podríem portar una associació diferent, i que cada any, doncs, l'associació quedi, doncs ajudada. A més, no, els hi donem una visibilitat la més alta que podem donar-los, i també els hi donem també allà un stand, no, en aquest cas és a FANOC, no, que és per al càncer d'infants, no, que tothom em deia, ostres, però quin és el target si és tecnologia, si càncer, no? No queda associat, doncs sí. A més, nosaltres cada any, bueno, l'any passat ja vam fer-ho, no? Demostrem possibilitats amb intel·ligència artificial. Aquest any portem un vídeo sorpresa, no? Que també fet completament amb intel·ligència artificial, però per conscienciar pel càncer, no?
17: Dels
16: infants, tot el que passa a les famílies, no? I...
17: No, que sí. Tot és tecnologia, de fet. Penso jo, és a dir, que tot es pot relacionar amb la tecnologia. Jo encara avui en dia tinc l'error de dir com allò, les noves tecnologies. No, ja no són noves tecnologies, són les tecnologies, per això vull dir que és obvi que també s'hi pot encabir una causa solidària, sempre.
16: Sí, nosaltres, a més, pensem que hem de portar la societat, no? I penso que nosaltres hem pensat que d'aquesta manera, doncs, fiquem una petita goteta dintre d'aquest mar tan gran, no?
17: Clar.
16: Però pensem que que ajudem, no? Sí, llavors, sí. Clar, al ser solidari, doncs, al final també, doncs, la gent, tot el que és el programa del Summit, no?, amb ponents del nivell, més aquest impacte social, més després que també hi ha dos passes de networking molt importants on les empreses poden fer networking, no? Són 20 minuts a mig matí i després a final del dia hi ha un catering, no?, per menjar, on poden disfrutar de l'última sessió de networking.
17: A més, també aquestes sessions són uns punts molt xulos de manera distesa, no?, de fer contactes, networking, no?, que es diu en el món emprenedor. És un dia excel·lent, per trobar-se molta gent, per conèixer gent, per repartir alguna targeta. No sé si encara es reparteixen targetes al món empresarial, sí? Per repartir alguna targeta o QRs o el que vulguin. No? És un bon dia, també, per això, no? Però, bueno, per extendre una mica la xarxa de contactes, no?
16: Sí, sí. Bueno, el tema de les targetes, que diuen que és algo molt tradicional, però jo crec que tots els empresaris esperem, no?, tindre-les, sí? I les fem i les seguim fent. Hi ha empresaris, no?, que et diuen a vegades ui, això és molt tradicional, però és que...
17: Clar, sí.
16: No? I segueix fent gràcia. Jo crec que és que és divertit, sí. Ens ho passem bé i molt bé. Bueno, després jo volia fer referència, no,
17: digues,
16: a les entrades.
17: Sí, sisplau.
16: Bueno, ja tenim pràcticament acabades les VIP. La gent està sent bastant solidària.
17: Vaja.
16: Que em sembla que 5 entrades, ho he mirat abans d'entrar, no sé com està ara. On les entrades generals valen 30 euros, les VIP valen 45. I tota la recaudació íntegra va per l'associació. Val? Llavors, bueno...
17: Perfecte. Bé, que la gent s'animi, doncs. Si la gent busca, no?, Macaque ho trobarà de seguida,
16: sí.
17: Summit 26, Macaque ho trobaran de seguida, a través de l'Efec també ho trobaran de seguida, a través d'internet és molt fàcil fer la inscripció, que s'animi la gent. Amb tots aquests paràmetres que ara hem explicat a nivell tecnològic, empresarial i també d'una mica social, que també està molt bé. Molt interessant, Xavi, de veritat,
16: Moltes gràcies. Bueno, nosaltres al final estem aquí, qui ens vulgui conèixer, doncs estem allà al port de Segur de Calafell.
17: Molt bé.
16: I això,
17: i
16: que moltes gràcies per haver-nos...
17: I xarxes, que jo no cal ni dir-les també, suposo que ho veieu.
7: Propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
18: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA. Illa ha reconegut errors greus en la metodologia d'aquestes proves i ha dit que no haurien d'haver passat, que el govern ho assumeix i que ho corregiran. Connectem ara amb la Mont Carvajal. Mont, bon dia.
19: Bon dia. Illa ha assenyalat dos errors d'origen. D'una banda, l'Institut Nacional d'Estadística del Govern espanyol no avisa que cal apartar el 5% d'alumnat amb dificultats d'aprenentatge de les proves. I de l'altra, quan sí que ho indiquen, és el departament qui no adverteix els centres.
20: La documentació que es va presentar als centres reproduïa la informació facilitada per l'INE sobre els criteris d'exclusió de l'alumnat. Era una informació correcta pel que fa als supòsits d'exclusió, però incompleta en un aspecte que després resultaria determinant. No hi constava el llindar del 5% d'alumnat exempt que l'OCDE estableix com a referència.
19: Però ella de seguida ha passat els anuncis fets ahir sobre prohibició de la intel·ligència artificial als menors de 14 anys i ha convidat tothom a debatre l'educació que el país necessita per fer un pacte de país. Junts i Esquerra, que ja estan intervenint, han acusat el govern d'opacitat perquè estan convençuts que el govern va saber l'error de la mostra fa més d'un any i no ho van dir. I pregunten a ella per què va callar. Han dit que l'error és enorme i greu perquè ha fet quedar en ridícul tot el país.
18: Gràcies, Mont. Estarem pendents. Bon dia.
19: Bon dia.
18: I una persona morta en l'incendi declarat aquesta nit en una residència d'Ametlla del Vallès. En Sema té 78 persones, a banda de la víctima mortal, 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni. I també un home ha resultat ferit crític i un altre lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, Peralada, aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I pel que fa a la mobilitat, a la B10 en sentit sud hi ha 3 quilòmetres de congestió entre Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet. En sentit nord també hi ha congestió entre Santa Coloma i Barcelona per un accident a l'AP7. Hi ha retencions en sentit Tarragona i també hi ha retencions a la C31 entre Barcelona i Badalona i a la C33 en sentit sud. Pel que fa al servei ferroviari també, els trens de la línia R3 no circulen entre Puigcerdà i la Molina per una incidència en l'infraestructura i també hi ha retards a l'R2 sud per una altra incidència, en aquest cas a Cunit. I pel que fa al temps, avui continuarà el temps estable i assolellat a Catalunya amb temperatures pròpies de l'estiu. Les màximes avui rondaran entre els 28 i 32 graus.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Les notícies de la xarxa de comunicació local, aquest butlletí ja habitual i que al principi actualitzem a cada hora en punt i que a partir d'aquí ja ens porta la segona part de Calaixera. És a dir, les 10 i 4 minuts. Avui dimecres 23 de setembre, programa número 4030. Sempre gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible, per acompanyar-nos a través de tots aquests canals habituals, que ja bé prou coneixeu, a través del 107.1 de l'FM, principalment, sempre, a través de la ràdio. Tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elvendrell.cat o a través de televisió. Però sempre ho diem, Trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Al principi del programa, al sumari inicial, hem explicat que avui aniríem cap a aquest espai sobre motivació, una temporada més, un espai sobre psicologia positiva amb la Isabel Saracien. Finalment no podrem anar cap aquí, anem a altres qüestions i aprofitarem, doncs, uns punts d'agenda per una banda, iniciatives a través d'Instagram amb en Quim Valls, que de quan en quan ens acompanya, és col·laborador d'aquesta casa. I té un perfil d'Instagram on parla de llibres, de literatura. Doncs a partir d'aquí ha començat una nova iniciativa repartint llibres en diferents ciutats i municipis del municipi, de la comarca. I parlarem amb ell, justament, d'aquesta iniciativa. I a banda, també això, l'agenda, aquest dissabte, arriba la 14a edició del Festival de Cultura Urbana del Vendrell. És un esdeveniment importantíssim en aquest aspecte, en aquesta cultura urbana. A nivell nacional, internacional, poca broma. Parlarem amb un dels organitzadors d'aquestes jornades, amb en Jandro, qui ens ajudarà a conèixer no només el que ha de passar aquest mateix dissabte, sinó de què parlem quan parlem de cultura urbana. I a banda, una temporada més, això sí, ja no ho canviarem, ja ho havíem anunciat, seguim el Connecta 14, edició ràdio, és a dir, aquest espai compartit entre ràdio i televisió, des dels serveis informatius d'aquesta casa, amb l'actualitat i amb temes d'interès als municipis de la comarca. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem amb més qüestions a la tercera i última hora, amb coma-ruga literària i amb participació i trucades. Així que va, seguim i continuem. Segona part, som-hi.
1: Calaixera, un programa unicat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
2: I a més, es fa molta il·lusió, perquè de quan en quan ens acompanya, cosa que ens agrada, i això, sempre li demanem i li anirem demanant que ens vagi acompanyant per parlar de llibres, de lectura i, sobretot, del foment dels llibres i de la lectura a través de xarxes socials, a través d'Instagram, sobretot. És el Quim, aka el profe. Com estàs?
3: Estic molt bé, Pere. Contentíssim de poder estar aquí, perquè és veritat, m'encanta també poder venir, tenir aquest espai i tenir una conversa distesa sobre una cosa tan xula com és la literatura.
2: I tant que sí. A més, amb aquesta idea que tens tu, que ets professor, sempre ho recordem.
3: Sí.
2: Ets filòleg, de fet.
3: Oh, i tant.
2: I la intenció sempre ha partit de la divulgació, no?, del món dels llibres, de la lectura, d'agafar el gustet, agafar un llibre i a llegir, a través de les xarxes Instagram, que potser està plena com de vanitats, no?, però també es poden explicar coses xules.
3: Sí, de fet, perquè la meva concepció és com tot el contrari a l'elitisme en la literatura. O sigui, hi ha com dos tipus de filòleg. El filòleg superrepel·lent, que buscarà el purisme absolut, sí. I jo penso en un sentit més pràctic, en què al final és bo que hi hagi tant els llibres de cànon com els llibres més senzills que puguin arribar a tothom, perquè al final d'una lectura senzilla et pot acabar sortint un superlector per tota la vida.
2: I tant.
3: I és igual de vàlid, o potser tu vols llegir un llibre en un moment vital o a les 4 de la tarda un divendres no vols llegir el mateix que si estàs en un dia superconcentrat i vols una cosa més purista, més excel·lent, no?
2: Sí.
3: Que tot té el seu moment i la literatura és per gaudir, sobretot.
2: Sí, jo penso que sí. Jo crec que sí. De fet, t'he après a seguir la pista. Perquè ja vam parlar, hem anat parlant amb tu, però de les primeres converses que vam mantenir, abans d'altres col·laboracions que vas tenir en aquesta casa, com a jove millennial, hauríem de canviar ja, perquè la cosa ha canviat, entre millennials, sí. Generació Z i
3: ara
2: aquestes
3: ja
2: coses.
3: Ara ja soc Z, abans era com que estava allà, ara soc gen Z. Però
2: ja en parlarem. Vam conèixer així, i després ja vam conèixer que havies començat aquest perfil d'Instagram, sobretot HKElProfe, que la gent et segueixi, i mica en mica has anat augmentant seguidors, ara hi ha més de 2.000 ja.
3: Sí, i ha sigut com molt boig en l'últim mes que vaig començar a fer una iniciativa una mica diferent, suposo que ja en parlarem, que és que vaig deixant llibres per diferents llocs de pobles, evidentment he fet el Vendrell ara, i això és com que m'ha donat una visibilitat que jo no m'esperava que tingués tant d'èxit aquest vídeo.
2: Però clar, de fet és com una interacció, és com un joc que fas, no?
3: Sí.
2: Anava a dir els lectors, no com amb els espectadors.
3: Jo jugo amb el fet de no tenir recursos, no? El fet de democratitzar-ho tot, que això també ho té internet, i és que jo el que faig és que en el moment exacte en què deixo el llibre, pujo una història a Instagram, d'aquestes que duren 24 hores, on posa aquest llibre es queda a tal plaça. Doncs vaig a una altra plaça, a un altre lloc, deixo el llibre i al moment, o sigui, jo no me'n vaig fins que veig que s'ha pujat la foto.
2: Val.
3: Per tant, és com que la persona que estigui atenta, jo he avisat abans que començaré el joc i la gent pot jugar a buscar els llibres.
2: Val.
3: I de fet, hi ha gent que em contacta i m'ha escrit o per comentaris o per missatge privat i em diuen, ei, he trobat tal llibre, gràcies. I això és molt xulo. I doncs després està el que quan passen unes quantes hores, jo ja he arribat a casa meva, estic tranquil, i edito i pujo el vídeo final. Però tot el procés és com un format híbrid entre la part que pots fer en directe i la part que tu ja veus tot el programa sencer.
2: És això, suposo que aquesta interacció gairebé en directe amb els seguidors, clar, és molt atractiva per ells, no? Que et segueixen, és molt xulo això d'anar a buscar on has deixat el llibre, no?
3: Vaig pensar, ostres, un dia passejant per una ciutat em vaig trobar que hi havia un llibre, un banc, i no posava res, no? I també parlant amb els pares és com que fa temps es feia això de que tu deixaves un llibre a un lloc i doncs venia una altra persona i es recollia un altre.
2: Sí.
3: I jo que tinc tantíssims llibres a casa que ja no em caben, va ser com, ostres, doncs jo els dono directament. I deixo el llibre, però sempre amb una targeteta escrita per mi a mà, que crec que queda més personal, on poso aquest llibre és un clàssic o és un llibre infantil o tracta de tal cosa, si t'agrada te'l pots quedar, te'l regalo i si vols comparteixo amb mi a les xarxes.
2: Val.
3: I fas aquest, crec que és crear un vincle i fas comunitat, no? És maco.
2: Sí. Has fet ja diferents ciutats, entre elles, com deies, el Vendrell, que de fet és l'última que tens publicada a data d'avui, eh?
3: Fa, potser, crec que ho vaig pujar fa una setmana, una setmana i un dia. Ha sigut el meu, crec que històricament és el vídeo que més ho ha rebentat.
2: Sí?
3: I estic molt feliç perquè, home, doncs sent d'aquí, sent de la zona i havent interactuat sempre tant amb tot aquest medi al poble, em feia especial il·lusió. I, de fet, una cosa que he volgut fer al vídeo és treure com llocs que jo conec molt i que a mi m'agraden i que em semblen macos de Vendrell. I això és el que estic intentant fer amb altres pobles, no? Doncs vaig fer també, per exemple, a Tarragona, o Sabadell, o Roda de Barà, o Vilanova, i és com buscar llocs que a mi em semblen macos, o després ja, quan ja no sé què més fer, doncs busco algun lloc que sigui molt fàcil de reconèixer perquè la gent pugui jugar a trobar.
2: Sí. Aquí el Vendrell va ser Plaça Vella, Placeta del Carrer Major...
3: Exacte, que és la Pintada.
2: És la Pintada, la que tots coneixem, i el carrer la plaça Quatre Fonts.
3: I vaig acabar a la Nova, com no pot ser d'una altra manera, al costat de Pau Casals.
2: Molt bé. I la tria dels llibres també... No és aleatòria, també és una tria molt pensada, no? Suposo, Quim?
3: Intento. O sigui, jo tinc diverses col·leccions senceres de llibres que tinc i ma mare ja era com en plan, fem alguna cosa amb aquests llibres, la meva dona també en plan, aquí ja no hi cap mal més, i jo selecciono, i sí que és veritat que si hi ha algun lloc molt concret, per exemple, a la plaça Pintada, jo li dic així directament, tu mira, és el que hi ha. A la plaça Pintada hi ha els castellers, que és una icona d'identitat. Jo allà no podia deixar un llibre en castellà.

0: Sí, i... però bé, igualment també és una certa promoció del llibre, de l'editorial, sí. No? També.
1: Però, veus, jo ho avisaria abans a l'editorial, diria, ei, us sembla bé que faci això amb aquest llibre? Perquè jo sé que me l'envien perquè me'l llegeixi i el comenti, no?, segurament. I és veritat, puc fer el que vulgui, però prefereixo ser prudent.
0: Clar, però que això, aquesta relació amb les editorials, el món literari, les xarxes... Bé, és un bon biomi, no?, o què, o és complicat?
1: A mi, la veritat és que m'ha donat la vida, o sigui, perquè al final... jo mai m'hauria imaginat fa 5 anys que jo, per exemple, aniria al còctel de Penguin Random House o que em donarien tots els llibres que jo volgués per llegir només amb un missatge o inclús arribar un dia a casa i trobar-me allà un paquet sorpresa amb un llibre perquè ja em coneixen, saben els meus gustos i saben que em poden agradar certes coses. I per mi això és increïble perquè és com ser un mini famós de llibres, no? Que realment la repercussió és petita perquè és un sector de nínxol, no? Que tampoc atrapa tanta gent com si jo fes un altre vídeo, jo què sé, de menjar o de moda, però que crea una comunitat que està molt unida i hi ha molt bona relació amb editorials, amb llibreries i amb la resta de lectors. Sí, sí.
0: És cert, que els lectors són molt lectors, no sé com dir-ho, no?
1: Els que
0: realment... Jo no sé si m'hi podria afegir, els que us agrada llegir...
1: Segur que sí.
0: Sí, potser no les vostres magnituds, però sí, és això, que us, realment us agrada llegir, no pareu d'anar, no, a llibreries, a visitar-les, a mirar, a investigar, no, a anar a presentacions, sí. A anar a signatures, a consumir, no, a... contingut de llibres.
1: Hi ha molta gent que diu que hi ha dos aficions diferents. Una és llegir, llibres, i l'altre és comprar-los. Perquè, inclús com a objecte, no, a tu t'agrada i et dona una satisfacció tenir-lo.
0: Sí.
1: Com aquell llibre que saps que t'ha agradat tant que dius, ostres, aquest no el deixo a ningú o no el dono a ningú, no, perquè el tens allà com una cosa sagrada.
0: Clar.
1: Que sempre ha sigut així històricament el llibre com una cosa de...
0: Se
1: li donava un valor.
0: Clar. I té molt de mèrit, eh? Perquè, escolta, més això, el món d'internet, que està marcat, ho deies abans, pels temes visuals, no? O sigui que, bé, mira, no sé tan extremista, però sí que està dominat això per gastronomia, no?
1: Que està que a mi m'encanta,
0: Sí, però potser també ja potser una mica ja, mira, em bafa ja, amb aquests termes gastronòmics, no? A vegades, ostres, jo crec que potser se'n fa un gra massa. I també el que es fa un gra massa és la promoció de llocs, no? De, hola, hemos venido hasta aquí para probar la hamburguesa de no sé què. Aquest tipus de vídeos, no?
1: Què t'he de dir? Però jo aquí, per exemple, no podria criticar, no. Perquè jo sóc el primer que ara m'han pagat una col·laboració pagada i l'he feta, perquè mira, aquí tots vivim com podem.
0: D'acord.
1: Però sí que entenc que al final amb el món dels llibres, no, com és una cosa que ha començat potser més tard i que interessa potser una quantitat més petita de gent, sembla com es veu més exòtic o que trenca, no, amb una norma.
0: Però, bueno, això tu, segurament ells t'ho han proposat perquè et coneixen o t'han vist, o us heu trobat, és a dir, no vas tu allà a la FNAC, que sé que són patrocinadors teus, que vas allà, agafes un llibre, els dius, mira, te pago con el vídeo que te voy a hacer, no? Saps què vull dir?
1: No, sí que jo, mira... mamarracho, però buen muchacho. Jo sóc molt de fer propostes. O sigui, en aquest cas em poden proposar coses, però també hi ha vegades que jo, per exemple, veig que surt un llibre concret que a mi m'interessa molt i els hi pregunto, ei, si me'l voleu enviar, a mi m'interessa i ja sabeu que faré una ressenya.
0: Va, això està bé.
1: Ara, faré una ressenya, però a mi ningú m'ha dit què de dir.
0: Clar, si és bona o dolenta, no?
1: Sí.
0: T'ha agradat o no t'ha agradat?
1: O sigui, jo sempre sóc lliure de dir-ho. Va haver una editorial... que em va dir, no pots dir això, no pots dir l'altre, i vaig dir, mira, doncs no m'interessa, queda't el llibre i me'l compraré jo si vull.
0: Doncs està bé. Escolta, tornant a aquests llibres repartits per ciutats, el proper podem saber? El pots, o no, o has guardar-ho?
1: Mira, sí que us puc dir que no serà província de Tarragona.
0: Val.
1: Perquè ara els dos últims han sigut província de Tarragona i, per tant, vull tornar a canviar i anar-me a algun lloc, potser de Barcelona.
0: D'acord.
1: Província de Barcelona té punts.
0: Doncs vinga, HKElProfe a través d'Instagram, però també...
1: TikTok
0: fas alguna cosa,
1: i
0: no?
1: I YouTube.
0: Val.
1: Però el principal és Instagram.
0: És Instagram, doncs amb aquest perfil, HKElProfe, tal com sona. HKElProfe, sisplau, seguiu-lo i esteu pendents d'on va portar aquests llibres. I si sou ràpids i els aneu a buscar, els podeu aconseguir de manera gratuïta, per suposat.
1: Sí.
0: Quim, gràcies per venir altra vegada, de veritat.
1: A tu, Pere, sempre és un plaer, o sigui...
0: D'aquí res ens tornem a trobar altra vegada, no, si et sembla?
1: Quan vulguis.
0: Sí?

0: Gracias. Caballo,
1: adiós.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. La Calaixera, un programa unicap de tot.
6: Sé que provoco morbo máximo cuando vuelvo al ejercicio con un clásico.
7: Proposta sempre interessant, eh? Les propostes que anem triant i anem explicant, sempre intentem que siguin interessants, i ho són sens dubte. Però aquesta és molt especial, perquè potser jo crec que no és una de les temàtiques més conegudes, i ara acabarem d'aprofundir la importància que té aquest festival, aquesta trobada d'aquest mateix dissabte a nivell nacional, i m'atreviria a dir que inclús internacional. Estem parlant de la 14a edició del Festival de Cultura Urbana del Vendrell. Això parteix de l'Ajuntament, de la Regidoria de Joventut, etc., però una mica l'alma mater o dels coordinadors d'aquesta trobada, d'aquest festival, és en Jandro, que ja ens acompanya. Jandro, com estàs?
8: Buenas, què tal? Molt bé, molt bé. Aquí estem a tope,
7: sí?
8: Ja.
7: Que bé.
8: Ja falta res.
7: Clar, és això, recta final, ja hi sereu.
8: Total.
7: I ho deia la presentació, ho deia ara, i ho torno a dir, crec que no som conscients del que és aquest festival dins el món d'Ingo. Sí o no?
8: Sí, és important.
7: Perquè venen noms internacionals aquest dissabte aquí al Vendrell.
8: Sí, i tant.
7: I això vol dir que hi ha una repercussió fora d'aquí, oi?
8: Sí, sí, sí. Bueno, mira, lo important d'aquest event a nivell de break, parlem, el guanyador que guanya aquí al Vendrell va a una competició de les més importants del món que es fa a Itàlia.
7: Ostres.
8: I per aquest motiu venen tota la gent d'Europa cap aquí, perquè és la qualificació d'Europa Occidental.
7: Uau.
8: Llavors, clar, això atrau a molta gent a venir.
7: Vale, sí, sí, sí. Veus, ara ho comencem a entendre, una mica, tot i que en teníem consciència, perquè a nivell informatiu sí que ho hem anat explicant, però crec que no acabem d'aprofundir, o no acabem, mira, ho diré així, no acabem de donar la importància que té aquest festival aquí al Vendrell, això, amb aquesta repercussió que té, sí, a nivell internacional, eh?
8: Sí, bueno, el nostre món ja se sap que és un món que sempre ha sigut,
7: sí,
8: una mica,
7: sí,
8: del carrer, una,
7: sí,
8: mica ocult,
7: sí,
8: no? I la gent de peu, diguem-ho així, doncs no sap molt d'això, però bueno, mira, el Vendrell és un exemple de que si es va fent amb ganes i amb els anys va millorant, la gent sempre ho va acceptant millor.
7: Clar.
8: I cada any anem millorant, la gent li agrada més i ara és un festival ja superguai amb totes les lletres.
7: Sí, sí. Allò, cultura en majúscules, cultura, sí, urbana, que té connotació, això, no?, de carrer, popular, que això no hi treu ni qualitat ni importància, eh? Encara,
8: sí,
7: que sigui urbana i popular.
8: Eh? Així ho crec jo també.
7: Ans, sí, al contrari. És la 14a edició. Clar, aquests 14 anys i abans ja han passat moltes coses. El festival ha anat canviant de lloc, d'ubicació, sí, d'intencions, d'objectius. Ara podríem dir que el que busca, el que potencia és el ball, la música i el grafiti, no? En certa manera són aquests,
8: sí,
7: tres peus, no?
8: Bueno, fent-ho així molt ràpid, el hip-hop, que és la nostra cultura, no? Sí. Té quatre braços, sí? Vale. Té més, però bueno, no profunditzem. Seria el DJ, que és el que punxa la música, no? Tenim els que canten, que serien en aquest cas els raperos o els presentadors, com el que faig jo dissabte, que no canto, però moca la gent.
7: Dinamitza,
8: sí. Exacte. Sí. Després tenim els ballarins, no? Que serien els b-boys i les b-girls, en aquest cas, sí? I després tenim els, bueno, això, els grafiteros, que són els que pinten. Llavors, nosaltres sempre volem, des del primer any, dinamitzar tots els braços de la nostra cultura. Per això, el dissabte podràs veure tant ballarins com cantants, com gent pintant al club d'esports, com els DJs posant la música. O sigui que volem sempre que sigui algo complet on tothom tingui cabuda. Que no sigui només ball a tope o només grafiti a tope, volem agafar tot el que es pugui.
7: Per això és un festival.
8: Exactament.
7: Justament es busca que sigui aquest format festival per tocar totes aquestes branques. Això, expliqueu una mica com anirà. Com és el cartell d'aquest dissabte, Jandro?
8: Molt bé, doncs mira, el dimecres, això és important, mira, en primícia, per si algú vol venir, demà dimecres farem una prèvia a la plaça i farem una petita competició entre la gent local per anunciar el que farem el dissabte. I el dissabte serà tota la tarda plena, des de les 3 fins a les 10 de la nit. Començarem amb els petits, la competició de breakdance de menors, que faran la seva qualificació i totes les rondes que facin d'eliminatòria. Després continuarem amb la competició femenina, que ja portem fent-la com a 8-9 anys, i després ja passaríem a la competició professional oberta, que es pot tant competir homes com dones, que això és la classificatòria per el Check the Style d'Itàlia, que és la forta.
7: A
8: l'acabar el ball ja començarem amb la batalla de rap, amb una particularitat, que la nostra batalla de rap no és només dir el que sigui, sinó que posem una temàtica de fons, llavors li posem una mica més de dificultat a la creativitat dels cantants i van cantant sobre una temàtica concreta. I després, tot el dia sencer, des del matí, al club d'esports, al mur del pàrquing, farem l'exposició i competició de graffiti, que aquest any m'amola molt, perquè normalment hem tingut grafiters d'alt nivell, però sempre de Catalunya, perquè aquest any s'ha animat molta gent de tota Espanya i ve gent de Madrid, i pot ser molt interessant aquest canvi en el graffiti.
7: I torno a dir, no sé si som conscients de la dificultat d'aquestes tècniques, totes elles, del ball, de la música, dels MCs, no? Són els rapers,
8: els MCs, exactament.
7: La música, això, el graffiti, de debò, clar, ho dic moltes vegades, jo no, d'aquestes coses no hi domino massa, però ho trobo complicadíssim, tot plegat, qualsevol d'aquestes disciplines.
8: Sí, clar, mira, jo per exemple, que és, bueno, de mi mateix, no, tots sabem de nosaltres mateixos, pues, com a exemple meu, pues, jo porto 22 anys fent-ho, i encara queda moltíssim per aprendre, no s'acaba mai, no?
7: Sí.
8: Són disciplines molt... que no, que la gent a vegades pensa, no, que potser només estem pel terra i tal, no s'entén bé què fem, però sí, són disciplines realment complexes
7: i
8: dures. Tenen un recorregut que costa arribar.
7: Clar, també s'ha de dir, per opinió meva, Jandro, és a dir, és obvi que li hem de donar tota la repercussió i tot el protagonisme i la importància a aquesta art i a aquesta cultura. Però sí que és cert que sigui urbana, que sigui de carrer, que tingui aquesta connotació, també ho fa molt especial, no? Perquè potser si les tanquéssim en museus, que, evidentment que tenen tota la seva cabuda, només faltaria, però si la tanquéssim únicament a museus, únicament a teatres, únicament a auditoris, no seria el mateix, potser, no?
8: Bueno, mira, jo tinc una opinió meva amb això, que hi ha gent que té la mateixa que jo en el meu mundillo, un altre potser no tant, però quan anem madurant, perquè clar, fa 15 anys tots érem molt joves el que fèiem això, però ara ja no, perquè ara ja tenim una edat tots, però continuem.
7: Sí.
8: Llavors crec que passa com tot. El futbol segurament al principi de la seva vida, no? El futbol potser ho farien uns anglesos a un carrer amb... Ves a saber què pilota, no?
7: Sí.
8: I la gent diria, què fan aquesta gent, no? No s'entendria. I ara mira el futbol el que és, no? Pues, potser això és una mica el mateix, el que passa que al ser més modern... està naixent ara, però ara, avui en dia, tu pots veure break en molts escenaris importants, tant a París com a Moscou, com a
7: Nova York. I a les Olimpiades, no?
8: I a les Olimpiades, també, molt bé. Llavors, això demostra que al final és una cosa que té valor, que, sí, que li agrada tota, a la gent, tota, que aporta alguna cosa a la societat i que, bueno, no sabem
7: cap
8: on anirà, però sí que he pensat que el fet de ser urbà i ser de carrer li dona una essència.
7: No, sí.
8: Li dona una essència especial que espero que no s'allunyi del carrer, perquè, perquè ara s'està allunyant cada vegada més i és més professional, però sí que a mi, personalment, que ho he viscut, m'agrada molt aquest tros de carrer que té i molt.
7: Ja, jo penso que sí, que mai pot perdre aquesta essència, no?
8: Sí.
7: En tot, en la cultura, no? Amb la iconografia, amb l'estil, les modes, no?
8: Exactament.
7: Vull dir que està clar, està clar. Suposo que les xarxes també han ajudat, no? Perquè, clar, també és un art molt visual, el ball, la música, el grafiti, tot és molt visual. I les xarxes això ho compensa molt bé.
8: Sí, ens ha donat, suposo que com a tot, ens ha donat aquesta part de visibilitat més fàcil, més accessible. També, com passen moltes coses, ara la gent que comença, per exemple, pues, té molta informació ràpida i abans tu anaves al carrer sí o sí per conèixer algú, llavors et relacionaves diferent, aprenies diferent, ara tot és més ràpid, no? Però, bueno, suposo que passa a tots els àmbits
7: de tot. Arreu.
8: Si té coses bones o no tan bones, però super, super.
7: Quedem-nos amb les bones, que és això, aquesta promoció cap a aquest tipus d'art, cap a aquesta cultura, i sobretot les xarxes estan molt bé, el que vulguis, però l'important és viure-ho, conèixer-ho.
8: Exacte.
7: Que la gent s'acosti aquest dissabte a tots aquests llocs que has dit, Plaça Nova, aquestes ubicacions des de ben matí, per això, per viure-ho, i que si tenen ganes els més joves o no tan joves de començar a practicar, no, que ho facin. De fet, el Vendrell... Ostres,
8: el Vendrell hi ha un munt de classes
7: que
8: diferents.
7: Sí, hi ha diferents acadèmies, classes, tu, de fet, ets responsable d'alguna d'elles,
8: Sí, fem classes a tots els barris de Vendrell i algun lloc on fem classes, la veritat.
7: Fantàstic.
8: Tenim gent de tot tipus d'edat i la veritat que el Vendrell és un lloc icònic per al breakdance.
7: Molt bé.
8: Clarament, sí.
7: Doncs reivindiquem-ho, altra vegada, torno a dir, reivindiquem-ho, que no ho fem prou. Jandro, escolta, ens quedem sense temps, això sempre també és un tòpic d'aquesta casa. Gràcies per venir. Abans hem parlat off the record, i deixa-m'ho dir, així ho farem in the record, o on the record, que és que, és veritat, hem de fer un tipus de reportatge, un programa especial, específic, allò en pes, i que reculli tota aquesta cultura urbana que hi ha al Vendrell, més enllà, és obvi. Però, bueno, hem d'escombrar cap a casa, de parlar justament com es diu aquesta cultura urbana aquí al Vendrell, amb majúscules, els 365 dies de l'any.
8: Sí, us sorprendria molt, perquè al Vendrell hi ha molt nivell, hi ha gent que ha viscut aventures molt guapes a tot el món, en totes les branques del hip-hop, que això és difícil. A més, clar, a Barcelona, que és gegant, és normal, hi ha molta gent, però al Vendrell, que és un poblet, hi ha hagut una passada.
7: Que bé, que bé, és curiós.
8: I molaria que la gent ho vegi.
7: Doncs el que deia, això ho fem in the record, és a dir, que ja han registrat i públic, que ho hem de fer algun dia, i no massa lluny d'aquí. Jandro, gràcies, una abraçada, de veritat.
8: Gràcies a tu.
7: Que vagi bé.
8: Molt bé.

0: decidieron convertirse en canción. Tenemos algo que decir con urgencia.
1: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
4: 2:15, doncs seguim en directe, eh? Aquesta és la segona part de Calaixera avui dimecres, i a banda d'aquests temes que hem tractat ara mateix, prou interessants, pensem, anem encara més qüestions també interessants. De fet, dins i ja la programació habitual de les seccions d'aquesta casa, un espai compartit entre ràdio i televisió en aquest cas, és el Connecta 14, un espai que elabora els serveis informatius d'aquesta casa amb la direcció i la presentació de la Sílvia Martínez sobre diferents aspectes i protagonistes dels 14 municipis de la comarca del Baix Penedès. Per començar temporada, aquesta nova temporada, també en aquesta secció, parlem d'educació i de les reivindicacions en educació.
5: Ja ens acompanya Jordi Martí, ell és professor i delegat de la CGT Ensenyament al Baix Penedès, i amb ell volem parlar de com està la situació de les reivindicacions del sector de l'educació, dels docents, que van fer que comencés aquest curs amb una jornada de vaga el passat 8 de setembre. Jordi, molt bona tarda, moltes gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, bona tarda.
5: Aquest primer programa de la temporada del Connecta 14, en el que posem el focus en l'inici de curs, precisament un inici de curs que ara fa dues setmanes començava amb una jornada de vaga. En aquestes dues setmanes, què és el que ha passat? Hi ha hagut algun moviment de peces respecte al govern? Què dieu als sindicats?
6: A veure, no són dues setmanes, de fet són quatre, perquè nosaltres comencem el dia 1 de setembre, 3:30, diguem-ho així, però des que els alumnes venen sí que són aquestes dues setmanes. Què ha passat en aquestes dues setmanes? Doncs una estratègia comunicativa del govern, bàsicament, podem explicar-ho així, perquè durant tot l'estiu no hi ha hagut cap mena de contacte, tot hi ha hagut cap mena de contacte, tot passat, i ara doncs ens ha sortit la consellera, el president, fent uns anuncis que són interessants, i això és important de recalcar-ho, perquè el president ha dit que, a banda d'altres coses, que destinaran el 6% del PIB a educació. Això no és una reivindicació ni de la CGT ni tan sols de la resta de sindicats. És un acord del Parlament que dues vegades es va acordar, cap de les dues vegades s'ha tirat endavant, fa més de 10 anys, i a més és una part de la LEC, de la Llei Educativa de Catalunya, de la qual s'han desenvolupat moltes parts, però aquesta en concret no. Per tant, que ara el president digui que això es tirarà endavant és interessant. No podem posar-nos a fer volar coloms perquè, evidentment, això és un anunci. No hi ha ni calendari, ni tan sols una reunió per tal de dir «Ei, fem això, ens assabentem d'això, com la resta de sindicats, a partir dels mitjans comunicació. És una manera molt negativa de comunicar si vol resoldre problemes. Però tot i així, és una valoració positiva perquè ja era hora que el 6% aparegués dintre de la boca del president. Afegeixo una cosa molt petitona. El 6% del PIB és la mitjana europea dedicada a educació. Països del nord d'Europa hi destinen el 10 i l'11%, d'acord? Però és que a Catalunya no havíem passat mai del 3%. Per tant, el que estem assistint, si s'acaba produint això, seria amb una normalització del que seria la inversió dintre d'educació, que és un dels problemes més greus que té l'educació d'aquest país.
5: Un incís, el govern havia demanat als sindicats un parèntesi en les mobilitzacions i amb la previsió de que aquest curs començaria amb una jornada de vaga, com així va ser. Per què considereu que l'anunci no s'havia fet prèviament per evitar, doncs, precisament aquesta vaga?
6: Doncs precisament perquè no volien evitar aquesta vaga, senzillament volien quedar bé de cara a la premsa. I això és una, torno a dir, una mala manera de funcionar. Si tu vols solucionar un problema, el que fas és anar parlant amb qui tens el problema o amb qui has de buscar la solució i intentar buscar-la. I des de tots els sindicats se va estar demanant que a la final del curs passat s'entrés un període de negociacions. Durant tot l'estiu han degut fer vacances perquè no hi ha hagut cap mena de contacte. I és ara, tres dies abans pràcticament d'aquesta vaga, en què tampoc públicament, tot i que va haver un contacte amb l'USTEC i amb la CGT, és a dir, dues reunions, però en aquestes reunions no es va dir això. Es va dir, després d'aquestes reunions, on es va dir, i demanem públicament que no hi hagi aquesta vaga. És una molt mala manera de comunicar. De comunicar pot ser positiva, no ho sé, no parlaré d'això, però de comunicar amb aquells en qui has d'arreglar un problema és una mala manera de fer. I crec que és això, és una qüestió de propaganda, res més que això, desgraciadament.
5: Ho valores com una bona notícia, aquest anunci, a 10 anys vista, no? Que s'anirà, no?, ampliant, no?, el PIB que es destina a educació fins a arribar a assolir aquest 6%, però una de les coses que poseu en dubte és en què s'invertiran aquests diners.
6: Evidentment, perquè, clar, hem assistit els últims anys, fa 3 anys pràcticament, parlant del Baix Penedès, a la major part de centres teníem pissarres amb un projector en què, a més, a partir d'un sistema informàtic, tu podies escriure fins i tot amb el dit a la pissarra. Durant aquests últims anys s'han arribat pissarres a cada una de les aules de la comarca, però de la resta de Catalunya també. Cada pissarra va uns 4.000 euros, saps? Enclavat, si el que s'han de destinar els diners és a fer inversions amb unes coses que són millores tècniques, però que no solucionen cap problema, perquè de problemes en tenim, i no era precisament el problema de les pissarres, i que el que veiem, mirant des de fora, evidentment, perquè no estic al govern, és que això l'únic que serveix és per acabar, doncs, engreixant encara més a determinades multinacionals, que són qui acaba venent aquests equips, doncs apaguem ja i deixem-ho de banda. Si els diners es destinen precisament a solucionar els problemes que tenim, aleshores, evidentment que bé. Però torno a dir, això és un anunci, no està ni calendaritzat ni explicat a les parts, és de moment un anunci, no és res més que això. Torno a dir que és positiu que l'hagin fet, però que necessitem moltes més coses perquè aquest anunci es converteixi en realitat. I un cop se converteixi en realitat, nosaltres apostem, evidentment, que aquests diners vagin destinats a l'escola pública, que és una cosa importantíssima.
5: Però dins de l'escola pública, Jordi...
6: Què necessitem?
5: Exacte.
6: Doncs està molt clar, és a dir, una baixada de ràtios. I aquesta baixada de ràtios, que va ser acordada el curs passat, aquest curs no s'està produint. Aquí al Vendrell mateix tenim centres a primer d'ESO a 30 i 31 alumnes. Evidentment, amb 7, 8, 10 alumnes amb necessitats especials. Això no és allò que vam pactar el curs passat, on parlàvem de 25, per exemple. Algú que ens estigui escoltant, que tingui una edat, potser no tant com la meva, però una miqueta menys, dirà, si jo anava a classe i érem 40 i no passava res.
5: Això és un comentari habitual.
6: És un comentari habitual i per això vull fer incís en això. Quan aquestes persones de la meva edat que anàvem a classe, hi havia un gruix important de la població infantil que quedava exclosa de l'escola. És a dir, les persones, per exemple, que tenien dificultats visuals, que tenien algun tipus de trastorn de qualsevol tipus, què els hi passava? Doncs senzillament, quan acabaven la EGB, no continuaven. I s'havia acabat, el punt final de la seva vida escolar era aquell, passaven al món de treballar, quan a vegades podien tenir interès per estudiar. Però l'escola que tenim avui, per sort, no és és aquella escola. I aquesta escola el que intenta és que tothom, en funció de les seves possibilitats, però també amb l'ajuda que necessiti, doncs se'n surti. Perquè tothom se'n surti, i això és l'escola inclusiva que tant sentim anomenar, el que calen són recursos. No pots utilitzar els mateixos recursos que hi havia abans, perquè torno a dir que no em passa mai del 3%, per tal de fer una escola amb molta més atenció, sense que hi hagi professionals, és a dir, nombre de persones que atenen aquests infants que arriben a l'escola.
5: Sí, doncs ara, sobre l'escola inclusiva, sí que m'interessa saber si vosaltres sou defensors del model d'escola inclusiva i l'únic que considereu és que fa falta dotar-la de més recursos, dotar les escoles de més recursos perquè aquesta atenció a la diversitat es produeixi d'una manera efectiva i com s'ha de produir. O seríeu més partidaris, com està deixant caure el govern en algun moment, que cal un canvi de model. Com ho veieu?
6: El model funcionaria si hi hagués recursos. I no és que ho digui jo, és que altres llocs on s'han posat aquests recursos, aquest model funciona. Aquí no som tan especials com perquè no funcioni. El que passa que des del primer dia que es va parlar d'aquest model, quan es parla no passa res, però quan es posa en pràctica i no hi ha recursos, aleshores, evidentment, fa que tot el sistema col·lapsi. Perquè necessites molta més gent atenent a l'alumnat que hi ha, aquesta gent que tens atenent l'alumnat que hi ha, aquesta gent que arriba, diguéssim, a donar suport i que no és, no forma part de les plantilles anteriors, quan arriben amb unes condicions laborals pèssimes, baixíssimes. Aquest és un dels grans guanys del curs passat, per exemple. A la segona vaga, a la segona tanda de vagues, una de les coses que s'aconsegueix és que els treballadors PAE passin a cobrar un sou mínimament digne, perquè estaven amb un sou que no els permetia, si eren de Barcelona, ni llogar una habitació en un pis. A la qual cosa, a vegades, la gent parla per parlar, no? I no té idea, diguéssim, de quantitats, de les coses materials. I això ho aconseguim el curs passat, però és que això no haguéssim hagut d'aconseguir el curs passat. Això hauria hagut de venir junt amb l'escola inclusiva, per tal de que les TIS, tota la gent que forma part del món PAE, pues, haguessin tingut una dotació mínimament digna. I el curs passat aconseguim la reclassificació, tot i que també he de dir que això no s'ha portat a terme del tot aquest curs, i això s'hauria pogut arreglar. És a dir, ara estem davant d'un panorama en què, per exemple, una treballadora TIS d'un centre que ha arribat a començament de curs perfectament podrà ser substituïda per una altra a meitat curs, perquè la reclassificació que es va fer no es va tancar del tot, i aleshores hi haurà gent encara que potser ha arribat a un centre i després arribarà una altra persona que té més nota i la substituirà. És aquesta manera que sembla que estem en un departament que improvisa permanentment.
5: Abans parlaves de... apuntaves en algun àmbit amb el tema salarial. El professorat també reclameu, doncs, que heu perdut poder adquisitiu. Parlem de tema salarial. Sí, quines són les vostres reclamacions?
6: Doncs no guanyar més diners del que haguéssim guanyat fa 20 anys si no haguéssim perdut cada any una part important de poder adquisitiu, no haver-hi una pujada de l'IPC real. No? Clar, dius, bueno, això és poquet, això no és poquet, perquè estem parlant entre el 20 i el 25% del sou. Això és una barbaritat, no? I hi ha gent que diu, és que cobreu molt. Comparem-ho. O sigui, si cobrem molt, comparem-ho. Comparem-ho amb la resta de comunitats autònomes de Catalunya, de l'estat espanyol, que estem pràcticament al final de tot, però comparem-ho a nivell europeu, també. I comparem-ho no només amb sou final, comparem un sou mitjà de cada estat i sou dels docents i de la resta de gent de personal educatiu, que també són PAE, que també són educadors i educadores, que també són conserges. Perquè una cosa que hem aconseguit amb aquestes vagues és que ara parlem de treballadors i treballadores de l'educació i no parlem només de docents, que era una cosa que sempre teníem i que a vegades, però sí que són molta més gent. O sigui, a qualsevol centre educatiu hi ha molta altra gent que participa i que també són treballadors i treballadores del Departament d'Educació, i alguns que no ho són, nosaltres volem que ho siguin també, perquè volem estar tots del mateix conveni. El que volem, bàsicament, a nivell salarial, és no perdre poder adquisitiu. i no perdre poder adquisitiu vol dir, senzillament, doncs, que el sou s'adecui amb aquesta pujada que hem tingut durant tots aquests anys. No cal que sigui d'un sol cop. De fet, hem fet petites pujades. La vaga del 9 de març va aconseguir un complement d'uns 800 euros amb un sol pagament. La del 29 de maig, una pujada que en 5 anys arribaria a la pujada del 173-174. Si atenem que aquest any hem tingut una pujada de l'IPC de 4 punts i veiem que la resta d'anys no sabem què passarà, però 4, 3, doncs tornem a estar pitjor. És a dir, primer, no haurem guanyat res, però és que abans de no guanyar res acabarem gairebé perdent-hi. Ara bé, si no haguéssim guanyat el que hem guanyat aquest curs passat amb les vagues, haguéssim perdut moltíssim més.
5: De les reivindicacions del sector, si ara haguessis d'apuntar, quina és la més urgent, què seria?
6: Jo no sé si n'hi ha una que sigui més urgent, perquè van molt totes alhora. La reducció de ràtios és un fet importantíssim, però ara, per exemple, imaginem-nos que fem una pujada mínima, no fem una inversió gran. Què es podria fer? Doncs una reducció, per exemple, una reducció de burocràcia. Això és una cosa que tots els sectors estan dient, no? I dius, i quina burocràcia teniu? Doncs bé, quan arribes al centre el dia 1 de setembre, fins que no arriben els alumnes el dia 8 o el dia 10 o el dia 11 o el dia 12, comences a fer una cosa que són programacions, un munt de papers, una paperassa immensa, que paradeixi de clar. A mi m'agradaria saber per a què serveix. Seria fàcilment reduïble i no passaria res, perquè tot aquest paperassa que fem no la mira mai ningú. No la mira mai ningú perquè necessitarien un exèrcit de gent per tal de mirar aquesta paperassa. Per tant, això seria una cosa fàcil de solucionar. Dic que no és la principal, Torno a dir que una de les principals és la baixada de ràtios. La baixada de ràtios s'arregla d'una forma ben clara, posant més personal. I després diuen, sí, més personal, però ara hem arribat que aquest centre està col·lapsat, és a dir, està ple del tot. Doncs resulta que aquest departament d'educació durant anys va construir edificis. I ara fa uns anys, fa bastants anys, que gairebé no construeix res. Doncs jo crec que s'ha de construir. El departament d'educació, si puja els diners d'inversió i arriba amb aquest 6%, mentre està pujant, una de les feines que té és construir espais educatius. Perquè l'alternativa a això és passar diners a empreses públiques, perdó, privades, que es diuen escoles concertades. I això, doncs, durant uns anys s'ha fet, però potser ja n'hi ha prou. I posem els diners a la pública construint també edificis públics.
5: Un dels arguments que es posa sobre la taula és aquesta previsió de baixada de natalitat. No previsió, sinó la baixada de natalitat real, que és un fet que és constatable, i que clar, ja són alumnes que ja estan en l'etapa de primària, i alguns comencen a arribar a la secundària, però, esclar, el Baix Penedès és una comarca que no para de créixer demogràficament. El tema de les ràtios, com afecta la matrícula viva, perquè aquí contínuament arriben famílies i arriben nous alumnes durant tot el curs.
6: Doncs, evidentment, si tu el que vols és tenir una educació de qualitat, el que fas és dotar encara més els espais on hi ha aquesta arribada. En canvi, aquí, l'explicació general de qui, d'alguna manera, fa de cap, no?, d'educació en aquesta zona, doncs és la mateixa exactament que la d'altres llocs on aquesta baixada de natalitat, diguéssim, se nota, no? D'altres zones, com per exemple el Priorat, on no es nota perquè no hi hagi arribada de gent, sinó perquè la població precisament s'està reduint, no? Doncs ens hem d'aclarir, és a dir, potser a altres llocs no cal, però aquí continua calent, diguéssim, una inversió més important, i aquesta inversió més important desgraciadament no hi és. El que no pot ser és que tinguem 100 i destinem 50 a l'escola pública i 50 a l'escola privada concertada. Dic privada concertada perquè amb aquesta paraula concertada ens hem oblidat que l'escola concertada és una escola privada. És una escola privada pagada amb diners públics. Doncs bé, s'ha pagat durant molt temps amb una explicació que era que no hi havia prou diners per construir tants edificis i tants equipaments com calia. Molt bé, però si s'està reduint, el que cal ara és apostar fort per la pública, reduir ràtios, que és una cosa que he dit abans, és a dir, apliquem això que es va pactar l'any passat, arribar a 25 a l'ESO. Doncs bé, no podem estar a 30 o 31, que és el que estem en aquesta comarca. Doncs fem-ho, perquè això és possible fer-ho.
5: quins seran els propers passos, si més no, des del sindicat que representes, la CGT, hi ha alguna previsió, noves mobilitzacions, jornades de vaga, de què depèn? Que en convoqueu de noves o que no?
6: Bàsicament, depèn de la mobilització que hi ha hagut i que hi haurà. Durant aquest període de vagues, el que ha passat és que a bona part dels centres s'han constituït assemblees de centre. En alguns centres ja els tenim d'abans, però en molts centres s'han constituït assemblees de centre. Aquestes assemblees de centre, a final del curs passat, van coordinar-se entre elles i van acabar creant una cosa que és l'Assemblea General de Catalunya. Aquesta assemblea és qui va impulsar la mobilització del 8, tot i que la vam legalitzar sindicats concrets, la USTEC, la CGT, amb el suport de la CNT i la COS i la Intersindical, evidentment. I ara el que s'està fent l'Assemblea de Catalunya, aquest dissabte passat vam tenir una assemblea, i és debatre quin és el següent pas, i també a partir d'una enquesta que s'ha fet molt gran, que s'ha tancat aquesta setmana passada, quins són aquells punts que cal portar en el procés de negociació quan s'obri, perquè esperem que s'obri en procés de negociació, perquè si va començar el curs amb una vaga no va ser perquè la mobilització s'hagués acabat, sinó perquè continuava, doncs, esperant que el govern atengui les reivindicacions i poder asseure'ns en una taula on se parli de coses molt concretes. Aquesta macroenquesta tenia, diria, centenars de punts per tal de dir hem d'anar per aquest, i mirar que aquest és més important que l'altre. Hi havia tota una gradació de què ens importava més, que no ens importava tant, i a partir d'aquí tirar endavant. Per tant, serà aquest moviment assembleari qui tiri endavant. Evidentment, això no vol dir que com a sindicats no tinguem les nostres mobilitzacions.
5: Finalment, Jordi, trobeu que teniu prou suport social? Quan parlo de suport social, principalment per part de les famílies, alumnat, famílies.
6: Doncs depèn molt del centre i depèn molt també de la zona. L'última vaga que vam fer, les últimes vagues, l'últim cicle de vagues, eren vagues que vam anomenar socials, on hi havia qui convocava i després moltíssima gent que donava suport. Entre aquesta gent que donava suport hi havia moltes AFA. No? No hi eren totes, evidentment, la coordinadora d'AFES de Catalunya sí que ens va donar suport, però cada un dels llocs depèn directament, doncs, de la relació que ha hagut amb l'AFA o no. Hi ha alguns temes que poden ser polèmics i que són polèmics, per exemple, deixar de fer colònies i sortides, però veient les conseqüències que ha tingut, doncs creiem que el que cal és apretar. Si aconseguim una ampliació de les plantilles, si aconseguim que el 6% vagi destinat a educació, no és que n'hi haurà excuses, sinó que jo crec que tothom estarà d'acord que encara que ho aconseguim no és una cosa només per aquelles persones que treballem al departament, sinó per la societat en general. I és important això, perquè el departament d'educació és una cosa, però l'educació de tot un país depèn de moltes històries i moltes coses que passen, evidentment, pel departament, però hi ha altres sectors que no estan allà dintre. La gent del 03, per exemple, que també reclamem que hi siguin, perquè també és educació, i molta part de la gent que hi treballa per empreses privades amb uns sous mínims i unes condicions molt negatives, i això és una també de les reivindicacions que han portat i que ha millorat per primera vegada en molts anys les condicions de la gent del 03. Aquests altres sectors, tots ells junts i nosaltres formem part del sistema educatiu. Aquest sistema educatiu ha de millorar, perquè si millora el sistema educatiu, millorarà tota la resta. I no ho dic jo, ho ha dit qualsevol de les persones, fins i tot de l'actual govern, que d'alguna manera ha tocat poder. Per tant, em sembla que és important que, si no tenim encara aquest suport general, que en tenim moltíssim, també qui pugui s'hi afegeixi, perquè els guanys no són només per la gent que estem al Departament d'Educació, sinó que són a nivell social general.
5: Jordi Martí, professor, delegat sindical de la CGT d'Ensenyament al Baix Penedès, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat i haver desgranat aquestes reivindicacions. No són noves, ja ho sabem, n'hem parlat molt aquest curs passat, però com ja hem dit que hem començat el curs novament amb aquesta jornada de vaga, estarem molt pendents de com vagi evolucionant tot plegat.
6: Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
1: El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. RTV80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Calaixera, un programa unicap de tot.
3: Punt i seguit ja a aquesta edició de la Calaixera d'avui dimecres. Res, minut i mig perquè siguin les 11. Farem això, aquesta aturada per actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local i de seguida ja seguirem a la tercera i última part de programa amb més coses. Avui és el dia que tenim secció amb Coma-ruga literària. Cada setmana l'oportunitat de conèixer els escriptors i les escriptores que formen part d'aquesta entitat literària. Justament, a banda de conèixer també una mica el que fan, la programació de diferents actes. I ens quedarà ja també una estona, bé, avui una força estona, esperem, per la participació, per les trucades, ganes de xerrar amb vosaltres a través d'aquests punts i aquestes connexions habituals a través del WhatsApp, per exemple, el 686-101-101. O a través del telèfon de directe, el 977-1570-69. Contingut que es portarà fins al migdia, fins a les 12 i fins al final de tota aquesta calaixera d'avui dimecres, que, com sempre, hem començat puntuals quan eren les 9 del matí. I per això, cada dia, de dilluns a divendres, de les 9 i fins a les 12. A través del 107.1 de l'FM, a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat i a través de televisió. I sempre ho diem. Trieu quina manera trieu per seguir-nos. Gràcies per fer-ho.
2: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i la validació de la mostra. Segons ha explicat, es va excloure un 23,2% de l'alumnat, molt per sobre del 5% recomanat. Illa ha defensat que el govern no vol minimitzar els fets, que ja s'han obert tres expedients disciplinaris i que s'estan revisant els mecanismes de supervisió perquè no es torni a repetir. I anem ara fins als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic, on aquest matí s'està produint el desnonament d'una família. En els propers mesos, 11 famílies més podrien trobar-se en la mateixa situació. Els veïns denuncien que aquests processos afecten famílies en situació de vulnerabilitat. Connectem ara amb Marcel Puig. Quina és la situació? Bon dia.
6: Bon dia, doncs, a les 10 del matí, al voltant de les 10 del matí, ha arribat la comitiva judicial aquí, als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic. Abans d'entrar a l'habitatge afectat, hem parlat amb els membres del PAP, Plataforma per Afectats de la Hipoteca i l'Habitatge d'aquí a Osona, que intenten que aquest desnonament es posposi per més endavant. Avui s'està produint aquest desnonament d'una de les 11 famílies que podrien ser desnonades dels seus habitatges. El primer desnonament ja es va intentar el dia 26 de juny, però es va poder evitar, per tant, no es va dur a terme. Aquests 11 pisos que es volen ser desnonats són d'antics llogaters d'aquests pisos o de pisos ocupats. Aquests 11 formen part dels 104 pisos que van perdre la protecció oficial el 2023 i després de la compra dels 76 habitatges per part de l'Incasola el 2024 van passar al parc públic. Ara, però, les famílies denuncien que l'Agència de l'Habitatge ha iniciat processos per recuperar alguns pisos, fet que deriva en aquests desnonaments. Seguirem el cas de com evoluciona aquest desnonament. De moment es troben a dins l'habitatge.
5: Gràcies, Marcel. Estarem pendents. Bon dia.
6: Bon dia.
5: I la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver surant al mar al port de la Selva, a l'Alt Empordà. El cos l'han localitzat aquest matí unes persones que havien sortit a pescar i que han avisat el 112 cap a 8:45. Per ara no se'n reconeix la identitat, ni l'edat, ni la nacionalitat, i la investigació haurà d'aclarir les causes de la mort. I una persona també ha mort en l'incendi declarat aquesta nit en una residència a la Mitja del Vallès. El SEMAT és un total de 78 persones, a banda de la víctima mortal. 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni, i el foc ha afectat la primera planta de la residència situada al carrer Llerona, un edifici de planta baixa i 3 pisos. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Notícies actualitzades i, en conseqüència, tercera i última part de programa. Què tal? Com esteu? Gràcies per seguir amb nosaltres. Seguim endavant aquesta última part de programa fins a les 12, fins al migdia, i ara ja passem 4 minuts de les 11 del matí. Avui és dimecres 23 de setembre, programa número 4030. I això, això sobretot, sempre, gràcies per acompanyar-nos i gràcies per deixar que us expliquem aquestes moltes coses, eh? Ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però sempre amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. I, de fet, ja és una secció habitual cada setmana els dimecres, quan des de Com a Ruga Literària, això, els dimecres, podem conèixer una mica més qui en forma part, els escriptors i les escriptores que hi participen, a banda de diferents iniciatives i allò que preparen i organitzen des d'aquesta pròpia entitat. De seguida anirem cap aquí. De fet, avui coneixerem una mica més. Avui, de fet, conversarem altra vegada amb la Graciela Montelo. I després ens quedarà una bona estona per la participació, per les trucades, també com ja és habitual, sempre una estoneta final per poder parlar amb vosaltres, peticions musicals, dedicatòries, i això l'excusa perfecta també per posar-hi alguna cançó, per posar una mica més de ritme, si cal. Doncs vinga, explicat tot això, i en el sumari d'aquesta tercera i última part, seguim i continuem, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicat de tots.

0: al llibre.
1: Ara que estem parlant dels teus llibres, ens parlaves d'aquesta darrera publicació, El tesoro de la família. Són tres novel·les en total, tres publicacions oficials, Graciela?
0: Sí, tengo tres. Serpientes blancas, es una saga. Siempre es el mismo personaje, que es una inspectora de policía, que ahora en el tercero ya es semi, como es, a ver, acá tiene otro nombre, pero es como si fuera vicecomisaria, vamos a decir, una subcomisaria.
1: Vale.
0: Ha ascendido. Y bueno, las historias, como es una saga, cada Serpientes Blancas es la primera, que es tiene que resolver el asesinato de un escultor a través de una escultura de una serpiente, ¿no? Bueno, y ahí hay corrupción en la República Argentina, en la policía, cómo no. Y el segundo es Operación Caballos, que se sobre trata de personas. Y el tercero es este robo de monedas griegas, y no solo sucede en Buenos Aires, sino que la traslado a Sicilia. Y ella ahí se encuentra con su familia, vamos a decir. Su familia, sus abuelos, todo esto. Bueno, y entonces ella va recorriendo con temor de que la familia esté en la mafia, y resuelve el problema de las monedas en una forma inverosímil, que nadie se imagina.
1: Ostres, intueixo que tindrà continuïtat aquesta saga, no?
0: Ay. No sabes lo que me estás diciendo. La verdad que no tengo idea.
1: No sabes.
0: No tengo idea. ¿No? No, me gustaría mucho, gustaría mucho, pero no es fácil, porque yo creo que esta inspectora ha hecho un recorrido muy grande desde el año 2017 hasta ahora, casi 10 años que he estado escribiendo estas novelas. Bueno, la última la escribí en el 2024, empecé. Y ha salido el año pasado. Uno tarda más o menos un año en escribir una novela. Y ha sido difícil, ha sido complicada. Entonces, haya transcurrido su vida, ya tiene su pareja, ya tiene toda su vida hecha. Y bueno, y ahora encontrarle un trabajo a esta vicecomisaria no és fàcil.
1: És fàcil. Doncs bé, doncs deixar-la descansar o jubilar ja merescudament aquesta comissaria i potser anar ja cap a altres històries. O potser inclús, no sé, si mai t'ho has plantejat, inclús deixar una mica, no?, la novel·la negra i deixar la novel·la policíaca i encetar altres camins, no ho sé.
0: Bueno, no sé, la verdad es que no lo sé. Pero sí que me gusta mucho trabajar la novela policial. Sí. Me gusta muchísimo. Yo miro muchas películas, muchas series policiales, y siempre hay tema, siempre hay tema.
1: Molt bé. On es poden trobar aquests llibres? On els podem veure?
0: Bueno, están en Amazon, por supuesto, todas. Y si no, pedírmelas a mí directamente o en la asociación, que la asociación siempre también da, digamos, a través de Instagram, a través de... me pueden encontrar. Y si no, en las ferias. Tú sabes que hacemos muchas ferias.
1: Sí.
0: Ahora mismo tenemos el 10 de octubre la Feria de Santa Teresa, y en noviembre la Feria del Arco Iris. Y ahí tenemos... las dos son en el Vendrell.
1: Sí.
0: No sé si alguien te lo habrá dicho, pero bueno, una es en la calle Robert, la otra es en la Rambla, y bueno, son lugares donde nos encontramos todas y ponemos todos nuestros libros, ¿no?
1: Perfecto,
0: y bueno, también hacemos presentaciones también, de libros.
1: Sí, ens consta. Ho sabem. Sí, feu molta feina, sempre amb voluntat de donar a conèixer no només allò que escriviu, allò que feu, sinó la pròpia entitat en si, i de retruc el foment de, no només de la lectura, sinó que en aquest cas una mica més, i el foment de l'escriptura. escriptura, que també és, sí, un, és un, sí, una molt bona acció personal.
0: Sí, te agradezco que lo digas. Y también tenemos la maratón, que la hacemos una o dos veces al año y que nos divertimos mucho.
1: Muy bien.
0: Y invito a toda la gente que quiera participar en las maratones porque es un grato momento.
1: Sí. ¿Quan serà la propera? Ho sabeu ja? Ho teniu pensat?
0: De la maratón, sí, seguramente que será en noviembre.
1: En noviembre, molt bé.
0: Ya te avisaremos.
1: Val.
0: Ya te avisaremos.
1: En què consisteixen? És a dir, és això, és una marató, com bé diu el nom, i és anar enllaçant lectures, entenc, no?
0: No és una carrera, eh?
1: No.
0: Mira, son 5 minutos de escritura, de los cuales yo les doy pautas. Por ejemplo, hay unos pequeños papeles que sacan cada uno de una canasta y una palabra que invita a... ¿Qué te sugiere esa palabra? Y entonces tienes 5 minutos para escribir qué te sugiere. Y luego lo tienes que leer delante de todo, en voz alta. Otra de las cosas buenas de la escritura es leer en voz alta. Y esa es la maratón. Y así se hacen a lo mejor 10 vueltas.
1: Sí.
0: 10 vueltas que se escribe, 10 vueltas que se lee. Y bueno, y al final terminas riéndote.
1: Molt bé, que és l'objectiu
0: final. Lo que has escrito.
1: No? Clar que sí, que és l'objectiu final. Que bé. Sí. Doncs estarem pendents de l'organització d'aquestes properes maratons. Sí. Graciela, gràcies una vegada més per acompanyar-nos.
0: No, gràcies a ti, gràcies a ti.
1: I ens retrobem.
0: Gràcies per fer això per a nosaltres.
1: I ara, per això estem, és la nostra feina. Fins aviat, gràcies, una abraçada.
0: Otra para ti. Adiós, espera, adiós.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
4: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
6: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
2: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. Dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Saller.
1: 2:15 en directe, només faltaria, com sempre i com cada dia. I a partir d'aquí ja hi ha sintonia que ho especifica, participació i trucades, tota aquesta estona final fins al migdia. Pendents, això ja sabeu, del telèfon, el 977 15 70 69, sempre és el mateix, 977 15 70 69, tot i que també ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686 101 109. I va, que anem cap a les primeres trucades, ja. Bon dia.
7: Buongiorno.
1: Ole, buongiorno, Papeletti. Què dius? Com estàs?
7: Tot va bene.
1: Tot va bene. Que segueixi tot així.
7: Endavant les ratxes.
1: Molt bé.
7: A veure, vull que em posis d'una manera que t'agradi amb tu.
1: Vinga.
7: Perquè l'última vegada que me la vas posar, em vas posar una que em va fer plorar i tot.
1: Ostres. Va. Vaja.
7: Posa el que vulguis.
1: Doncs vinga, busquem alguna de ben xula. D'acord, doncs ho farem de seguida.
7: Val, i això va dedicat per la dona del Colet, el Colet i la meva dona.
8: Vinga, per totes elles. Val? Fantàstic. Gràcies, Jan, per trucar, com sempre. No me faltaria. Que vagi
7: i
8: bé.
7: I saps, jo sempre acabo igual. Sí. Visca tots els calaixeros i calaixeres i visca la cuina, Pere.
8: Visca, visca.
7: Vinga, que
8: gràcies, adeu-siau, adeu, adeu. Hola, bon dia.
9: Hola, bon dia, carinyo.
8: Montserrat, què dius?
9: Hola, mira, avui sí que aquí al balcó que estic prenent la fresqueta.
8: Veus? Veus? Fa un solet molt agradable avui, fa bueno, aquests dies. Sí, però... Està fent una setmana molt maca.
9: Sí, no em puc queixar.
8: Bé, fantàstic.
9: No ens podem queixar.
8: Molt bé.
9: Bueno. Però estar tancada així, d'aquesta manera, costa una
8: mica. Ara ja t'està començant a passar factura, ja, la cosa. Fins ara, mira, anaves fent, sí. Veig, però ara ja sí que et comença a fer-se una mica més pesat,
9: sí. Ja es comença. Els primers dies no tant, però
8: ara ja sí, oi?
9: Ara ja dius, ja és hora de que pugui sortir una
8: clar,
9: mica.
8: A veure si ja es soluciona d'una vegada, ja.
9: Aviam si ho solucionen. Aviam.
8: A veure, esperem que sigui aviat. Esperem que sigui aviat. I si no, ja deia, ja vindré jo a intentar arreglar-ho. Molt bé.
9: A mi me'n poses una de les teves, que tu ja saps que a mi m'agraden totes. Mm-hmm. I ja està.
8: Vinga, buscarem alguna de ben xula, i tant que sí.
9: Vale, no.
8: Gràcies, que vagi bé.
9: Fins demà.
8: Adéu, adéu. Doncs buscarem una cançó ben xula a la Montserrat, com no, com sempre fem, com ens agrada fer. I també buscarem aquesta manera, també ben xula, per al Jan Papalet, que està justament la primera trucada i la primera petició.

estat aquí, ho estic fent en directe, estic remenant aquí les moltes habaneres que tenim disponibles. Ja sabeu que poc o molt sempre intentem, com dir-ho, fugir una mica de les més escoltades, de les que ja tenim una mica més conegudes, i això, és que hi ha tantíssimes, el repertori d'habaneres catalanes és tan ampli que podíem trobar, o en podíem posar gairebé una cada dia de nova. I mira, hem triat aquesta. Jo no em sona massa, almenys pel títol. Ara estaré pendent a veure com sona. Són els Pescadors de l'Escala, és Mar d'Estrelles, i com això, com ja deia el Jan Papalet, dedicada a aquestes dones que ens escolten habitualment aquí a la Calaixera.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: I aquesta per la Montserrat, una cançó ben xula que sé que també li agrada especialment. Lorenzo Santamaría, para que no me olvides.

0: Lorenzo Santamaría. Aquesta és una de les seves balades més reconegudes, diria jo, un dels seus clàssics. Para que no me olvides, és per la Montserrat. 977 15 70 69, més trucades i més participació, que veig que van arribant. Bon dia.
1: Bon dia, estimat.
0: Hola, Maria Dolors.
1: Perquè no ens oblidis mai, eh?
0: No, mai, mai a la vida, mai a la vida.
1: Com diu la cançó.
0: Para que no me olvides, i tant.
1: Ai, sí. Bueno, carinyo,
0: què
1: dius? Mira, avui una de les meves antigues, com si diguéssim,
0: sí,
1: romanticona, de les meves, com dic jo, del Puma,
0: sí.
1: Perdidos en París.
0: Hombre, Perdidos en París.
1: És,
0: molt bé.
1: Ja saps que és una de, meva, sí, de les meves romanticones.
0: Sí, no, és xula, aquesta és molt xula. És molt xula, molt xula.
1: És xula, és molt,
0: sí,
1: xula.
0: Molt bé, doncs la busco de seguida i la poso de seguida.
1: A més, a mi París em té el cor robat.
0: Sí, és que, és molt maco.
1: He anat dues vegades a París, no sé quantes hi aniria més.
0: Clar, és que París és molt maco, sí, és molt maco, i tant.
1: Molt romàntic, i també romàntic, clar.
0: Sí. Molt bé.
1: Bueno, estimat. Vale, carinyo.
0: Perfecte, gràcies, fins demà. Adéu.
1: Molts petons i abraçades.
0: Igualment, Maria Dolors, igualment.
1: Adéu,
0: que vagi
1: carinyo,
0: bé.
1: Adéu.
2: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: Aquí està, és aquesta, Perdidos en París, de José Luis Rodríguez, El Puma.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: 2:45. Seguim amb participació trucades, fins a migdia, fins a les 12, fins que acabem, només pendents d'això, del 977-15-70-69 i de missatge de WhatsApp, si voleu, al 686-101-101. Però també volem fer-vos propostes musicals i propostes culturals que arriben de forma intensa, justament tots aquests dies, com és el cas de la programació del Temporada, que comença i que s'enceta justament ja aquest mateix dissabte, però que a més també és un homenatge al 150è aniversari de Pau Casals. Serà aquest proper dissabte 26 de setembre, a partir de les 8 a l'Auditori Pau Casals, a l'escenari d'un concert especial, això, com deia, dins dels actes de commemoració del 150 aniversari del naixement de Pau Casals. El concert anirà a càrrec del Trio Freixes. És una formació integrada per tres intèrprets de reconeguda trajectòria nacional i internacional, la Tetef Vic Cachacaitran, el violí, la Laia Puig, el violoncel, i l'Alba Ventura, el piano. Unides pel compromís amb el repertori de música de cambra, les tres artistes proposen un programa amb obres de Beethoven, Haydn, Schubert, i que ret homenatge a la vessant més cambrística del mestre, justament. És un concert, doncs, prou atractiu, del qual intentem buscar alguna cançó de fons, a veure si trobem algun tipus de gravació d'aquesta trio, però veig que no acabem de trobar alguna cançó que bàsicament reculli la seva música, sinó que la majoria són com reportatges amb les seves declaracions, i el que volem, perdoneu, justament és anar a buscar una peça, alguna cançó o alguna publicació que justament reculli la seva música per poder escoltar-la en aquest format trio i en format de cambra. A veure si amb aquesta sí que ho aconseguirem. Bé, va, centrem a la seva música. Sota el títol Cortot, Tibot, Casals, el concert recrea les obres que formaven part dels històrics enregistraments que Pau Casals va realitzar amb Alfred Cortot i Jacques Tibot, considerats tres dels grans mestres del seu temps. Aquesta proposta no només vol recordar la seva música, sinó també posar en valor el llegat artístic i humà que Casals va deixar com a intèrpret i com a referent universal de compromís cultural. Com sempre, les entrades estan disponibles, les podreu adquirir a través del temporada.cat, és a dir, a través d'internet, temporada.cat, o de forma presencial els divendres no festius, de les 10 del matí a la 1 del migdia a l'Escola de Música Pau Casals, i també a les taquilles de l'Auditori Pau Casals, en aquest cas, una hora abans que comenci el concert, sempre i quan l'aforament ho permeti. Una oportunitat única per reviure aquest esperit de les formacions cambrístiques que va marcar una època i per apropar-les des d'una mirada contemporània a l'herència artística d'un músic universal com va ser i com és Pau Casals. I com deia, més el concert que enceta ja aquesta nova edició del Temporada, des d'aquest dissabte i fins al diumenge 13 de desembre, són 11 propostes variades entre música i teatre, i des del Teatre Àngel Guimerà i l'Auditori Pau Casals. I aprofitarem aquesta música, ara que l'hem trobada, per recordar altres aspectes, bé, recordar i explicar, en aquest cas encara no ens hem fet ressò, de com comença ja tota aquesta nova temporada, aquesta tardor plena d'art i creativitat a la sala del Portal del Pardo. Una programació que inclou visites comentades, demostracions florals i un taller de lettering i d'aquarela. La primera proposta tindrà lloc els dies 1 i 8 d'octubre, a 6:45 de la tarda, amb una visita comentada a l'exposició La bellesa que ens envolta, de l'artista Maria Rosa Ribes, a càrrec de la família, seguida d'una demostració floral a càrrec de Maria Vidal. Una activitat pensada per apropar al públic al contingut de l'exposició i descobrir de manera pràctica el llenguatge i les possibilitats de la creació floral. Vidal, que mostra un ram a l'exposició inspirat en les flors, els colors i la natura que estimava Maria Rosa, un ram que el podeu aconseguir participant en el sorteig que celebrarà l'últim dia de l'exposició. Tothom que visiti l'exposició pot omplir la butlleta per poder participar-hi. Les activitats continuaran de cara al novembre amb la màgia del lettering i l'aquarela en un curs a càrrec de la Mònica Voladeres. Es farà els divendres 6, 20 i 27 de novembre de 6:15 a 8:15 a la sala del Portal del Pardo. La proposta s'adreça a persones de totes les edats que tinguin ganes d'aprendre i experimentar a través de la lletra i del color. És una activitat d'accés gratuït i que inclou tot el material, a més a més. Les places són limitades i cal inscripció prèvia a la mateixa sala del Portal del Pardo, que, com sabeu, està al carrer Major. Podeu trucar al 977-182-135, 977-182-135, o també per correu electrònic espaicultural@elvendrell.net. A més, tot aquest curs forma part de les activitats que ofereix la Universitat Rovira i Virgili al Vendrell en el seu compromís sociocultural i amb el territori. Agenda, que sempre té un espai destacat en el contingut habitual d'aquest programa.
0: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí. Els dijous de 10:15 a 10:15 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
0: La Calaixera, un programa unicap de tot.
1: Va, que hem triat un parell de cançons ja per anar cap a la recta final de programa, aquests darrers minuts que ens portarà fins al migdia. Allò amb tranquil·litat, però amb moltíssima, moltíssima qualitat. Com aquesta cançó de Mariona Escoda, amb José R. Madrid, és una cançó acústica en directe i que porta per títol Si ens falta l'aire.

preciosa aquesta cançó, i saps que és en directe, en un concert en directe, en acústic, encara més. La música en directe sempre té un punt ben especial, sempre ho he dit, sempre ho he defensat. I en certa manera no marxem d'aquesta tessitura musical, també amb aquesta tranquil·litat, però amb aquesta qualitat, va, immensa. Imagineu-vos barrejar les veus de Sara Roy, Judith Nederman i la música de Pau Figueres. Surt aquesta cançó, L'error més bonic.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: I mira que bé ho lligarem, això. Posem una mica més de ritme, això sí, ara pugem una mica més, allò, les pulsacions. I acabarem amb aquesta última cançó de Sutherland, que justament el títol és aquest, l'última, i és de fet això, la última cançó d'aquesta Calaixera d'avui dimecres. Demà dijous i tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir alguns errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i també en la validació de la mostra. L'oposició ha aprofitat per demanar de nou el cessament de la consellera Esther Niubó. Connectem ara amb la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, bon dia. Endavant, Mont.
3: Bon dia. Illa ha reconegut errors greus en les proves PISA del 2025, errors de mètode i de falta de transmissió d'informació del Consell Superior d'Avaluació, que era l'òrgan alertador, que no va comunicar que s'estava excloent el 23,2% d'alumnat i no el 5% permès, ni als seus superiors ni tampoc als centres que feien les proves i que ho haguessin pogut corregir. Els grups acusen Illa d'opacitat i de falta de transparència, de saber dels errors fa més d'un any i d'haver-ho amagat, i han demanat el cessament de Niubó. Mònica Sales és la portaveu de Junts.
4: Quan el departament va saber que havia exclòs el 23,2% dels alumnes i que feia un any, que rebia avisos sense que ningú fes res per corregir-los. El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
3: Illa, en la seva rèplica, ha defensat la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assumit ell tota responsabilitat política i s'ha centrat sobretot en el Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne.
2: Gràcies, Mont. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest matí que convoca una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar la situació complexa del sector vitivinícola i també dels danys derivats de la sequera i de l'augment de costos. La trobada es farà el dilluns vinent a la seu del Departament d'Agricultura de Gran Via, a Barcelona. I Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres com a possibles causes del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig d'ahir, que va deixar 3 ferits lleus. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat acumulats a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i més de 100 anys fent augmentar així el pes del gruix fins que l'estructura hauria cedit. Renfe retirarà ara tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per tal de reparar l'estació, que continuarà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no s'hi aturen, i els viatgers han de baixar a Sagrera i agafar el trajecte amb l'L1 del metro.
1: Notícies en xarxa.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables a PISA i diu que es van produir mancances en la transmissió d'informació. Apunta errades d'interpretació i supervisió i insisteix que la incidència no va ser elevada als responsables polítics. Mon Carvajal, explica'ns. Bon dia.
3: Bon dia, sí, aquesta compareixença ja s'ha acabat, han intervingut el president i els grups i el president Salvador Illa no ha aclarit per què el departament no va corregir els errors malgrat ser advertits fins a 7 vegades per part del Ministeri i ha defensat la consellera Niubó de tota responsabilitat.
4: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
3: Els grups han acusat d'opacitat i de falta de transparència perquè diuen que sabia dels errors fa més d'un any i ho ha amagat i han demanat el cessament de Niubó.
2: Gràcies, Mon. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres com a possibles causes del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig d'ahir i que va deixar 3 ferits lleus. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat acumulats a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyers i de més de 100 anys, fent augmentar el pes del gruix fins que l'estructura hauria cedit. Renfe retirarà ara tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per tal de reparar l'estació, que continuarà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. I la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver surant al mar del port de la Selva, l'Alt Empordà. El cos l'han localitzat aquest matí unes persones que havien sortit a pescar i que han avisat el 112 cap a 9:15. Ara per ara no se'n coneix la identitat, ni l'edat, ni la nacionalitat i la investigació haurà d'aclarir les causes de la mort. I els departaments de Salut i Drets Socials i Inclusió traslladaran a altres sociosanitaris i geriàtrics els 13 usuaris de la residència de l'Ametlla del Vallès afectada aquesta nit per un incendi i en una persona ha perdut la vida. Es tracta de les 13 persones que van haver de ser traslladades a l'hospital i que ara hauran de ser reubicats. La majoria tindran nou destí aquest mateix dimecres, però n'hi ha dos que continuaran ingressats per problemes respiratoris, un d'ells ingressat a l'UCI. I els Mossos investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos el van localitzar, recordem, el 19 d'agost, uns treballadors de l'embassament. Inicialment no s'hi van apreciar indicis de criminalitat.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la Ràdio Som. En jornada dimecres, és dia 23 del mes de setembre de 2026. Disposem a partir d'aquests instants 30 minuts per parlar de l'actualitat del Vendrell i també de la resta de la comarca. Ho fem els de sempre, d'una banda la redacció, i és la redacció al complet del Vendrell Comunicació, amb en Jordi Garell a l'actualitat esportiva, amb Mar Rodero amb la meteorològica, amb aquesta monotonia de temps que ens arriba en aquest primer dia de tardor. Davant dels micròfons, que ha editat i presentarà aquest informatiu, en nom de tots ells, qui us parla amb molt de gust, Víctor Merencio. Com és habitual, aquests 30 minuts de notícies els condensem d'entrada en un minut. És el repàs al nostre sumari de titulars.

0: sumari de titular.
1: Avui començarem el nostre informatiu parlant del govern de la Generalitat que va anunciar fa uns dies un pla per construir 4 noves estacions ferroviàries de mercaderies a Catalunya que haurien d'estar llestes al 2031. Una d'elles està projectada al Baix Penedès, als terrenys on s'havia de fer antic Logis. L'anunci ha aixecat ja les primeres veus en contra de la plataforma Pro Vegueria Penedès i d'Esquerra Republicana. Aquestes veus les escoltaran en aquest informatiu, que també ens parla del ple de l'Ajuntament de dilluns. Els grups municipals de Son Poble, Esquerra, Primer el Vendrell, Comuns i Fem Vendrell presentaran una proposta conjunta per reclamar s'impulsin estudis a partir dels quals s'emprenguin les actuacions necessàries per reduir el risc d'inundacions. Temps en aquest informatiu també per parlar de Son Poble Esquerra, que presentarà dues propostes de resolució. Temps també per parlar del Speed Job Dating, que tindrà lloc al Tavaris de Coma-ruga. Parlem de l'inici del curs per a l'Escola Oficial d'Idiomes, del taller de les famílies que emprèn l'Escola Municipal de Música Pau Casals, i també ens haurem de fer ressò d'altres qüestions breus de l'actualitat, tot plegat combinat, com dèiem, amb l'actualitat del temps i amb l'actualitat del món de l'esport. Sense més preàmbuls, entrem en contingut. Comencem informatiu i ho fem parlant del govern de la Generalitat i les seves intencions, que va anunciar fa uns dies per construir 4 noves estacions ferroviàries de mercaderies a Catalunya, que haurien d'estar llestes al 2031. Una d'elles està projectada a la nostra comarca, al Baix Penedès, als terrenys que s'havia de fer l'antic Logis. L'anunci ja ha aixecat les primeres veus en contra de la plataforma Pro Vegueria Penedès i també d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: Per la plataforma Pro Vegueria Penedès, el projecte per fer una terminal ferroviària de mercaderies entre l'Arbós i Banyeres és un pagat comparable amb el tercer fil entre Tarragona i Martorell, que recorden que ha originat un grapat de problemes. Per això han mostrat la seva oposició al projecte i han demanat al govern que treballi per tirar endavant l'eix ferroviari transversal.
3: Tot el que es vol fer a Catalunya, tot el que es vol que passi a Catalunya, ha de passar en l'estret que hi ha entre l'AP7 i el mar. En aquesta zona, aquí s'hi vol fer de tot, des de les comunicacions fins a les empreses, fins de tot, no anem bé. Aquí a la zona de l'Arbós ja s'hi volia fer un centre logístic que la ciutadania i els ajuntaments van treballar fins al final perquè no s'hi fes i perquè s'hi fes alguna cosa realment productiva.
2: Des de l'associació avancen que es reuniran amb els ajuntaments i amb entitats de la vegueria per aturar el projecte de la nova terminal, que creuen que només servirà per acumular contenidors arribats del port. Qui també s'ha mostrat en contra del projecte ha estat Esquerra Republicana. El partit ha lamentat en un comunicat que l'anunci s'hagi fet sense cap debat polític previ i sense que s'hagi definit el model de desenvolupament més adequat per la comarca. Els republicans apunten que aquesta terminal pot tenir un fort impacte territorial, ambiental i econòmic sobre les infraestructures de mobilitat, així com sobre el paisatge de la comarca. Per això demanen a la Generalitat que aturi el projecte i que abans s'aprovi el Pla Territorial Parcial del Penedès, que ha de ser l'instrument a partir del qual es pugui planificar el futur del territori.
1: Dilluns vinent hi haurà ple municipal a l'Ajuntament del Vendrell. Els grups municipals de Som Poble Esquerra, Primer el Vendrell, Comuns i Fem Vendrell presentaran una proposta conjunta per reclamar que s'impulsin estudis a partir dels quals s'emprenguin les actuacions necessàries per reduir el risc d'inundacions a la zona marítima. Els grups han retret a l'equip de govern que hi va haver una manca d'informació durant els episodis de la tempesta del mes d'agost.
4: El que demanem al grup municipal és que a l'INUCAT es faci tal com marca, qui se'ns avisi. No sabem com es va activar, amb qui es va parlar, quin és el protocol, que és el que demanem. Tampoc sabem, hem demanat també quins són els avisos i registres que van haver durant la nit. També com van funcionar els talls de reobertura de vies.
5: S'estan produint les inundacions en llocs que no s'havien produït, com és tot el centre de Coma-ruga, i creiem que molta culpa tenen les obres del riuet, que precisament el que parlaven és que es feia un desaigüe especial i concret per desaiguar aigües, i el que sembla és que ha bloquejat aquesta sortida natural que existia.
6: Hem sentit parlat moltes vegades, sobretot en campanya electoral, dels dipòsits i de Brisamar, que s'anuncien i desapareixen els dipòsits fantasma. No es qüestionem aquests projectes perquè no se nos dona informació, perquè no són seriosos.
7: I quan es determini que cal actuar,
0: no ens conformarem amb una resposta genèrica. Volem saber qui executarà cada obra, amb quin pressupost i en quin termini. Aquí l'Ajuntament del Vendrell ha d'assumir el lideratge, que no ho està fent. Ha de seure a la mateixa taula amb la Generalitat, l'Estat i els organismes responsables de l'aigua, les carreteres i el ferrocarril.
1: I el ple de dilluns, el grup municipal de Son Poble Esquerra també presentarà dues propostes de resolució més. La primera serà per a defensar la mobilitat de passatgers per a la línia de l'interior del ferrocarril, reclamant projectes com l'eix ferroviari transversal, l'allargament de la línia R8 i l'augment de freqüències a la R4. La segona serà per donar suport a les víctimes i famílies afectades pel servei militar obligatori.
0: Aquesta reivindicació tampoc surt del no-res. El ple del Vendrell ja va aprovar per unanimitat el març del 2025 defensar l'eix transversal ferroviari, demanar dos serveis per hora a l'R4 i allargar la R8 i sol·licitar un estudi per soterrar la infraestructura del nucli urbà de la que estem parlant. Ara toca concretar aquell compromís i exigir a les administracions competents una resposta.
7: Entre el 1976 i el 2001, anar al servei militar era obligatori. Per a molts joves va només ser un parèntesi a la seva vida, però per a milers de famílies va esdevenir un dramàtic perill. Hi havia situacions d'abusos de poder, negligències i inclús nois que van morir en circumstàncies que mai s'han aclarit. Demanem una investigació independent del Defensor del Poble, fer servir exactament la mateixa via que es va utilitzar per investigar els abusos de l'Església, que s'obri de bat a bat tots els arxius militars per saber la veritat sobre els accidents i els suïcidis no aclarits i que hi hagi un reconeixement oficial i una reparació digna per a les famílies.
1: L'edifici Tavares de Coma-ruga acollirà dimecres vinent una nova sessió de l'Speed Job Dating, una trobada entre persones que busquen feina i empreses dels sectors de la indústria i la logística que ofereixen llocs de treball.
8: L'edifici del Tavares de Coma-ruga acollirà dimecres de la setmana vinent, 30 de setembre, una nova jornada de Speed Job Dating, o sigui, una oportunitat de trobar feina, en aquest cas, als sectors de la indústria i de la logística. La sessió, que serveix per posar en contacte persones que busquen feina amb empreses que necessiten treballadors, començarà a 9:45 del matí i finalitzarà a 2:45 del migdia. La dinàmica de la jornada consisteix en entrevistes ràpides de les empreses amb els candidats a incorporar-s'hi, de tal manera que en pocs dies aquests candidats, els que superin les proves, es puguin incorporar als seus llocs de feina. És una iniciativa de la xarxa Baix Penedès Ocupació i Empresa i dels ajuntaments del Vendrell i de Calafell, que en anteriors ocasions ha donat bons resultats i que ha de servir per reduir la taxa comarcal d'atur.
1: Comença un nou curs a l'Escola Oficial d'Idiomes del Vendrell i una vegada més ho fa amb novetats. I és que enguany ha incorporat a les seves classes l'ensenyament del nivell A1 de català, una oferta que s'afegeix al C2 que ja s'imparteix des de fa un parell d'anys. La matrícula per tota la proposta formativa del centre segueix oberta fins a finals del mes de setembre.
9: Francès, anglès, C2 de català i des d'aquest 2026-2027 també A1 de català. L'Escola Oficial d'Idiomes del Vendrell segueix ampliant la seva oferta de cursos, reforçant l'ensenyament de la llengua pròpia del país, una iniciativa que respon a la creixent petició per aprendre l'idioma existent a la comarca. I tot plegat amb la voluntat també d'augmentar el nombre de places existents al Vendrell on començar a familiaritzar-se amb el català.
10: Es deu una mica a la demanda d'aprendre el català aquí al nostre municipi i al Baix Penedès. Nosaltres formem part del Pla Educatiu d'Entorn i des d'aquest Pla Educatiu d'Entorn es notava que mancaven places de català inicial. Nosaltres som una oferta que complementa l'oferta ja existent d'altres organismes.
9: El curs ha començat a rodar aquesta mateixa setmana, amb l'habitual jornada de benvinguda adreçada al nou alumnat i també al que repeteix. Una sessió que serveix de primera presa de contacte amb el professorat i per aclarir que l'aprenentatge d'una llengua es treballa a dins i fora de les aules.
10: Els expliquem una miqueta com funciona l'escola i els expliquem també doncs, totes les activitats, a banda de les activitats purament acadèmiques, activitats d'aula, doncs, nosaltres preparem activitats culturals, fem tallers de conversa, sortim, traiem una miqueta l'idioma de l'aula.
9: A banda del grup A1 i els dos C2 de català, l'Escola Oficial d'Idiomes del Vendrell també aplega una dotzena d'anglès i diversos de francès, des del més elemental fins al B2. Un total d'uns 350 alumnes que enguany encara podrien créixer més, atès l'elevat nivell de matriculació en marxa fins a finals de setembre.
1: Música per a infants de 3 mesos fins a 4 anys. Aquesta és la proposta dels tallers familiars que convoca l'Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell. Una iniciativa que ofereix una primera aproximació al fet musical molt útil per al desenvolupament de les capacitats dels nens i nenes.
8: L'Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell convoca tallers familiars de música adreçats a nens i nenes des de 3 mesos fins a 4 anys i els seus pares o mares. Les classes les impartirà Mercè Joan Martí. Es tracta d'una proposta amb una durada de 8 sessions des de l'octubre fins al mes de juliol de l'any vinent, amb places limitades. Els tallers s'impartiran per grups i tenen l'objectiu de fer una primera aproximació a la música pels més menuts, acompanyats dels seus pares i mares, tenint en compte que el llenguatge musical és una bona eina per desenvolupar les capacitats dels infants. Les places són limitades i les inscripcions es poden fer presencialment al centre, a la plaça del Tívoli, a la pàgina web de l'escola o a través de les seves xarxes socials.
11: Els esports en Jordi Graell.
12: Hola, bon dia. Comencem parlant de bàsquet i ho fem amb l'inici de la Lliga de l'AE Vendrell masculí. El jugador d'Ignasi Morales, que tancava la pretemporada aquest diumenge amb un no amistós a Coma-ruga, que en aquest cas acabava amb derrota contra els Sitges per 56-66, i ara doncs, ja centrats en aquest debut a la Lliga, que com dient, doncs, serà aquest diumenge a la pista del Tarragona Bàsquet. I per saber doncs, com arriba l'equip a aquest debut, doncs, com sempre tenim el mestre, l'Ignasi Morales. Hola, bon dia.
13: Hey, hola, bon dia.
12: Bé, primer de tot, doncs, com deia, doncs, teníeu aquest últim amistós, aquest diumenge a Coma-ruga. En aquest cas va acabar amb derrota, però més enllà d'això, doncs, amb quines sensacions vau acabar?
13: Bé, doncs va ser un altre partit més de pretemporada que al final ens va servir doncs, per afinar algunes coses que estem entrenant. Sí que és veritat que, ostres, la primera part ens va costar entrar en el partit. El Sitges va plantejar un partit a nivell defensiu doncs, amb un nivell una mica per sobre del nostre i ens va costar bastant anotar. I bueno, també el Sitges a nivell de talent era un equip que ofensivament doncs, té molts punts a les mans, té molt de talent, i a nosaltres en defensa doncs, ens van fer treballar de valent i durant la primera part doncs, ens va costar igualar el ritme, igualar el seu punt físic. Durant la segona part sí que vam sortir una mica més endollats després de la mitja part i sí que vam retallar distàncies. Però bé, bueno, al final un partit més per competir, l'últim de pretemporada, i ara sí que aquesta setmana doncs, ja comencem amb la competició, ja comencem amb els partits que compten de veritat, i ara sí que l'equip ha de fer un pas endavant i començar bé la Lliga doncs, per intentar construir una bona dinàmica i guanyar els màxims partits possibles.
12: Com dèiem, doncs ara ja s'acaba la pretemporada, per tant, no sé quin balanç fas i si creus que l'equip doncs, arriba ja preparat per aquest debut de la Lliga.
13: Bueno, la pretemporada no ha sigut la més idíl·lica de totes, ja que bueno, hem tingut diferents lesions. Ara mateix estem amb 3 jugadors lesionats. Hi ha hagut gent doncs, que encara estava fora per vacances i aquestes últimes setmanes doncs, ens ha faltat potser una miqueta més d'entrenar amb més gent i de tenir una mica més de dinàmica normal d'entrenaments. Llavors, arribem bé perquè la gent que ha vingut a entrenar doncs, ha entrenat bé i hem anat doncs, posant petites coses de cara a l'equip. Però bé, sí que és veritat que crec que necessitem una miqueta més de temps i Ara el més important és que comencem bé a nivell de resultats els primers partits, perquè ara sí que ja es reincorpora la gent a l'equip, i bé, intentarem que a partir que tinguem la gent, doncs tothom estigui una miqueta en la mateixa pàgina, en la mateixa línia, i bé, bueno, el que dèiem les altres setmanes, no? Necessitem una miqueta d'adaptació, de conèixer-nos una miqueta tots i d'encaixar doncs, aquestes peces que han vingut noves també aquest any, i sobretot recuperar els lesionats. Els lesionats creiem que bueno, tenim jugadors importants lesionats i que ens sumen molt dins l'equip, i bé, quan tornin, doncs, jo crec que l'equip sí que farà realment un pas endavant.
12: Com dèiem, doncs, el primer rival, que serà el Tarragona Bàsquet, un equip que, bé, doncs, acaba de pujar, per tant, sabent, doncs, té aquesta il·lusió, no?, del recent ascendit, un equip amb dinàmica positiva, i, a més, doncs, també compta amb un vell conegut a la banqueta, com és el Manel Espallargues, que us coneix bé. Per tant, bé, doncs, una mica lluitar contra tot això i aviam si es pot començar amb bon peu, no?
13: Sí, sí, sí, és un partit realment perillós, perquè, bé, això que deies, és un equip que acaba de pujar de categoria, que s'ha reforçat. El Manel coneix perfectament l'equip i coneix perfectament també la categoria, per tant, sap amb quines armes, amb quines estratègies pot jugar. Però bé, nosaltres intentarem portar el partit al bàsquet que ens interessa a nosaltres, intentarem doncs, fer un bon joc, controlar les coses que nosaltres fem molt bé i doncs, bé, intentar que l'equip surti endollat. És el primer partit de Lliga, per tant, creiem que tothom estarà motivat i que tothom tindrà ganes de començar amb bon peu aquesta Lliga. I és clau, doncs, no relaxar-se, no pensar-se que és un equip que puja de sota i que pel simple fet de pujar de sota doncs el guanyarem així de manera fàcil, sinó que, bé, guanyarem els partits que treballem, que l'equip jugui com ha de jugar i tenint els jugadors doncs, implicats tant en atac com en defensa.
12: Doncs perfecte, Ignasi, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molt sapaguet de vot.
13: Molt bé, gràcies pel seguiment. Merci.
12: Ignasi Morales, entrenador de l'AE Vendrell masculí, fem una mica de prèvia d'aquest debut a la Lliga que, com diem, serà aquest diumenge a 8:45 del vespre a la pista del Tarragona Bàsquet. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, amb derrota del Vendrell Evolution Time per 19-29 aquest diumenge al pavelló municipal contra l'handbol Ribes, en un partit que estava marcat dins del torneig Benages. Per tant, es tractava doncs, una jornada festiva al pavelló municipal. I bé, la veritat és que, tot i que el marcador pugui indicar el contrari, perquè el Vendrell, doncs, com diem, va perdre per 19-29, per 10 gols de diferència, la veritat és que les jugadores de Juanpe Fernández doncs, van mostrar doncs, una bona cara, plantant cara contra un equip de categoria superior, i bé, doncs, finalment, doncs, per detalls, doncs, es va acabar escapant el partit, però com diem, doncs, bones sensacions abans del debut a la Lliga previst per aquest cap de setmana. I per saber una mica doncs, com va anar tot plegat, doncs, com sempre, tenim el míster, el Juanpe Fernández. Hola, bon dia!
14: Bon dia, què tal?
12: Bé, com deia, doncs, més enllà del resultat, sí que doncs, es va veure una evolució respecte a l'anterior partit, com també comentaves després del partit, no?
14: Correcte, sí. Vam poder veure a pista, no? Les noies van ser capaces de traslladar tot allò que vam estat entrenant durant les setmanes, que potser no es va veure gaire ni es va plasmar en el partit anterior, a l'amistós anterior.
12: I en quins aspectes creus que doncs, l'equip doncs, va millorar?
14: Jo penso que potser sentien més còmodes i l'haver treballat molt més, perquè la veritat és que ha sigut un canvi molt gran, des d'on partien elles fins al que jo els hi plantejava. Llavors, crec que aquest rodatge els ha permès doncs, guanyar més confiança i sentir-se més còmode. I va poder veure el partit, perquè la primera part va estar bastant igualada fins al final, que una miqueta es va notar el desgast físic, i van marxar de 3 o 4 per errades. I després sí que la segona part sí que va passar molt el físic i el seu nivell, que pues sí, era superior, de veritat.
12: Un aspecte físic que, òbviament, doncs, també serà important, no? Perquè aquest any, doncs, ja ho vam comentar, no? Que serà una lliga més llarga i, per tant, bé, doncs, és important que l'equip doncs, estigui també el màxim de minuts possibles dins del partit, no?
14: Sí, correcte. En això estem.
12: Ara, doncs, ja, com diem, doncs, ja toca pensar doncs, en aquest inici de lliga, que serà aquest diumenge a la pista del Cornellà, que és un equip que acaba de baixar, per tant, doncs, en principi, de ser un rival doncs, complicat, però bé, suposo que doncs, amb la intenció d'intentar doncs, fer el millor partit possible, aviam si es pot donar la sorpresa, no?
14: Correcte, sí. Sí, la idea de tota aquesta pretemporada i el plantejament d'aquesta temporada és fer equip i assentar unes bases i a partir d'aquí fins on puguem arribar.
12: No sé si ja doncs, teniu alguna referència d'aquest equip, no sé si l'heu pogut veure o què us espereu d'aquest partit.
14: El mateix que has dit tu, sí que sabem de què han baixat aquest any, però tampoc no sabem doncs, en quines jugadores comptaran ni res, perquè cada any pot ser molt diferent, no? Si marxen jugadores o incorporen noves, pot ser un equip totalment diferent, o sigui que no sabem, la veritat.
12: Bé, doncs veurem com va el partit, així que res, doncs moltes gràcies, Juanpe, i molta sort per aquest debut.
14: A tu, i gràcies.
12: Juanpe Fernández, entrenador del Vendrell Blue Sun Time, valorant aquesta derrota per 19-29 contra el Ribes, que ha servit per tancar la pretemporada, i ara, com dèiem, doncs ja comença l'hora de la veritat, aquest diumenge, a les 12 del migdia, a la pista del Ràpid Cornellà. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, del Vendrell Res Tècnic, que s'encarregava de tancar doncs, aquesta jornada del torneig Benages, i en aquest cas doncs, podríem dir que va posar la cirereta perquè doncs, va aconseguir la victòria per 35-27, un amistós contra el Martorell, i d'aquesta manera doncs, arriba amb bon peu a l'inici de Lliga, que serà aquest cap de setmana. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre, tenim el míster, el Xuvi Fernández. Hola, bon dia.
15: Hola, bon dia.
12: Bé, com ja, doncs, aquest diumenge que jugo aquest últim amistós, més enllà del resultat, amb quines sensacions vau acabar?
15: Home, doncs per ser ja l'últim partit de pretemporada, doncs força bé, la veritat. Molt content. I va ser un partit ja més del nostre nivell, no com el de Ribes, que clar, un equip de tres categories superior. I aquest partit ja és... Eren un equip ja del... De, no sé si era... Em sembla que era d'una categoria superior, però és com era com del nostre nivell i sí que vam sortir una miqueta freds al principi, ens va costar una miqueta, però al minut 15 a la meitat de la primera part va començar a rutllar tot molt bé i va ser un continu i molt content, per tot, per la defensa, per l'atac, comencem a agafar mecanismes i molt bé, la veritat.
12: Com dèiem, doncs era l'última amistós de la pretemporada, per tant, bé, ara que s'ha acabat, no sé quin balanç en fas d'aquestes setmanes i si creus que l'equip doncs arriba preparat per al debut a la Lliga.
15: Bueno, jo crec que arribem bastant bé preparats, eh? Encara queda aquesta setmaneta per acabar de polir cosetes, però estem preparats i jo crec que sí, que suficientment, que ja per dissabte per començar a tope.
12: Com dèiem, doncs la Lliga que comença aquest dissabte com a Ruga contra la Salle Montcada C, que és un equip que l'any passat va ser un dels equips que va lluitar per l'ascens. Els dos partits amb ells recordo que van ser força disputats, per tant, suposo que una mica doncs, espero el mateix, no? Doncs un rival fort i aviam doncs, si doncs, es poden quedar els primers punts a casa, no?
15: Això esperem. Esperem començar bé. I creiem que sí, que suposo que serà un equip bé. El que passa és que amb aquests equips que tenen fer bé, solen pujar de categoria perquè són gent jove o molt veteranos que ja ho deixen. No sabem què ens trobarem aquest any. Però l'any passat, si agafem la referència de l'any passat, sí que van ser dos partits, es veu que molt igualats. I ja veurem, mira, si és un partit igualat, ja veurem en quin nivell estem i esperem guanyar i aconseguir els dos primers punts.
12: Doncs perfecte, Xiu, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molt de sort per aquest debut.
15: Vinga, gràcies.
12: Xiu Fernández, entrenador del Vendrell Res Tècnic, valorant aquesta victòria per 36-27 contra el Martorell per acabar la pretemporada i ara, com diem, centrats en aquest debut a la Lliga dissabte, 8:45, a Coma-Ruga, en el pavelló municipal. En aquest cas, aquest primer partit serà el pavelló de Coma-Ruga contra la Salle Montcada C.
8: L'Auditori Pau.
1: Gràcies, Jordi, per aquesta crònica. Anem a posar punt final a l'informatiu, però abans un apunt d'agenda, perquè el trio Freixes retrau homenatge a Pau Casals amb un concert que tindrà lloc dissabte a l'Auditori de Sant Salvador. Les tres integrants de la formació interpretaran peces que formaven part del repertori del trio de música de cambra format per Alfred Cotó, Jacques Thibault i també el mateix Pau Casals.
8: L'Auditori Pau Casals acollirà un homenatge a Pau Casals amb un concert del trio Freixes. L'actuació tindrà lloc aquest dissabte a les 8 del vespre. El concert forma part dels actes del 150è aniversari del naixement del mestre. El trio Freixes és una formació integrada per tres intèrprets de reconeguda trajectòria internacional. Tata Vic Cachatrian, al violí, Laia Puig, al violoncel, i Alba Ventura, al piano. Unides pel compromís amb el repertori de música de cambra, les tres intèrprets proposen un programa amb obres de Beethoven, Haydn i Schubert, que ret homenatge a la vessant de cambra de Pau Casals, sota el títol de Cortot Thibaut Casals. El concert recrearà obres que formaven part dels històrics enregistraments que Pau Casals va fer amb Alfred Cortot i Jacques Thibaut, considerats tres dels grans mestres del seu temps. Aquesta proposta no només vol recordar la seva música, sinó també posar en valor el llegat artístic i humà que Casals va deixar com a intèrpret i com a referent universal de compromís cultural.
1: Gràcies, Llorenç, per aquest apunt cultural de la nostra vila. Acabarem l'informatiu parlant dels propers 3 dies, que vindran marcats per l'estabilitat i les temperatures encara força suaus per aquestes dates. Primers 3 dies de tardor, amb un dijous, amb cel clar durant bona part de la jornada, amb temperatures sense grans canvis, la mínima se situarà al voltant dels 19 graus i la màxima arribarà als 27. Divendres continuarà el temps tranquil, amb ambient assolellat i alguns núvols poc importants. La temperatura pujarà lleugerament, amb una màxima que podria arribar als 28 graus i una mínima d'uns 22. I dissabte, encara amb predomini del temps estable, augmentarà una mica la nuvolositat, sobretot en alguns moments del dia, i les temperatures baixaran lleugerament amb 26 graus de màxima i 21 de mínima. Per tant, no s'esperen precipitacions significatives a la nostra vila, però durant aquests 3 dies la situació podria començar a canviar de cara a diumenge, quan augmentaria la nuvolositat i també la possibilitat d'alguns reixats o tempestes. En resum, són 3 jornades tranquil·les, amb sol, temperatures agradables i sense pluja a la vista fins al cap de setmana. Doncs d'aquesta manera nosaltres posem punt final a aquesta edició de les notícies, la d'avui, la de la jornada de dimecres 23 de setembre de 2026. Més informació a través de xarxes socials, com sempre, Facebook, X o Instagram, també a través de la nostra pàgina web o de les notícies de la televisió local. Per part nostra, res més, que tinguin molt bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Bon dia, són les 2.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi.
4: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat amb detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert. He de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
2: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
5: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida, i s'incorporaran un miler de nous professionals.
2: Un mort i 13 ferits a l'incendi d'una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
5: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
6: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
2: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació del sector.
5: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
2: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla, a Tarragona.
5: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
2: Els esports, al Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Joan Barberà.
7: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. A l'estadi Johan Cruyff torna a la convocatòria Irene Paredes, mentre segueix sent baixa Aitana Bonmatí.
2: I cop d'ull el temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i sobretot a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I a més avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafú. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfeint aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les 2.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i també en la transmissió d'informació dins el Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política al Parlament i defensa la consellera Esther Niubó. Aquí els grups li demanen la dimissió. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics, ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
4: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
9: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
2: De la seva banda, l'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, com us deia, i titllen el desgavell en les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
11: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
12: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
10: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, líder dels comuns.
13: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
14: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
10: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
2: No deixem encara la política, en aquest cas en l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya. L'objectiu, enfortir els serveis socials entre el 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros. Això és un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Doncs és un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis i significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals d'aquest àmbit i el pacte modernitzarà els tràmits administratius per a les dues administracions, segons el conseller de Drets Socials. Salvador Illa i Raül Moreno han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i amb la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local i estan presidides per Meritxell Budó i David Pote.
16: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
17: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
15: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar fins als 30 euros l'hora al 2030.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El balanç de víctimes per l'incendi a una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes del foc. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
18: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
19: 78 persones que es van sentir afectades, d'aquestes 13 han estat traslladades a 3 hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha 2 que romandran ingressades per veure la seva evolució.
18: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
6: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
18: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
2: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas. Ha estat aquesta matinada a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga, a Peralada. La masia ha patit danys estructurals greus. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
20: L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un quart de 3 de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apunten a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidres a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys han estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys. A hores d'ara, equips de bombers i tècnics de la companyia continuen a la zona per garantir la seguretat de la instal·lació.
2: I hem de passar avui també per Osona. El desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre que 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar els pròxims mesos. El 9FM, Guillem Rico.
21: Prop de les 10 del matí, una comitiva judicial ha arribat als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic per executar el desnonament d'una de les 11 famílies que la plataforma d'afectats per la hipoteca i l'habitatge d'Osona i l'Assemblea per l'Habitatge tenen detectades en situació d'emergència en aquest bloc. Membres de la PA han intentat aturar el desnonament, però en un primer moment no ho han aconseguit. Finalment, al migdia, s'ha confirmat que el llançament quedava suspès. Clara Cusó és de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
22: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir en els habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme. Hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer. D'altra banda, hi ha famílies que estan en aquests habitatges abans de que l'agència els comprés i, per tant, s'haurien d'acollir al lloguer social que es va negociar amb totes les promocions abans de l'obra social de Caixa, que eren de protecció oficial.
21: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres són encara en una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
2: Sí que s'ha executat, en canvi, un altre desnonament molt polèmic, en aquest cas a Madrid. Es tracta del de Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui volien apujar el lloguer de 500 euros al mes fins als 1.350.
23: Mari Carmen feia 70 anys que vivia al pis del barri del Retiro. Ha pagat sempre el lloguer, però no podia afrontar la pujada perquè cobra una pensió de 1.350 euros. El desnonament s'ha fet malgrat la pressió veïnal i els intents de l'advocada de la dona d'aconseguir un ajornament. La policia ha esbotzat la porta i ha entrat a l'immoble per la força. Ara l'administració busca una solució habitacional per Mari Carmen.
2: I encara un altre succés de les últimes hores. Renfe apunta les pluges i les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre a l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus, recordem. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix del sostre.
23: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs, el paviment hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
24: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
23: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
2: I encara en relació a la mobilitat, ja està en marxa des d'aquest migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà, sortint de l'àrea metropolitana, uns 580.000 vehicles. Per evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls amb Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
0: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català

0: Notícies en xarxa.
1: Passa un minut d'un quart de tres, entrem en matèria econòmica. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte propi que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
2: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada. 1.063 euros respecte de 1.722. Això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
3: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Que són mesures que fèiem com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? La teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu en l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
2: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
1: Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026. Ho fan al marc de la setmana de la IA i per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món.
2: En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regulació de la IA sobre sobretot en menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat a la xarxa.
4: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de l'utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
1: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una protesta a Barcelona per denunciar la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar els costos de producció. Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
5: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
6: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
5: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern Espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del Fons de Contingència, amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Permetrà aprovar l'ordenança de civisme de Lleida, que prohibeix el burca i el niqab.
2: Junts es va abstenir en el tràmit en comissió, però ara l'avalaran, després que el govern del PSC hagi acceptat 31 de les 55 esmenes que han presentat. El suport a l'ordenança, però, queda condicionat a l'aprovació d'una moció de Junts perquè la paeria instal·li lavabos i dutxes públiques.
1: Un treballador del PP admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar avui al Congrés dels Diputats.
2: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
1: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que l'investiga que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
2: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
1: I detinguda la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, investigada per estafa, li atribueixen un frau de més de 2 milions d'euros.
2: La policia xifra en gairebé 400 les víctimes de l'engany que van pagar per unes vacances inexistents o bé que a mig viatge van saber que tota l'estada no estava pagada i que els quedava una part a deure. L'agència que feia servir el nom de Mescapo Viatges va tancar a principis d'agost.

0: És moment per la cultura i hem de passar per Tarragona perquè està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia. Com va la cosa?
1: Bon dia, doncs segona ronda ja en marxa, la Diada de Santa Tecla, amb l'ambició i les ganes d'agradar de les colles castelleres el dia de la patrona, a la seva ciutat. La jove acaba de posar per segona vegada 9 pisos a aquesta diada, acaba de descarregar el 3 de 9 en folre, han obert la Diada als castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han fet per primera vegada la història el 5 i el 2 de 8 en folre de manera conjunta en una mateixa actuació. La jove ha descarregat en primera ronda el 5 de 9 i a la segona, com dèiem, ha aconseguit completar el 3 de 9 en folre, mentre que els xiquets del Serrallo s'han hagut de confirmar encarregar el 3 de 8 d'inici, una estructura que s'ha trencat a la descarregada. Ara seran els següents en actuar, intentaran el 4 de 8. Tanquen les rondes els xiquets de Tarragona, que han sortit de 4 de 8, castell descarregat pels matalassers en una jornada de temperatures altes a la plaça de la Font, en una diada que ha arrencat a 2:15, un pèl de retard i que té 3 rondes, com marca la tradició del 23 de setembre a Tarragona, Dia de Santa Tecla.
0: Gràcies, Teresa Ortega, per ser una retransmissió que està fent Tarragona Ràdio en directe d'aquesta diada de Santa Tecla. I de Tarragona anem a fins a Barcelona perquè el Teatre Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre. A Bové Toia, Julio Manrique recupera una obra estrenada a la temporada alta de l'any 2020 i l'adapta al present per llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Bové Toia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada la temporada alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. 6 anys després, el text arriba a l'Espai Lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura. Bové Toia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
0: I és moment per als esports. I per en Joan Bàrbara. Bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
3: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París, a l'estadi Johan Cruyff. El tècnic Pere Romeu ha hagut de reconstruir part de l'equip amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves després de la marxa d'Alexia Putellas i Mapi León, però assegura que té un equip molt competitiu. Per avui torna la convocatòria Irene Paredes. Aitana, bon matí. Segueix sent baixa. Escoltem Pere Romeu.
4: Fa dues temporades la vam fer contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
3: A la primera federació de futbol també aquesta nit la Unió Esportiva Sant Andreu rep el Real Madrid Castella a Can Dragó. És un partit corresponent a la quarta jornada. El camp estarà ple de gom a gom. Carlos Blanco, jugador del Sant Andreu.
5: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquest any doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a Nasi Sala, i bueno, doncs, l'afició un partit més està al costat de l'equip i doncs agrair a tothom que vingui demà i que no hi ha pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
3: I a la mateixa categoria, el Club Esportiu Europa va presentar ahir a la tarda, va presentar oficialment Luis Blanco com a entrenador del primer equip masculí.
6: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora. Crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius, i que bé, que amb, bueno, amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador haig de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
3: I hem de destacar en plena poliesportiva que l'Espart, Girona i el Cadí, la Seu, disputen a Reus. Avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El partit es disputa a 8:45 del vespre i serà el darrer duel del conjunt gironí abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Abans d'aquesta final de la Lliga Catalana Femenina, la final de la Lliga Catalana Challenge, a les 6 de la tarda el Joventut Badalona s'enfronta al Lima Horta. I avui hi ha jornada de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei sobre patins.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15. Això vol dir que nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Eclipsi solar. A la natura hi ha uns quants fenòmens astronòmics que són espectaculars i que, si mai podeu anar-los a veure, feu-ho. Parlem d'aurores boreals, de pluges d'estrelles fugaces, d'eclipsis de sol i de lluna, per exemple. De tant en tant, el sol, la lluna i la Terra s'alineen. La lluna es posa just davant del sol des del nostre punt de vista i ens tapa l'estrella. S'ha produït un eclipsi de sol. Si la lluna només tapa un tros del sol, parlem d'un eclipsi solar parcial. I si la lluna tapa completament el sol, parlem d'un eclipsi solar total. I a vegades la lluna es posa just al mig del sol, però no el tapa del tot, i es veu un anell de llum al seu voltant. Parlem d'un eclipsi anular. Cada any, més o menys, hi ha un eclipsi solar total en algun lloc del món. Aquests eclipsis no es veuen a tot arreu, sinó en una franja molt llarga, però estreta, de només 100 quilòmetres d'amplada. El darrer eclipsi que es va veure va ser el 2021 a l'Antàrtida i el 20 d'abril del 2023 a Austràlia. Quan es produeix un eclipsi total de sol, l'espectacle és únic. Durant una hora aproximadament, la lluna es va posant davant del sol, tapant-lo lentament. La llum va disminuint primer lentament i després al final el procés s'accelera fins que el cel s'enfosqueix. És un espectacle de la natura perquè a ple dia es poden veure estrelles i planetes, però és una nit estranya, ja que hi ha llum a l'horitzó. Penseu que poc abans de tapar-se el sol, alguns animals comencen a cridar, sobretot els ocells i els gossos. La temperatura baixa de cop, fa fresqueta i passa un aire fresc. Els últims rajos de sol fan com unes ombres al terra que s'anomenen ombres flotants. I si mirem la lluna, a vegades es poden veure protuberàncies solars que surten del seu darrere. També al voltant de la lluna apareix un halo de llum, la corona solar, que és com l'atmosfera del sol. L'estona de l'eclipsi total dura molt poc, com a molt uns 7 minuts. Llavors el sol torna a veure's. La lluna va sortint de davant del sol i tot torna a la normalitat. Com us deia, és un espectacle únic a la natura.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició demana que dimiteixi.
6: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat amb detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, arribarem fins al final.
4: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
7: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. S'hi incorporaran un miler de nous professionals.
4: Un mort i 13 ferits a l'incendi d'una residència a l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
7: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
8: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
4: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació que viu el sector.
7: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
4: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla a Tarragona.
7: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
4: Els esports, el Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, Joan Barberà.
9: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff. Ha tornat a la convocatòria, Irene Paredes segueix sent baixa. Aitana, bon matí.
4: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i, sobretot, a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I, a més, avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfeint aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i així, igualment, volem dir, en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen que dimiteixi. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics, ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
12: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període de publicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
11: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
4: L'oposició, de la seva banda, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera, Esther Niubó, com us dèiem, i també han titllat de desgavell en les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
14: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
15: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
13: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, la líder dels comuns.
16: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
17: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
13: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
4: No deixem la política, però en aquest cas de l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030, tot plegat per un import de més de 2.300 milions d'euros, que és un 66% més que en el contracte programa anterior. Un acord que s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i que servirà per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
19: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
20: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
18: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El balanç de víctimes per l'incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
21: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectius dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
22: 78 persones que es van sentir afectades, aquestes 13 han estat traslladades a tres hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha dos que romandran ingressades per veure la seva evolució.
21: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
23: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
21: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
4: Renfe apunta a les pluges i a les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat, recordem, 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitats que han fet augmentar el pes del guix del sostre.
7: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs, el paviment hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Xavier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
24: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
7: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
4: No deixem la mobilitat, ja que està en marxa des de les 12 del migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà surtin de l'àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. Per tal d'evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls, Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
1: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
4: A Viladecans, al Baix Llobregat, la línia de bus B-B3 de Viladecans començarà a funcionar demà mateix. Connectarà zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i amb altres sectors econòmics. Una nova línia que oferirà més freqüència de pas als caps de setmana i també estrena serveis els diumenges i els festius. ETB, Paula Marco.
3: Viladecans estrena aquest dijous una nova línia de bus urbà, la B-B3, que connectarà el nou barri de Llevant i altres zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i els diferents sectors econòmics del municipi. La nova línia comptarà amb 22 parades, 11 de les quals de nova creació, i també facilitarà la connexió amb altres línies metropolitanes i transports com el metro, el tramvia o el tren. L'alcaldessa Olga Morales ha valorat molt positivament aquesta ampliació del servei.
5: Que ens connectarà el barri de Llevant amb el barri del Mar Ratés i també amb Can Alemany, una línia molt necessària per connectar aquest nou barri amb el barri nord de Viladecans i també amb la zona del polígon industrial i l'estació de tren.
3: La posada en marxa de la nova línia anirà acompanyada a partir d'aquest cap de setmana d'un reforç del servei de les línies B-B1 i B-B2, que tindran més freqüència dels dissabtes i estrenaran servei també els diumenges i festius, passant cada hora i en els trams compartits cada mitja hora.
0: Notícies en xarxa.
4: Entrem en matèria econòmica, són gairebé 3:15. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
6: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada, 1.063 euros respecte dels 1.720. I això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
25: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? La teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
6: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
4: Els camps gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i a l'aeroport Girona-Costa Brava. Asseguren estar preparats per afrontar els temporals d'aquesta tardor, a més a més.
6: En el Congrés Anual del Sector celebrat avui també s'ha presentat un estudi que recull que 9 de cada 10 campistes repetirien estada i que de mitjana diàriament es gasten entre 54 i 60 euros.
4: Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
8: El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gota Negra, ha reclamat millores urgents en les infraestructures i la mobilitat de les comarques gironines. Concretament, ha demanat optimitzar les connexions entre les estacions de l'alta velocitat a Girona i Figueres, l'aeroport de Girona a Costa Brava i els principals punts d'atracció turística de la zona, com l'Estartit o Cadaqués. Gota Negra considera prioritari redactar un nou pla de mobilitat per facilitar els desplaçaments dels turistes i oferir alternatives de transport combinat.
9: Hem de millorar les comunicacions entre aquests grans hubs, no? Entre l'aeroport de Girona i el territori i entre les estacions i el territori. Això és urgent que Girona faci un nou pla de mobilitat que tinc entès que s'està treballant, però hi ha... però hem de posar l'accelerador.
8: En la mateixa línia, Gota Negra ha defensat la necessitat d'anar de la mà dels municipis en un sector cada vegada més desestacionalitzat.
4: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una nova protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible.
6: El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor, volíem dir, per compensar l'augment dels costos de producció.
4: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
10: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
11: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
10: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència, amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
4: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. Allà l'Aldea, Deltebre i la Ràpita posaran a prova un sistema per perfeccionar les alertes i la resposta a episodis meteorològics extrems.
6: La implantació se centrarà especialment en el risc d'inundacions per episodis fluvials o pluges intenses, però tindrà també un plantejament integral amb ventades o incendis.
4: 21 Ebre, Joaquim Domingo.
12: Es tracta d'Argos City, desenvolupat per l'empresa Heights, responsable del sistema Argos, amb què treballa a Alsecat. L'eina permetrà desplegar i perfeccionar el Duprocim de cada municipi. Sobre l'eina ens l'explica en Javier Royo, alcalde de l'Aldea, i Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
14: Cada vegada hem de tindre més serveis per a la ciutadania i més serveis per a l'Ajuntament per a poder estar més segurs en els episodis estos que tenim de pluja, perquè entenem que això ens donarà una capacitat als ajuntaments de maniobra per poder decidir en tots aquells moments i sempre activant el pla d'emergència municipal què poder fer al municipi perquè la ciutadania, en aquest cas, pugui patir o tindre les conseqüències, les menys conseqüències possibles.
26: Una previsió molt més acurada, no dades només, sinó previsió també de llocs concrets, és a dir, no és un tema de tindre una alerta del que pot ser, sinó de tindre la previsió més fidedigna a l'evolució concreta als llocs, no? Als indrets, a la localització que pot acabar sent.
12: Un projecte que arrenca ara amb una prova pilot d'un any, durant la qual s'integraran les dades i s'ajustaran als protocols d'actuació.
4: I repassem altres notícies destacades d'avui. Un treballador del Partit Popular admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar aquest matí al Congrés dels Diputats.
6: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
4: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
6: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
4: És moment per la cultura. Volem saber com avança la Diada Castellera de Santa Tecla, que se celebra a Tarragona. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia.
13: Bon dia. Ha superat l'equador de la Diada en aquest calorós dia de Santa Tecla. Tercera ronda finalitzada amb construccions de 8 i 9 pisos que ja s'han vist a la plaça de la Font. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han fet per primera vegada en una mateixa actuació el 5 i el 2 de 8 en folre. La jove ha completat el 5 de 9 i el 3 de 9 en folre. Els xiquets del Serrallo han fet història i han descarregat per primera vegada la plaça de la Font un castell de 8. Ha estat el 4 de 8 després de deixar només encarregat el 3 de 8 a la primera ronda. Els xiquets de Tarragona han descarregat el 4 de 9 d'entrada i ara són els que tanquen les rondes. Han aconseguit carregar, coronar el 3 de 9, tot i que la construcció ha caigut quan el descarregaven. De moment, més d'una hora superada a la Diada Castellera, de màxima ambició per les quatre castelleres de la ciutat. És Santa Tecla.
4: Gràcies. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega i bon Santa Tecla. I de Tarragona a Barcelona, el Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i també l'amor al teatre. A Bovetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada al Temporada Alta de l'any passat, de l'any 2020, volem dir. L'adapta al present, per tal de llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Bovetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada al Temporada Alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'Espai Lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, com explica Ivan Benet, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura.
16: En la història, els personatges que interpretem, jugant una mica, fent una picada d'ullet al món de l'autoficció, del fals documental, som nosaltres mateixos. Som personatges distorsionats una mica per la ficció, per la realitat i la mentida. Som nosaltres amb el pas del temps, hem passat uns anys en un context diferent.
15: Bovetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
4: I és moment per als esports. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
17: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. El partit a l'estadi Johan Cruyff. Torna a la convocatòria Irene Paredes. Segueix sent baixa Aitana. Bon matí, escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Pere Romeu.
18: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
17: Avui també hi ha partit a la Primera Federació de Futbol. La Unió Esportiva Sant Andreu rep la visita del Real Madrid Castell al partit a Can Dragó. Escoltem Carlos Blanco, protagonista, jugador del conjunt quadribarrat.
19: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquests anys, doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui, sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a Nassi Sala, i bueno, doncs, l'afició un partit més està al costat de l'equip, i doncs agrair a tothom que vingui demà, i qui no hi ha pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
17: I en bàsquet avui es disputa a Reus, a la capital del Baix Camp, la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'enfronten l'Espart Uni Girona i el Cadí la Seu. Girona FM, Pau Villafanyi.
20: A dos quarts de nou del vespre, les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgac i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jaivis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espart Girona.
27: Bueno, como siempre con la SEU, difícil, porque seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido.
1: Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no?
20: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense arribar al confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran a Fontejau la setmana que ve.
17: I n'estarem pendents. Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I a les 6, abans d'aquest duel de la Lliga Catalana Femenina entre l'Espart Uni Girona i el Cadí la Seu, es disputarà la final de la Lliga Challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Salvador Illa reconeix errors greus inacceptables, ha dit, en el fiasco de les proves PISA. El president de la Generalitat ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi.
2: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
1: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència, diuen, i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament, recordem-ho, a finals de juliol. I en marxa l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà surtin de l'àrea metropolitana 580.000 vehicles. Per evitar retencions i accidents es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es desplegaran 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre, per tant, atenció, i demà de les 10 a les 2 del migdia. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
3: Operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
1: I Renfe apunta que les pluges i les vibracions de les obres són la hipòtesi pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix, tot plegat sumat a les vibracions del pas del tren i de les obres. I un treballador del PP admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar avui al Congrés dels Diputats. Es tracta d'un assessor de premsa que la diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. I darrer punt, José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei d'Aràbia Saudita. L'expresident demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació amb la monarquia.
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
2: La distància no significa nada. Cuando alguien significa todo. En las noches cuando pongo mi cabeza en la almohada, lo primero que hago es...

Moi. El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.

Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams. Anoche estuve soñando.

Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la Ràdio Som. En jornada dimecres, és dia 23 del mes de setembre de 2026. Disposem a partir d'aquests instants 30 minuts per parlar de l'actualitat del Vendrell i també de la resta de la comarca. Ho fem els de sempre, d'una banda la redacció, i és la redacció al complet del Vendrell Comunicació, amb en Jordi Garella a l'actualitat esportiva, amb Marc Rodero amb la meteorològica, amb aquesta monotonia de temps que ens arriba en aquest primer dia de tardor. Davant dels micròfons, que ha editat i presentarà aquest informatiu en nom de tots ells, qui us parla amb molt de gust, Víctor Merencio. Com és habitual, aquests 30 minuts de notícies els condensem d'entrada en un minut. És el repàs al nostre sumari de titulars.

0: Sumari de titular.
1: Avui començarem el nostre informatiu parlant del govern de la Generalitat que va anunciar fa uns dies un pla per construir 4 noves estacions ferroviàries de mercaderies a Catalunya que haurien d'estar llestes el 2031. Una d'elles està projectada al Baix Penedès, als terrenys on s'havia de fer antic Logis. L'anunci ha aixecat ja les primeres veus en contra de la plataforma Pro Vegueria Penedès i d'Esquerra Republicana. Aquestes veus les escoltaran en aquest informatiu, que també ens parla del ple de l'Ajuntament de dilluns. Els grups municipals de Son Poble, Esquerra, Primer el Vendrell, Comuns i Fem Vendrell presentaran una proposta conjunta per reclamar s'impulsin estudis a partir dels quals s'emprenguin les actuacions necessàries per reduir el risc d'inundacions. Temps en aquest informatiu també per parlar de Son Poble Esquerra, que presentarà dues propostes de resolució. Temps també per parlar del Speed Job Dating, que tindrà lloc al Tavaris de Coma-ruga. Parlem de l'inici del curs per a l'Escola Oficial d'Idiomes, del taller de les famílies que emprèn l'Escola Municipal de Música Pau Casals, i també ens haurem de fer ressò d'altres qüestions breus de l'actualitat, tot plegat combinat, com dèiem, amb l'actualitat del temps i amb l'actualitat del món de l'esport. Sense més preàmbuls, entrem en contingut. Comencem informatiu i ho fem parlant del govern de la Generalitat i les seves intencions, que va anunciar fa uns dies per construir 4 noves estacions ferroviàries de mercaderies a Catalunya, que haurien d'estar llestes el 2031. Una d'elles està projectada a la nostra comarca, al Baix Penedès, als terrenys que s'havia de fer l'antic Logis. L'anunci ja ha aixecat les primeres veus en contra de la plataforma Pro Vegueria Penedès i també d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: Per la plataforma Pro Vegueria Penedès, el projecte per fer una terminal ferroviària de mercaderies entre l'Arboç i Banyeres és un pagat comparable amb el tercer fil entre Tarragona i Martorell, que recorden que ha originat un grapat de problemes. Per això han mostrat la seva oposició al projecte i han demanat al govern que treballi per tirar endavant l'eix ferroviari transversal.
3: Tot el que es vol fer a Catalunya, tot el que es vol que passi a Catalunya, ha de passar en l'estret que hi ha entre l'AP7 i el mar, en aquesta zona. Aquí s'hi vol fer de tot, des de les comunicacions fins a les empreses, fins de tot, no anem bé. Aquí a la zona de l'Arboç ja s'hi volia fer un centre logístic que la ciutadania i els ajuntaments van treballar fins al final perquè no s'hi fes i perquè s'hi fes alguna cosa realment productiva.
2: Des de l'associació avancen que es reuniran amb els ajuntaments i amb entitats de la vegueria per aturar el projecte de la nova terminal, que creuen que només servirà per acumular contenidors arribats del port. Qui també s'ha mostrat en contra del projecte ha estat Esquerra Republicana. El partit ha lamentat en un comunicat que l'anunci s'hagi fet sense cap debat polític previ i sense que s'hagi definit el model de desenvolupament més adequat per la comarca. Els republicans apunten que aquesta terminal pot tenir un fort impacte territorial, ambiental i econòmic sobre les infraestructures de mobilitat, així com sobre el paisatge de la comarca. Per això demanen a la Generalitat que aturi el projecte i que abans s'aprovi el Pla Territorial Parcial del Penedès, que ha de ser l'instrument a partir del qual es pugui planificar el futur del territori.
1: Dilluns vinent hi haurà ple municipal a l'Ajuntament del Vendrell. Els grups municipals de Som Poble Esquerra, Primer el Vendrell, Comuns i Fem Vendrell presentaran una proposta conjunta per reclamar que s'impulsin estudis a partir dels quals s'emprenguin les actuacions necessàries per reduir el risc d'inundacions a la zona marítima. Els grups han retret a l'equip de govern que hi va haver una manca d'informació durant els episodis de la tempesta del mes d'agost.
4: El que demanem al grup municipal és que a l'INUCAT es faci tal com marca, que se'ns avisi. No sabem com es va activar, amb qui es va parlar, quin és el protocol, que és el que demanem. Tampoc sabem, hem demanat també quins són els avisos registres que van haver durant la nit. Com van funcionar els talls de reobertura de vies.
5: S'estan produint les inundacions en llocs que no s'havien produït, com és tot el centre de Coma-ruga, i creiem que molta culpa tenen les obres del riuet, que precisament el que parlaven és que es feia un desaigüe especial i concret per desaiguar aigües, i el que sembla és que ha bloquejat aquesta sortida natural que existia.
6: Hem sentit parlat moltes vegades, sobretot en campanya electoral, dels dipòsits i de Brisamar, que s'anuncien i desapareixen els dipòsits fantasma. No es qüestionem aquests projectes perquè no se nos dona informació. informació perquè no són seriosos.
0: I quan es determini que cal actuar, no ens conformarem amb una resposta genèrica. Volem saber qui executarà cada obra, amb quin pressupost i en quin termini. Aquí l'Ajuntament del Vendrell ha d'assumir el lideratge, que no ho està fent. Ha de seure a la mateixa taula amb la Generalitat, l'Estat i els organismes responsables de l'aigua, les carreteres i el ferrocarril.
1: I al ple de dilluns, el grup municipal de Son Poble Esquerra també presentarà dues propostes de resolució més. La primera serà per a defensar la mobilitat de passatgers per a la línia de l'interior ferrocarril, reclamant projectes com l'eix ferroviari transversal, l'allargament de la línia R8 i l'augment de freqüències a la R4. La segona serà per donar suport a les víctimes i famílies afectades pel servei militar obligatori.
0: Aquesta reivindicació tampoc surt del no-res. El ple del Vendrell ja va aprovar per unanimitat el març del 2025 defensar l'eix transversal ferroviari, demanar dos serveis per hora a l'R4 i allargar la R8 i sol·licitar un estudi per soterrar la infraestructura del nucli urbà de la que estem parlant. Ara toca concretar aquell compromís i exigir a les administracions competents una resposta.
7: Entre el 1976 i el 2001, anar al servei militar era obligatori. Per a molts joves va només ser un parèntesi a la seva vida, però per a milers de famílies va esdevenir un dramàtic perill. Hi havia situacions d'abusos de poder, negligències i inclús nois que van morir en circumstàncies que mai s'han aclarit. Demanem una investigació independent del Defensor del Poble, fer servir exactament la mateixa via que es va utilitzar per investigar els abusos de l'Església, que s'obri de bat a bat tots els arxius militars per saber la veritat sobre els accidents i els suïcidis no aclarits i que hi hagi un reconeixement oficial i una reparació digna per a les famílies.
1: L'edifici Tavares de Coma-ruga acollirà dimecres vinent una nova sessió de l'Speed Job Dating, una trobada entre persones que busquen feina i empreses dels sectors de la indústria i la logística que ofereixen llocs de treball.
8: L'edifici del Tavares de Coma-ruga acollirà dimecres de la setmana vinent, 30 de setembre, una nova jornada de Speed Job Dating, o sigui, una oportunitat de trobar feina, en aquest cas, als sectors de la indústria i de la logística. La sessió, que serveix per posar en contacte persones que busquen feina amb empreses que necessiten treballadors, començarà a 9:45 del matí i finalitzarà a 2:45 del migdia. La dinàmica de la jornada consisteix en entrevistes ràpides de les empreses amb els candidats a incorporar-s'hi, de tal manera que en pocs dies aquests candidats, els que superin les proves, es puguin incorporar als seus llocs de feina. És una iniciativa de la xarxa Baix Penedès Ocupació i Empresa i dels ajuntaments del Vendrell i de Calafell, que en anteriors ocasions ha donat bons resultats i que ha de servir per reduir la taxa comarcal d'atur.
1: Comença un nou curs a l'Escola Oficial d'Idiomes del Vendrell i una vegada més ho fa amb novetats. I és que enguany ha incorporat a les seves classes l'ensenyament del nivell A1 de català, una oferta que s'afegeix al C2 que ja s'imparteix des de fa un parell d'anys. La matrícula per tota la proposta formativa del centre segueix oberta fins a finals del mes de setembre.
9: Francès, anglès, C2 de català i des d'aquest 2026-2027 també A1 de català. L'Escola Oficial d'Idiomes del Vendrell segueix ampliant la seva oferta de cursos, reforçant l'ensenyament de la llengua pròpia del país, una iniciativa que respon a la creixent petició per aprendre l'idioma existent a la comarca. I tot plegat amb la voluntat també d'augmentar el nombre de places existents al Vendrell on començar a familiaritzar-se amb el català.
10: Es deu una mica a la demanda d'aprendre el català aquí al nostre municipi i al Baix Penedès. Nosaltres formem part del Pla Educatiu d'Entorn i des d'aquest Pla Educatiu d'Entorn es notava que mancaven places de català inicial. Nosaltres som una oferta que complementa l'oferta ja existent d'altres organismes.
9: El curs ha començat a rodar aquesta mateixa setmana amb l'habitual jornada de benvinguda adreçada al nou alumnat i també al que repeteix. Una sessió que serveix de primera presa de contacte amb el professorat i per aclarir que l'aprenentatge d'una llengua es treballa a dins i fora de les aules.
10: Els expliquem una miqueta com funciona l'escola i els expliquem també doncs, totes les activitats, a banda de les activitats purament acadèmiques, activitats d'aula, doncs, nosaltres preparem activitats culturals, fem tallers de conversa, sortim, traiem una miqueta l'idioma de l'aula.
9: A banda del grup A1 i els dos C2 de català, l'Escola Oficial d'Idiomes del Vendrell també aplega una dotzena d'anglès i diversos de francès, des del més elemental fins al B2. Un total d'uns 350 alumnes que enguany encara podrien créixer més, atès l'elevat nivell de matriculació en marxa fins a finals de setembre.
1: Música per a infants de 3 mesos fins a 4 anys. Aquesta és la proposta dels tallers familiars que convoca l'Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell. Una iniciativa que ofereix una primera aproximació al fet musical molt útil per al desenvolupament de les capacitats dels nens i nenes.
8: L'Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell convoca tallers familiars de música adreçats a nens i nenes des de 3 mesos fins a 4 anys i els seus pares o mares. Les classes les impartirà Mercè Joan Martí. Es tracta d'una proposta amb una durada de 8 sessions des de l'octubre fins al mes de juliol de l'any vinent, amb places limitades. Els tallers s'impartiran per grups i tenen l'objectiu de fer una primera aproximació a la música pels més menuts, acompanyats dels seus pares i mares, tenint en compte que el llenguatge musical és una bona eina per desenvolupar les capacitats dels infants. Les places són limitades i les inscripcions es poden fer presencialment al centre, a la plaça del Tívoli, a la pàgina web de l'escola o a través de les seves xarxes socials.
11: Els esports amb Jordi Graell.
12: Hola, bon dia. Comencem parlant de bàsquet i ho fem amb l'inici de la Lliga de l'AE Vendrell masculí, el jugador d'Ignasi Morales, que tancava la pretemporada aquest diumenge amb un no amistós a Coma-ruga, que en aquest cas acabava amb derrota contra els Sitges per 56-66, i ara doncs, ja centrats en aquest debut a la Lliga, que com diuen, doncs, serà aquest diumenge a la pista del Tarragona Bàsquet. I per saber doncs, com arriba l'equip a aquest debut, doncs, com sempre tenim el míster, l'Ignasi Morales. Hola, bon dia.
13: Hey, hola, bon dia.
12: Bé, primer de tot, doncs, com deia, doncs, teníeu aquest últim amistós, aquest diumenge com a Ruga. En aquest cas va acabar amb derrota, però més enllà d'això, doncs, amb quines sensacions vau acabar?
13: Bé, doncs, va ser un altre partit més de pretemporada que al final ens va servir doncs, per afinar algunes coses que estem entrenant. Sí que és veritat que, ostres, la primera part ens va costar entrenar el partit. El Sitges va plantejar un partit a nivell defensiu doncs, amb un nivell una mica per sobre del nostre. I ens va costar bastant anotar i bueno, també el Sitges a nivell de talent era un equip que ofensivament doncs, té molts punts a les mans, té molt de talent i a nosaltres en defensa doncs, ens van fer treballar de valent i durant la primera part doncs, ens va costar igualar el ritme, igualar el seu punt físic. Durant la segona part sí que vam sortir una mica més endollats després de la mitja part i sí que vam retallar distàncies. Però bé, bueno, al final un partit més per competir, l'últim de pretemporada, i ara sí que aquesta setmana doncs, ja comencem amb la competició, ja comencem amb els partits que compten de veritat, i ara sí que l'equip ha de fer un pas endavant i començar bé la Lliga doncs, per intentar construir una bona dinàmica i guanyar els màxims partits possibles.
12: Com dèiem, doncs ara ja s'acaba la pretemporada, per tant, no sé quin balanç fas i si creus que l'equip doncs, arriba ja preparat per aquest debut de la Lliga.
13: Bueno, la pretemporada no ha sigut la més idíl·lica de totes, ja que bueno, hem tingut diferents lesions. Ara mateix estem amb 3 jugadors lesionats. Hi ha hagut gent doncs, que encara estava fora per vacances i aquestes últimes setmanes doncs, ens ha faltat potser una miqueta més d'entrenar amb més gent i de tenir una mica més de dinàmica normal d'entrenaments. Llavors, arribem bé perquè la gent que ha vingut a entrenar doncs, ha entrenat bé i hem anat doncs, posant petites coses de cara a l'equip. Però bé, sí que és veritat que crec que necessitem una miqueta més de temps i Ara el més important és que comencem bé a nivell de resultats els primers partits, perquè ara sí que ja es reincorpora la gent a l'equip, i bé, intentarem que a partir de que tinguem la gent, doncs tothom estigui una miqueta en la mateixa pàgina, en la mateixa línia, i bé, bueno, el que dèiem les altres setmanes, no? Necessitem una miqueta d'adaptació, de conèixer-nos una miqueta tots i d'encaixar doncs, aquestes peces que han vingut noves també aquest any, i sobretot recuperar els lesionats. Els lesionats creiem que bueno, tenim jugadors importants lesionats i que ens sumen molt dins l'equip, i bé, quan tornin, doncs jo crec que l'equip sí que farà realment un pas endavant.
12: Com deia, doncs el primer rival, que serà el Tarragona Bàsquet, un equip que, bé, doncs, acaba de pujar, per tant, segurament doncs, té aquesta il·lusió, no?, del recent ascendit, un equip amb dinàmica positiva, i a més, doncs, també compta amb un vell conegut a la banqueta, com és el Manel Espallargues, que us coneix bé. Per tant, bé, doncs, una mica lluitar contra tot això i aviam si es pot començar amb bon peu, no?
13: Sí, sí, sí, és un partit realment perillós, perquè, bé, això que deies, és un equip que acaba de pujar de categoria, que s'ha reforçat. El Manel coneix perfectament l'equip i coneix perfectament també la categoria, per tant, sap amb quines armes, amb quines estratègies pot jugar. Però bé, nosaltres intentarem portar el partit al bàsquet que ens interessa a nosaltres, intentarem doncs, fer un bon joc, controlar les coses que nosaltres fem molt bé i doncs, bé, intentar que l'equip surti endollat. És el primer partit de Lliga, per tant, creiem que tothom estarà motivat i que tothom tindrà ganes de començar amb bon peu aquesta lliga. I és clau, doncs, no relaxar-se, no pensar-se que és un equip que puja de sota i que pel simple fet de pujar de sota doncs el guanyarem així de manera fàcil, sinó que, bé, guanyarem els partits que treballem, que l'equip jugui com ha de jugar i tenint els jugadors doncs, implicats tant en atac com en defensa.
12: Doncs perfecte, Ignasi, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sopa i et debut.
13: Molt bé, gràcies pel seguiment, merci.
12: Ignasi Morales, entrenador de l'AE Vendrell masculí, fer una mica de prèvia d'aquest debut a la Lliga, que, com diem, serà aquest diumenge a 8:15 del vespre a la pista del Tarragona Bàsquet. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, amb derrota del Vendrell Evolution Time per 19-29 aquest diumenge al pavelló municipal contra l'handbol Ribes, en un partit que estava marcat dins del torneig Benages, per tant, es tractava doncs, una jornada festiva al pavelló municipal, i bé, la veritat és que, tot i que el marcador pugui indicar el contrari, perquè el Vendrell, doncs, com dèiem, va perdre per 19-29, per 10 gols de diferència, la veritat és que les jugadores de Juanpe Fernández doncs, van mostrar doncs, una bona cara, plantant cara contra un equip de categoria superior, i bé, doncs, finalment, doncs, per detalls, doncs, es va acabar escapant el partit, però com dèiem, doncs, bones sensacions abans del debut a la Lliga previst per aquest cap de setmana, i per saber una mica doncs, com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Juanpe Fernández. Hola, bon dia!
14: Bon dia, què tal?
12: Bé, com deia, doncs, més enllà del resultat, sí que doncs, es veu una evolució respecte a l'anterior partit, com també comentaves després del partit, no?
14: Correcte, sí. Vam poder veure a pista, no? Les noies van ser capaces de traslladar tot allò que hem estat entrenant durant les setmanes, que potser no es va veure gaire ni es va plasmar

0: segona part sí que va passar molt al físic i al seu nivell, que pues, sí, era superior, la veritat.
1: Un aspecte físic que, òbviament, doncs, també serà important, no? Per aquest any, doncs, ja ho vam comentar, no? Que serà una lliga més llarga i, per tant, bé, doncs, és important que l'equip, doncs, estigui també el màxim de minuts possibles dins del partit, no?
0: Sí, correcte. En això estem.
1: Ara, doncs, ja, com diem, doncs, ja toca pensar, doncs, en aquest inici de lliga, que serà aquest diumenge a la pista del Cornellà, que és un equip que acaba de baixar, per tant, doncs, en principi, de ser un rival, doncs, complicat. Però bé, suposo que, doncs, amb la intenció d'intentar, doncs, fer el millor partit possible, aviam si es pot donar la sorpresa, no?
0: Correcte, sí. Sí, la idea de tota aquesta pretemporada i el plantejament d'aquesta temporada és fer equip i assentar unes bases i a partir d'aquí fins on puguem arribar.
1: No sé si ja, doncs, teniu alguna referència d'aquest equip, no sé si l'heu pogut veure o què us espereu d'aquest partit.
0: El mateix que has dit tu, sí que sabem de què han baixat aquest any, però tampoc no sabem, doncs, en quines jugadores comptaran ni res, perquè cada any pot ser molt diferent, no? Si marxen jugadores o incorporen noves, pot ser un equip totalment diferent, o sigui que no sabem, la veritat.
1: Bé, doncs veurem com va el partit, així que res, doncs moltes gràcies, Juanpe, i molta sort per aquest debut.
0: A tu, i gràcies.
1: Juanpe Fernández, entrenador del Vendrell Blue Sun Time, valorant aquesta derrota per 19-29 contra el Ribes, que ha servit per tancar la pretemporada, i ara, com diem, doncs ja comença l'hora de la veritat, aquest diumenge a les 12 del migdia, a la pista del Ràpid Cornellà. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas del Vendrell Res Tècnic, que s'encarregava de tancar, doncs, aquesta jornada del torneig Benages. I en aquest cas, doncs, podríem dir que va posar la cirereta perquè, doncs, va aconseguir la victòria per 35-27, un amistós contra el Martorell. I d'aquesta manera, doncs, arriba amb bon peu a l'inici de Lliga, que serà aquest cap de setmana. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre, tenim el míster, el Xuvi Fernández. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bé, com ja, doncs, aquest diumenge que jugueu aquest últim amistós, més enllà del resultat, amb quines sensacions vau acabar?
2: Home, doncs, per ser ja l'últim partit de pretemporada, doncs, força bé, la veritat. Molt content. I va ser un partit ja més del nostre nivell, no com el de Ribes, que clar, un equip de tres categories superior. I aquest partit ja és... Eren un equip ja de no sé si era... Em sembla que era d'una categoria superior, però és com era com del nostre nivell, i sí que vam sortir una miqueta freds al principi, ens va costar una miqueta, però al minut 15, a la meitat de la primera part, va començar a rutllar tot molt bé i va ser un continu. I molt content, per tot, per la defensa, per l'atac, comencem a agafar mecanismes i molt bé, la veritat.
1: Com dèiem, doncs era l'últim amistós de la pretemporada, per tant, bé, ara que s'ha acabat, no sé quin balanç en fas d'aquestes setmanes i si creus que l'equip, doncs, arriba preparat per al debut a la Lliga.
2: Bé, jo crec que arribem bastant bé preparats, Encara queda aquesta setmaneta per acabar de polir cosetes, però estem preparats, i jo crec que sí, que suficientment, que ja per dissabte per començar a tope.
1: Com dèiem, doncs, la Lliga que comença aquest dissabte, com a Ruga, contra la Salle Montcada C, que és un equip que l'any passat va ser un dels equips que va lluitar per l'ascens. Els dos partits amb ells recordo que van ser força disputats, per tant, suposo que una mica, doncs, espereu el mateix, no? Doncs un rival fort i aviam, doncs, si, doncs, es poden quedar els primers punts a casa, no?
2: Això esperem. Esperem començar bé. I creiem que sí, que suposo que serà un equipet. El que passa que amb aquests equips que tenen fer bé, solen pujar de categoria perquè són gent jove o molt veteranos que ja ho deixen, no sabem què ens trobarem aquest any. Però l'any passat, si agafem la referència de l'any passat, sí que van ser dos partits, es veu que molt, molt igualats, i ja veurem. Mira, si és un partit igualat, ja veurem en quin nivell estem i esperem guanyar i aconseguir els dos primers punts.
1: Doncs perfecte, Xiu, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molt de sort per aquest debut.
2: Vinga, gràcies.
1: Xiu Fernández, entrenador del Vendrell Res Tècnic, valorant aquesta victòria per 36-27 contra el Martorell per acabar la pretemporada i ara, com diem, centrats en aquest debut a la Lliga dissabte a 8:45 a Coma-ruga, en el pavelló municipal. En aquest cas, aquest primer partit serà el pavelló de Coma-ruga contra la Salle Montcada C.
3: L'Auditori Pauca.
4: Gràcies, Jordi, per aquesta crònica. Anem a posar punt final a l'informatiu, però abans un apunt de...

0: Agenda, perquè el trio Freixes retrà homenatge a Pau Casals amb un concert que tindrà lloc dissabte a l'Auditori de Sant Salvador. Les tres integrants de la formació interpretaran peces que formaven part del repertori del trio de música de cambra format per Alfred Cotó, Jacques Thibault i també el mateix Pau Casals.
1: L'Auditori Pau Casals acollirà un homenatge a Pau Casals amb un concert del trio Freixes. L'actuació tindrà lloc aquest dissabte a les 8 del vespre. El concert forma part dels actes del 150è aniversari del naixement del mestre. El trio Freixes és una formació integrada per tres intèrprets de reconeguda trajectòria internacional. Tatevic Kachatrian, el violí, Laia Puig, el violoncel, i Alba Ventura, el piano. Unides pel compromís amb el repertori de música de cambra, les tres intèrprets proposen un programa amb obres de Beethoven, Haydn i Schubert, que ret homenatge a la vessant de cambra de Pau Casals, sota el títol de Cortot Thibault Casals. El concert recrearà obres que formaven part dels històrics enregistraments que Pau Casals va fer amb Alfred Cortot i Jacques Thibault, considerats tres dels grans mestres del seu temps. Aquesta proposta no només vol recordar la seva música, sinó també posar en valor el llegat artístic i humà que Casals va deixar com a intèrpret i com a referent universal de compromís cultural.
0: Gràcies, Llorenç, per aquest apunt cultural de la nostra vila. Acabarem l'informatiu parlant dels propers tres dies, que vindran marcats per l'estabilitat i les temperatures encara força suaus per aquestes dates. Primers tres dies de tardor, amb un dijous, amb cel clar durant bona part de la jornada, amb temperatures sense grans canvis, la mínima se situarà al voltant dels 19 graus i la màxima arribarà als 27. Divendres continuarà el temps tranquil, amb ambient assolellat i alguns núvols poc importants. La temperatura pujarà lleugerament, amb una màxima que podria arribar als 28 graus i una mínima d'uns 22. I dissabte, encara amb predomini del temps estable, augmentarà una mica la nuvolositat, sobretot en alguns moments del dia, i les temperatures baixaran lleugerament amb 26 graus de màxima i 21 de mínima. Per tant, no s'esperen precipitacions significatives a la nostra vila, però durant aquests tres dies la situació podria començar a canviar de cara a diumenge, quan augmentaria la nuvolositat i també la possibilitat d'alguns reixats o tempestes. En resum, són tres jornades tranquil·les, amb sol, temperatures agradables i sense pluja a la vista fins al cap de setmana. Doncs d'aquesta manera nosaltres posem punt final a aquesta edició de les notícies, la d'avui, la de la jornada de dimecres 23 de setembre de 2026. Més informació a través de xarxes socials, com sempre, Facebook, X o Instagram, també a través de la nostra pàgina web o de les notícies de la televisió local. Per part nostra, res més, que tinguin molt bona tarda.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a 9:00 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: El cafè literari amb Aron de Balaguer.
1: Encetem una nova temporada del Cafè Literari i l'encetem com vam acabar l'anterior, amb les mateixes ganes, el mateix entusiasme de sempre, tot i que també amb el rigor literari que ens caracteritza com a programa, perquè ens ho passem bé plegats durant aquesta mitja hora setmanal. Perquè, a part de ser el vostre prescriptor literari de confiança, sobretot us volem fer companyia i que la cultura us sigui més amena. No mos hauem desbrembat pas de l'aranès, sua causa mos caracteritze tempus de la... Sesón passada, ell era voluntat de l'aranès o a llengua d'usatge del programa Amassa de Met Catalán. Vos la volem apropar a través de zones radiofoniques i que aquell que no era coneixets a poder a través d'una ràdio local com aquell RTV al Vendrell i que pugueu sentir-la en un lloc d'hora de l'encastre lingüístic propi. Puix, llengua pròpia de Catalunya, Amassa de Met Catalán, i cal conèixer-la i normalitzar-ne el son usatge d'hora de la Val d'Aran. Aquesta sesón vos apropararan més autors aranesi i les assajaran entrevistant programa. Hauem novetat importantes, més vos les revelarem pendent les propreus setmanes. Dit això, si ets amant del cafè, ets amant de la literatura, benvingut i et cafè literari.

0: L'efemèride del dia.
1: Un dia 23 de setembre, Carles Riba, poeta i humanista català, naixia a Barcelona l'any 1893. Àdhuc, un dia 26 de setembre, va néixer la poeta Meritxell Cucurella Jorba, l'any 1973 a Pierola. Des d'aquí, la volem felicitar.
0: L'escorniflaire literat.
1: Com bé sabeu, aquesta secció pretén ser un informatiu literari de les novetats que succeeixen cada mes, tenint en compte que es tindran en compte el mes anterior al qual estem. Dit això, es dividirà en dues parts. A la primera, se'n destacaran les novetats literàries més destacables a la plataforma literària i xarxa social catalana Xiuxiuejà. I a la segona, serà d'àmbit general amb les novetats més destacables en físic. Hem decidit fer, a la primera part, recomanacions de Xiuxiuejà perquè una de les novetats d'aquest estiu és que els usuaris de la xarxa social poden publicar llibres electrònics seus, com ja es fa a Wattpad o Inspirit, però la diferència amb Wattpad i Inspirit és que Xiuxiuejà està pensada per i per als territoris de parla catalana. La xarxa social necessita visibilització perquè incrementi el nombre d'usuaris actius i no tanqui a finals d'any després d'un any d'existència. Així doncs, a partir d'ara, i com a novetat d'aquesta temporada, només recomanarem obres que estiguin publicades a Xiuxiuejà a la primera part de la secció. Desitgem que el reportatge que ha fet el vostre escorniflaire literat de confiança us agradi i descobriu nous autors al panorama literari actual. I, com hem dit abans, comencem per Xiuxiuejà i l'usuari Pere Brunet, que aquest estiu, quan va sortir aquesta nova funció de la plataforma, va publicar una novel·la policíaca titulada 50 anys de silencis, que en total conté 25 capítols plens de misteri, curulls de ficció realista. La sinopsi fa així. Quan un caçador descobreix unes restes humanes enterrades en un bosquet prop del petit nucli de Quintanet, una investigació aparentment impossible torna a obrir una història que feia mig segle que ningú no semblava voler recordar. L'inspectora Raquel Guttenmorgen haurà de reconstruir la vida de Magdalena Brufall, una jove desapareguda 50 anys enrere, sense que ningú en denunciés l'absència. Per fer-ho, s'endinsarà en un món de famílies enfrontades, amors clandestins, interessos, enveges i vells sentiments, on cada veí conserva una versió diferent dels mateixos fets i gairebé tothom té alguna cosa a amagar. A mesura que els testimonis es contradiuen i els secrets surten a la llum, la investigació demostrarà que en un poble petit el silenci pot durar dècades, però la terra no sempre guarda els seus secrets per sempre. Si us han vingut ganes de llegir la novel·la sencera a partir de la sinopsi, ho podeu fer cercant l'autor a Xiuxiuejà per tal d'acabar de llegir-lo. Per altra banda, aquests mesos d'estiu també ens han portat una novel·la de l'usuari GeoInquiet. L'autor l'ha publicat a Amazon també, i es pot trobar en paper i Kindle, però també a la plataforma Xiuxiuejà. Es titula L'esquerda on neix la flor, i us llegirem la sinopsi d'aquesta seguidament. Hi ha geografies que es poden mesurar, i n'hi ha que només es poden viure. La Dilec inicia un camí i després un trencament. Busca una nova manera de sostenir-se quan tot trontolla. L'Aureli reflexiona sobre el que s'ha trencat. Camina entre el record i el pensament, intentant entendre dues veus, Brisa i Torb, que s'alternen i es responen des de mirades diferents. Una novel·la que neix un punt de ruptura i es reconstrueix des de dues maneres d'evitar el dolor. Allò que deixem enrere continua caminant amb nosaltres. Finalment, també volem fer esment del recull de relats a l'Eloi Valls, a qui ja coneixeu de Wattpad, que ha traslladat el seu compte a Xiuxiuejà, com molts han fet aquest estiu d'ençà d'aquesta nova funció de la xarxa social catalana. L'ha titulat Relats curts i és un calaix de sastre dels seus relats curts. Us en llegirem un, es titula Una imatge digna de veure. El casament s'està produint amb tota normalitat. La núvia porta un vestit ben ample i el promès, per anomenar-lo d'alguna manera, camina al seu costat, donant-li la mà. Davant seu, una nena petita, vestida d'un taronja llampant i amb una corona de flors al cap, va llançant pètals per terra. El capellà ho contempla tot amb un somriure. Estava bastant intranquil, ja que feia unes hores ningú sabia si la cerimònia s'acabaria produint. Les negociacions entre el pare de la noia i el nuvi s'havien allargat, però bé, com és obvi, han arribat a un acord. Després de donar un cop d'ull a tots els presents, el capellà detecta que la núvia ha mirat un moment cap endarrere. Des que ha traspassat les portes, ho ha fet en algunes ocasions, però tampoc té importància. El nuvi, ben barbut i amb una mirada cansada, camina una mica més avançat que la noia, la qual té un pas bastant lent. El vel negre li cobreix el rostre i ara els seus ulls estan fixos en el terra. Es porten una bona quantitat d'anys, però així són els negocis. El capellà, després que la nena hagi deixat caure tots els pètals i que la parella finalment hagi arribat a la seva altura, estira els braços als costats i comença el típic discurs de tot casament, per molt que aquest no sigui com la majoria. Fa una altra mirada panoràmica per l'església i percep cert nerviosisme. Asseguts sobre els bancs de fusta de l'esquerra es troben els familiars del nuvi. L'altra banda és ocupada per la família de la noia. En aquest cas hi ha menys gent. Els que falten deuen estar fora, manifestant-se amb la resta de cridaners. El capellà es torna a fixar en la noia i s'adona que ha tornat a girar el cap. Al moment, sent un breu soroll a la seva esquerra, i veu que el pare de la promesa l'està mirant fixament, formula unes paraules mudes amb els seus llavis. L'està instant a que s'afanyi. El capellà, doncs, es deixa de romanços, parla ràpidament i finalment arribant al moment crucial. Accepta aquesta noia com la seva legítima i bla, bla, bla. Sí, accepto, respon l'home madur. El capellà mira llavors a la noia i li fa la mateixa pregunta. El silenci s'apodera de tota l'església. Passen els segons i la noia finalment aixeca el cap i està a punt de respondre quan, més enllà de les grans portes de l'església, es comença a sentir un gran rebombori. Tothom mira cap enrere i el capellà percep que la núvia està tremolant. Totes les persones del públic deuen estar pensant el mateix, que els manifestants han aconseguit entrar. Però és poc probable. Havien contractat un bon nombre de mercenaris per impedir-ho. Al moment, però, les portes s'obren de cap i una figura entra saltant a la sala. El capellà es queda amb la boca oberta. Això és un ninja? Una persona vestida amb un vestit negre i amb la cara completament tapada salta d'una paret a l'altra. Un cop, a l'aire, llença objectes metàl·lics, algunes persones, les quals cauen a l'instant. Seguits del ninja, apareixen uns 5 militars que comencen a disparar a tort i a dret buscant encertar l'atacant. El capellà s'ajup i es cobreix el cap amb les mans. L'església es comença a omplir de pols. O és fum? Aquesta espècie de ninja ha llançat alguna bola de fum? Abans que es pugui preguntar res més, se sent un crit per sobre de totes les boles. I el podrien distingir a qualsevol lloc. Al capdavall, les últimes setmanes han fet un fart de sentir-la cridar i plorar, suplicant als seus pares que trenquessin les negociacions. Finalment, els crits deixen de sentir-se i els soldats, després de matar algun que altre testimoni, deixen de disparar. Es fa un gran silenci a l'església, fins que el nuvi, amb els seus 60 anys, notant-se en la seva cara, revela la nova. L'ha segrestat, el ninja l'ha segrestat. Que un ninja segrestat a una núvia en un casament no havia sentit mai res semblant. De mica en mica el capellà es va posant dempeus i, fent gala de la poca autoritat que té, ordena als soldats que comencin la cacera, la cerca. Dit això, abandona la sala per una porta secreta de la paret esquerra i se'n va a dormir. A aquestes altures, poc li importa si un ninja segrestat una núvia. Ell no en vol saber res. A uns 5 minuts a l'església, una noia vestida de núvia està de copilot en un cotxe. S'està arrencant com pot les peces de roba, més incòmodes al vestit. Davant el volant, el ninja no pot parar de riure. Feia falta que muntessis tot aquest espectacle? Pregunta la núvia amb una sabata a la mà i amb els cabells completament despentinats. I això de vestir-se de ninja era necessari? Bé que havia d'aprofitar els entrenaments que havia fet de petita, la no ninja es treu la màscara i revela una noia jove amb una cabellera negra. La núvia li havia demanat expressament que no li digués com ho faria. Tenien un pla de fugida un cop haguessin sortit de l'església, però el com sortir de l'edifici havien acordat que ho deixarien a les seves mans. La promesa volia sorprendre's, de veritat. I ostres si l'ha sorprès. Un ninja entrant en un casament i segrestant a una núvia. Serà notícia en els diaris durant setmanes. Després de conduir uns quilòmetres, passant pels controls pertinents de les persones que ja havien subornat, s'aturen en una zona de servei deserta i corren a correcuita cap als lavabos. La núvia no pot evitar riure mentre corre. Si algú les veu, sens dubte, es quedarà ben parat. Una noia amb un vestit de casament esparracat, descalça, corrent, seguida d'una ninja, una imatge digna de veure. Quan arriba al lavabo, s'acaba de treure el vestit i es col·loca uns texans i una samarreta que li entrega la Nuninja. Per sobre es posa una dessuadora i, com a toc final, una gorra que li va bastant gran. La veritat és que no sé quina de les dues està més ridícula ara. Es fan un bon petó i es tornen a dirigir el cotxe. Ara ens perseguiran. Hi havia molts diners pel mig. Què farem ara? La nònuvia està tremolant. No li agrada això de ser un ésser passiu, mogut per algú altre. Però poc més pot fer ara. Tranquil·la, ho tenia tot pensat. Encara queda el toc final. La nòninja treu un aparell amb un bastó. Quan ho veu, la nònuvia posa els ulls com unes taronges. A on l'has posat? Pregunta un cop són dins el vehicle. A tot arreu. No ens tornaran a molestar. A poc, totes dues posen la mà sobre el detonador i el pitxen. Des on es troben comencen a veure flaixos de llum i els vidres del cotxe comencen a tremolar. La nònuvia deixa l'aparell al seient del darrere i reprenen la marxa. Els queda un bon trajecte, però almenys ara estan juntes. Ni el vell del seu promès ni els fastigosos dels seus pares la tornaran a molestar. Estaran massa ocupats intentant reconstruir les seves cases. Per fi és lliure. Ara, passem a les novetats en físic més destacables que ens ha deixat aquests mesos d'estiu de 2026. Anna Castells Ferrer ha publicat L'Antropòloga. Que no estem disposats a perdre els humans? En un món governat per una màquina, una dona planta la llavor de la revolta. Un petit reducte d'humans ha sobreviscut al col·lapse i viu en una societat ordenada per la lògica implacable de la intel·ligència artificial. Tot funciona. La gent neix, el sistema els cria, els atorga una feina i, als 40 anys, tal com manen els càlculs, els fulmina. Hi ha, però, un problema irresoluble. Estan tristos. La Sílvia és antropòloga i mira de trobar una cura a la plaga de tristesa observant la societat abans de la catàstrofe, és a dir, a nosaltres, endinsant-se en la recreació d'una família extingida. Va aprenent paraules noves, com ara dubte, enyor, pietat, odi, amor i fe. Va una mica perduda, no entén per què abans pares, mares, fills i filles compartien casa units per una anomalia que en deien sentiments. Tampoc perquè els seus objectes d'estudi no cauen en la tristesa. La inquietud que el descobriment li genera l'empenya a una recerca més àmplia i a transgredir el sistema per intentar recuperar tot el que ens fa humans. Anna Castells ha escrit una novel·la esplèndida que condensa les llums i les foscors del temps actuals i les projecta en un futur que es nega a ser distòpic, amb una prosa sòbria i directa, una trama ben travada i uns personatges tan convincents que ens conviden a llegir amb avidesa. L'antropòloga, punyent i esperançada, explora els límits de la tecnologia, la llibertat versus la seguretat, els perills de l'individualisme, la raó davant la espiritualitat i la maternitat. Un viatge a les nostres certeses. Una reflexió d'abast universal sobre què som i què volem ser i sobre què no estem disposats a perdre. A inici de setembre també hem tingut la publicació del Premi BBVA Sant Joan 2026. De narrativa, l'autor guardonat en Jordi Marrón, la titulada Manual de flotació. Un viatge físic i emocional d'una dona que segueix els rastres que perduren dels records del passat. Quan mor la seva mare, la Teresa Saurí, farmacèutica i escriptora aficionada, hereta la gran casa familiar de l'Eixample barceloní, amb la resta és un passat que encara pesa, de joveneta. L'estiu que el pare va marxar d'aquella casa, sa mare la va arrossegar en cotxe fins a un alberg de la costa portuguesa, regentat per una comunitat de surfistes, on va viure l'amor i el sexe lliure desacomplexat. També la tragèdia de tot allò en va sortir, amb algunes cicatrius que encara supuren. Ara, a la quarantena, carregada amb l'urna que conté les cendres, decideix tornar-hi per escampar-les i intentar resituar el passat. El seu entorn, però, no la deixa tranquil·la. Des de la Montse, una editora enamorada perdudament d'ella i dels seus diners, fins al notari Amadeu, que l'amenaça amb denunciar-la per haver tret les cendres del país passant pel detectiu Albert Vivancos, que ella mateixa ha contractat perquè busqui el pare desaparegut, o l'Empar, la seva mentora literària, a qui va lliurant capítols d'una novel·la que escriu sobre la marxa. En aquest llibre, el periodista, amb una veu irònica i irreverent, en clau de comèdia i enllaçant intriga i metaficció, Manual de flotació narra un viatge físic i emocional d'una dona que es veu que es mou per les passions i l'interès personal, mentre segueix els rastres que perduren dels records del passat. A Duc volem destacar el llibre de no ficció d'en Nil Sant Martí sobre el col·lapse ferroviari al país i les solucions que hi ha intitulat En via morta. El relat d'un col·lapse ferroviari anunciat i dels reptes per evitar que el futur també descarrili. Cada dia centenars de milers de persones pugen a un tren sense saber si arriben a l'hora. Retards, avaries, cancel·lacions, obres eternes, manca d'inversió, conflictes polítics i una xarxa al límit de la seva capacitat han convertit Rodalies en un dels grans maldecaps quotidians del país. Però com hem arribat fins aquí? En aquest llibre, el periodista Nil Sant Martí reconstrueix la història d'un col·lapse anunciat amb una investigació exhaustiva basada en documents, dades i desenes de testimonis de maquinistes tècnics, responsables ferroviaris, experts i usuaris. L'autor dissecciona les causes profundes de la crisi que afecta el sistema ferroviari català i ens descobreix dades i relats humans sorprenents. Una història marcada per decisions polítiques erràtiques, promeses incomplertes i dècades de desinversió que han desembocat en una degradació progressiva del servei. Però aquest no és només un llibre sobre el fracàs, és també una reflexió sobre el futur. Quines inversions són realment necessàries? Com s'hauria de gestionar la xarxa? Quin paper hi han de tenir la Generalitat, l'Estat, els treballadors i els usuaris? I com es pot construir un sistema ferroviari capaç de respondre als reptes de mobilitat, sostenibilitat i cohesió territorial de les pròximes dècades? Finalment, un llibre relacionat amb la ràdio i amb les retransmissions de futbol en català, El factor Pial, escrit per Josep Maria Déu, la veu del Barça durant 50 anys. El 5 de setembre de 1976, Joaquim Maria Puyal feia la primera transmissió radiofònica d'un partit de futbol en català. Aquell dia, a Ràdio Barcelona començava una nova manera d'explicar i viure el Barça, que va contribuir decisivament a normalitzar la llengua, 7 anys abans del naixement de TV3 i Catalunya Ràdio. La veu d'en Puyal ha acompanyat diverses generacions d'aficionats i ha creat un imaginari col·lectiu ple d'expressions que ja formen part de la memòria compartida. O Ruti, t'estimo, Maradona, mare meva, o encara Messi. Però darrere d'aquelles transmissions hi havia molt més que emoció. Hi havia un mètode, una manera d'entendre la ràdio, el periodisme, la llengua i la relació amb l'audiència, basat en el testimoni dels qui van compartir micròfon amb en Puyal i en la reconstrucció d'episodis emblemàtics de la seva trajectòria. El factor Puyal reivindica el llegat d'un periodista que va renovar la manera de narrar el futbol i que va convertir les retransmissions al Barça en un fenomen cultural amb una empremta perdurable. D'aquí a un mes, més i millor del vostre escorniflaire de confiança.
0: Recomanacions digitals.
1: I comencem per un poema, Diari d'un ictus, que és de la Vit, eixida a Instagram. Em costa respirar, m'ofego, em falta l'aire, pressió al pit. Em decanto, perdo l'equilibri, la vista se'm desenfoca, acceleració del cor, la pressió minva, em marejo, se'm torça la boca, tancament de gola, trucada, desconcert, angoixa, ambulància, hospital, urgències, proves, traqueostomia, gastrostomia, intubat i endollat. Passen els dies, les setmanes, els mesos, no puc parlar, no puc empassar, no puc caminar. UCI, semicrítics, planta, centenari. L'evolució és positiva. Objectivament sí, personalment no. Fa un any, sóc a casa, a una altra casa, adaptada, i la vida passa per davant meu com si res. Parlo amb dificultat, aprenc a caminar, però no m'aguanto. No em passo, no puc menjar. M'ho han de fer tot, no tinc ganes de res. Impotència, ràbia, tristesa, resignació, desconsol, desesperança, acceptació? Jo ja no sóc jo, sóc un altre. Visc sense vida, tinc ganes de dormir un son profund que em dugui al meu jo d'abans. Un son d'on no em desperti i no recuperi la felicitat arrabassada, encara que sigui a les estrelles, esperant-te tranquil·lament fins que tu arribis. Estic cansat, molt cansat. Seguidament, jo també em desvetllo, que és de la Fe Ferrer Ferreter a Instagram. Encara no guaita el sol damunt la serra i els fanals inventen una claror daurada per començar a desvetllar. Es deixondeixen lentament les primeres alenades del dia amb presagi de claror, de calor. Encara ressonen les veus estimades i les parets dibuixen estius i algun vers espars amanit a memòries. Aguaito al carrer i evita encara el silenci. El badall del sol em connecta a la terra i els clarobscurs del nou dia. Fa calor i la serra es vesteix de matí. Els fanals acluquen la grogor per saludar a la llum i gent. Jo també em desvetllo.
0: Clàssics per a tothom.
1: I comencem per Les algues roges, de Maria Teresa Vernet. Les algues roges és la novel·la més important de Maria Teresa Vernet i una de les grans obres de la narrativa catalana dels anys 30, publicada el 1934, va guanyar el Premi Joan Crexells, el guardó literari més rellevant de Catalunya d'entre guerres, i va convertir Vernet en la primera dona que l'obtenia i en la novel·lista més important del seu moment. El llibre va generar una intensa polèmica pública pel seu tractament valent de la sexualitat femenina, la independència de les dones i els canvis morals en la societat moderna. La novel·la explica, al llarg d'uns dos anys, la història de dues joves barcelonines molt diferents. Isabel Domènech, una dona de classe benestant amb estudis superior i independència econòmica, i Maria Torner, una noia de classe baixa, gairebé analfabeta, marcada per la precarietat i unes relacions sentimentals i sexuals condicionades per la necessitat. Malgrat la distància social, educativa i moral que les separa, totes dues comparteixen una mateixa recerca de llibertat i acaben construint una amistat profunda. Amb una mirada moderna, psicològica i urbana, Les algues roges posa al centre de la vida de les dones el desig, la virginitat, la respectabilitat social i la possibilitat d'una existència autònoma fora dels esquemes morals tradicionals. Vernet construeix una novel·la de gran força literària i històrica que dialoga amb les preocupacions feministes, socials i culturals del segle XX i que avui torna a interpel·lar lectors i lectores amb una sorprenent actualitat. Aquesta nova edició dins de la col·lecció Imprescindible recupera una autora fonamental però encara poc coneguda, imprescindible per entendre la literatura catalana entre el noucentisme i la Guerra Civil. Una oportunitat per tornar a reivindicar una autora necessària per comprendre el panorama literari dels anys 20 i 30. Liliana, d'Apel·les Mestres, és la següent recomanació. Liliana és l'obra més important d'Apel·les Mestres, un dels pilars fonamentals del modernisme català i una de les fites de l'edició d'una obra d'art total a Europa. És un poema narratiu d'una gran bellesa, acompanyat amb les il·lustracions originals de l'autor. La història ens transporta a un univers de caire simbòlic i naturalista, on el món vegetal i l'humà es fonen en una atmosfera lírica i suggestiva. El personatge de Liliana, figura etèria i gairebé sobrenatural, encarna la puresa, la fragilitat i una idea idealitzada de l'amor en contrast amb la irrupció del desig i la transformació. A través d'un llenguatge ric però accessible i amb una mètrica plena de musicalitat, Mestres construeix una faula moderna que dialoga amb les inquietuds estètiques del modernisme, alhora que connecta també amb la sensibilitat ecologista d'avui. Aquesta edició recupera el text original de Mestres i el neteja de la intervenció d'alguns correctors moderns que el van alterar sense criteri. És l'única edició original de Liliana que actualment es pot trobar al mercat. A banda de les il·lustracions originals, el volum inclou nombrosos apèndixs com les il·lustracions descartades per Mestres, la versió del poema en format lírico-dramàtic pensada per representar-se musicada i la reproducció a tot color dels figurins per a l'obra teatral. El volum inclou també un glossari i una introducció del professor de literatura catalana especialista en Mestres, Josep Maria Domingo.
0: La dent de la poesia.
1: I comencem per Flama, de més d'Albert Mestres. Aquesta casa on viuen pors i anels, joies i penes, pensaments i rius, s'aguanten pinces de verbs i adjectius que surten disparats a fons d'arrels. Amb ver amor de mare els versos presen, les parles, les paraules, les imatges, els nusos, les metàfores, els viatges, que els nutreixen i els inflen fins que besen, per fer castells a sorra de matèria, harmònica i sonora vora l'ú, i gruix sinàptic i infinitadèria, castells que l'ona erràtica s'endú, al fons del sí de la matriu etèria, del temps sense memòria ni ningú. I tot seguit, tic-tàlic d'Alba Vinyes, des del Puig de Sant Antoni, de la Serra del quadrill. Se senten bufar tots quatre, però el llevant és el que més. Avui que el cel pesa groc, com un mar de sobrevill, he pujat fins ziga-zaga pel corriol dels esbarzers, abraçada pels revolts, mastegada pels batents, i la brega silenciada del ball maníac del vent. Aturada a l'últim roc, he obert els pulmons calents i he estès la meva brancada per notar molt lentament, així és com no se senten els arbres.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dream.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

Bona nit, benvinguts i benvingudes al primer programa de la segona temporada de la Música de la Nova Era, que al igual que la temporada anterior anirem a la recerca de la bellesa, buscant paisatges musicals, paisatges sonors, paisatges imaginaris o reals, perquè alguns sí que són imaginaris, de la font de la creació, de la inspiració d'aquells genis que eren i són, perquè sempre seran, sempre estaran allà, els creadors de la New Age Music, els fundadors, els artistes que van seguir, que cadascú va posar el seu granet de sorra. Aleshores, alguns viatges, alguns paisatges, diguem-ho així, sí que són reals, altres són totalment imaginaris, amb aquesta creativitat fantàstica. Començarem precisament el programa d'avui, que tenim alguns artistes convidats a la temporada passada. Començarem amb un lloc que per les fotografies, per el que he investigat i he llegit, i que podeu vosaltres investigar, és un lloc realment preciós, el delta de l'Orinoco, el río Orinoco. És un dels, és el tercer, he llegit que és el tercer riu amb més cabal de tot, amb més aigua de tot Sud-amèrica. Però a part d'això, les flors, les plantes, els animals, bueno, i a més és un riu poc explorat, poc navegat, poc visitat, hi ha poquíssim turisme en aquesta zona de Veneçuela. Sigui com sigui, Ennio va agafar una inspiració, i amb aquesta inspiració es va gravar l'any 1987 l'àlbum Watermark, que va ser un abans i un després a la història de la New Age Music, i entre altres cançons, avui escoltarem dues, entre altres cançons va crear aquesta delícia, aquesta meravella, per la música, per les veus, pel missatge i pel videoclip. Orinoco Flow és la primera carta de presentació a nivell internacional de Ennio Brownine, més coneguda com Ennio. Escoltarem, doncs, per començar la segona temporada de la Música de la Nova Era, senyores i senyors, Orinoco Flow, Ennio.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: L'àlbum es va gravar el 1987 i es va publicar el 1988 amb les lletres, com tothom ja sap, de que les lletres les escrivia Roma Ryan i la música estava produïda per el marit Nicky Ryan. I bueno, amb les veus, però no només les veus al cantar, sinó els desdoblaments i els coros tan preciosos, o sigui, etèreos, màgics, a l'estil de Eni Brownain, d'aquesta cantant irlandesa que ha passat a la història de la música, no només de la música New Age, sinó també de la història de la música contemporània. Com us dèiem, aquesta cançó que acabeu d'escoltar estava dins de l'àlbum anomenat Watermark, o sigui, la marca d'aigua, i escoltarem precisament ara la curta i preciosa cançó que dona títol a l'àlbum, Watermark.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Sobre aquest àlbum d'Ènia només diré dos pinzellades per no allargar-me i que hem de canviar d'artista. Doncs aquest àlbum d'Ènia, hi ha algunes cançons cantades en gaèlic, altres cantades, evidentment, en anglès, i algunes amb parts en llatí. I, bueno, doncs això, que va sortir al mercat el 19 de setembre de 1988 i va sacsejar el panorama internacional de la música. I hi havia persones que precisament trucaven a la ràdio en aquella època, a la tardor de 1988, per preguntar qui és aquest artista, de qui és aquesta música tan bonica que sona, tan especial, tan... Els adjectius els deixaré de banda, però sí que tinc clar que tinc aquesta informació, aquests records de quan va sortir l'àlbum Watermark. De fet, era el segon d'Ènia, perquè el primer, ja us ho vam parlar la temporada anterior, de Cels, basat en la banda sonora, era la banda sonora de la sèrie televisiva Els Celtes, de la BBC. Pues aquest va ser l'àlbum internacional d'Ènia. I hi havia persones, com us deia, com a anècdota, que trucaven a la ràdio precisament sorpreses amb aquesta música tan, tan bonica, tan especial. Canviem? Anem per una altra gran dama de les músiques del món, com és la gran Susan Ciani.

0: La música de la nova era amb Jeroni Turat.
1: Aquestes eren les papallones que ja us vam presentar a la passada temporada, les papallones que va dibuixar, que va imaginar, en qualsevol lloc, en qualsevol moment, poden aparèixer per la finestra unes papallones. Pues això, aquesta és la inspiració que buscava la gran Susan Ciani, la multiinstrumentista i també compositora nord-americana d'origen italià, Susan Ciani, una de les dames de la New Age, sempre benvingudes en aquest humil programa de ràdio. I escoltarem del mateix compact recopilatori de cançons en concert, escoltarem el Arroyo, el Rierol, que ella també va dibuixar, i que està dins el mateix àlbum publicat el 1997, o sigui, 10 anys després de la gravació de Watermark, Susan Ciani and the Wave Live. La cançó s'anomena precisament així. Aquesta delícia de Susan Ciani s'anomena precisament Stream.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Fem un canvi de registre després d'escoltar aquesta gran dama, a les dues dames de les noves músiques com van ser i són Enya i Susan Ciani. Canviem de registre, anem a un artista completament diferent, el gran David Arkenstone, una cançó que no us hem posat fins ara, com és la cançó Pole of Radiance de David Arkenstone, la piscina de radiació, que està dins de l'àlbum anomenat Another Star in the Sky, o sigui, una altra estrella al firmament, David Arkenstone.

0: la música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: A part dels teclats, la guitarra acústica, la guitarra elèctrica i altres instruments que interpretava el mateix David Arkenstone, també hi han músics que col·laboren, que treballen amb aquest disc. Estic parlant, evidentment, de llarga durada, de 10 cançons, de David Arkenstone. Another Star in the Sky, també podem escoltar un violí, podem escoltar un violoncel, podem escoltar un oboe, el cuerno inglés i la viola. I, bueno, amb l'orquestació del músic Kostia i amb la producció del mateix David Arkenstone amb la col·laboració d'Eric Lindert. O sigui, un disc de David Arkenstone que estava dins de la col·lecció Narada Mystic, que és una col·lecció de la discogràfica Narada amb diversos artistes, entre ells, com us esmentava, David Arkenstone. Canviem de registre, seguim als Estats Units amb aquest viatge musical, perquè ara escoltarem un dels pares, dels creadors, musicalment i espiritualment parlant, de la New Age Music, com va ser el gran músic Paul Hore.

0: La música de la nova era amb Jeroni Turat.
1: Considerado como uno de los padres de la música New Age, Paul Hall, flautista y saxofonista, tuvo una etapa inicial dedicada al jazz, sobre todo con grabando discos con músicos de la talla de Duke Ellington y Frank Sinatra. Pero a mediados de los 70 cambió su vida cuando viajó a la India a estudiar meditación trascendental. Allí trabajó también con el famoso músico Ravi Shankar. En 1968... Paul Hall inició su serie Insight, una sucesión de experiencias musicales dentro de espacios físicos muy especiales, como era el Taj Mahal en la India, la pirámide de Keops en Egipto, la catedral de Cazamieras en Lituania y el templo del cielo en la ciudad prohibida de China. Y també va gravar molts àlbums amb la discogràfica alemanya Kukuk, el petit segell alemany Kukuk. Paul Hor té moltes gravacions, però potser aquesta és la cançó més coneguda d'aquest artista multifacètic, aquest artista multicultural, multiètnic, d'origen nord-americà, com va ser el gran Paul Hor. Canviem? Seguim amb altres artistes, perquè aquestes músiques les hem trobat al recopilatori anomenat Música para desaparecer dentro, el primer volum dels tres que es van editar. Continuem, anem a per un altre paisatge. Quan parlàvem al principi del programa que faríem un viatge musical, ara retrobem l'esperit de fer un viatge, perquè el podem fer a través de l'horitzó, atravessant l'horitzó, tal com ens proposava Richard Wagner, Across the Veil.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Continuem el programa La música de la nova era de Ràdio El Vendrell. Us recordem que estem els dimecres de 9 a 10 de la nit i també els dissabtes d'11 a 12 de la nit a Ràdio El Vendrell al 107.1 de la freqüència modulada i també ens podeu escoltar a través de la pàgina web www.rtvelvendrell.cat. Continuem. Aquí amb nosaltres tenim un altre geni, una altra llegenda de les noves músiques, com és Kítaro, amb una cançó que no us van posar la temporada anterior, perquè us van posar altres cançons de Kítaro, del seu ampli repertori. Escoltarem una curta i bonica cançó instrumental anomenada A Drop of Silence.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Aquesta era la meravella que ens ha oferit Kitaro. Continuem, anem a escoltar una part d'una història, una història profunda, humana, dramàtica i al mateix temps amb parts romàntiques i eròtiques. L'aroma de l'amor seria la traducció al castellà. L'aroma de l'amor que va dibuixar, va crear, va imaginar com seria en piano, en música, en orquestació, el gran Michael Nyman, gran compositor i pianista britànic, quan va tenir el material que li va oferir la directora Jean Campion amb la banda sonora que l'ha fet internacional, com és la banda sonora de la pel·lícula El Piano. Pues una de les escenes, un dels moments potser més dramàtics i més bonics és l'aroma de l'amor. I aquesta és l'orquestració i el piano, els sentiments que va posar el compositor, com us dèiem, Michael Nyman, d'origen anglès. Escoltarem, doncs, The Scent of Love, la cançó, el tall número 9 de la banda sonora del gran Michael Nyman, El Piano.

0: La música de la nova era amb Jeroni Turat.
1: The Scent of Love, de Michael Nyman, i la música que estava, com us deia abans, dins de la banda sonora de la pel·lícula El Piano de 1994, la pel·lícula dirigida per la gran directora Jane Campion. Continuem, canviem de registre, de les terres de... les terres d'Anglaterra on resideix Michael Nyman, i d'aquell escenari tan bonic que devia ser per la zona d'Austràlia on es va ambientar El Piano al segle XIX, anem, que fem un altre viatge musical, i anem a un petit racó de Califòrnia on, amb un estudi petit, va començar el gran William Ackerman, el fundador de la discogràfica Windham Hill, i li va dedicar una cançó a Mary, que s'anomenava així, precisament. Des del seu primer àlbum, guitarra solo, Windham Mary William Ackerman.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Canviem d'instrument, canviem de registre, de la guitarra sola de William Ackerman, passem al piano de Stanton Lanier amb la col·laboració de les veus etèries de Noah Wilding, amb la seva búsqueda del pa dels àngels, perquè la cançó es diu així. El creador, el compositor de la cançó és el pianista Stanton Lanier, com us deia, i la cançó es diu Bread of Angels.

0: Hem escoltat avui, amb el primer programa de la segona temporada, hem escoltat la següent llista de cançons. Orinoco Flow, d'Enya, Watermark, també d'Enya, que estaven aquestes dues cançons, evidentment, dins de l'àlbum Watermark, de l'artista irlandesa. Hem escoltat Butterflies, o sigui, papallones, de Susan Ciani, el rierol, anomenat Stream, de Susan Ciani. Després hem canviat, hem escoltat David Arkenstone, la cançó Pole of Radiance. Hem escoltat la cançó de la Terra, Heart Song, del músic Paul Hore. Hem escoltat Across the Bayou, de Richard Barmer, A Travessant l'Horitzó. Hem escoltat la cançó de Kitaro, A Drop of Silence, que no us havíem dit la traducció, que vol dir Una gota de silenci, de Kitaro. Hem escoltat també la cançó, el tall de Essence of Love, de la banda sonora de la pel·lícula El Piano, The Scent of Love, l'aroma de l'amor, evidentment del gran Michael Nyman. Hem escoltat Wigham Mary, de William Ackerman, que estava dins de l'àlbum, primer àlbum de l'artista William Ackerman, In Search of the Turtle's Navel, a la recerca de la nau de les tortugues, i com us deia, la cançó es deia Wigham Mary. I ara estem acabant, estem als minuts finals del programa d'avui, i la cançó, com us deia abans, es diu Bread of Angels, o sigui, el pa dels àngels, amb el piano de Stanton Lanier. És un artista que vam descobrir fa uns mesos, i també les veus etèries del cantant Noah Wilding. Estem a la recta final, estem aquí disfrutant de les músiques i, a més, intentant enviar-vos aquesta energia positiva, aquesta esperança, aquesta il·lusió, aquestes ganes d'un món millor gràcies a la música. A les vies de so ha estat el Joan Márquez, i amb la edició i presentació Jeroni Turat. Ens trobem la setmana que ve a la mateixa hora a Ràdio El Vendrell, a través de les zones hercianes o a través d'internet. Bona nit, que descanseu. La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres, de 9 a 10 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: cabeza de ratón.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Bé, si tornem a posar, comencem. Nova edició d'aquest espai matinal. Comencem ja a partir d'aquí La Calaixera. Les 9 i 2 minuts i volem ser-hi fins al migdia, fins a les 12. Són aquestes gairebé 3 hores diàries on busquem això, aquesta estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible. Això sempre per davant. A més, si voleu participar i voleu dir la vostra, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp, des d'ara que ja estem en directe, al 686-101-101 o en qualsevol moment un correu electrònic a laixera@rtv-alvendrell.cat. Doncs justament això que dèiem, tot a punt en aquesta edició d'avui. Per començar anirem cap al temps amb en Marc Rodero. També ja hem triat una primera cançó per posar ritme. Això ens posarà una mica les piles, eh? I ens agafarà ritme per anar cap a l'actualitat i les notícies destacades. També els esports amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades, als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, en aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, que de fet també ja són butlletins previstos i habituals a cada hora en punt. I després d'aquest butlletí, segona part de Calaixera i més qüestions, més coses. Secció ja habitual i que recuperem una temporada més, l'espai sobre psicologia positiva, sobre motivació, amb la logopeda i terapeuta Isabel Saracier. A banda, també recuperem una temporada més, aquest espai que compartim entre ràdio i televisió a través dels serveis informatius d'aquesta casa i sota la direcció de la Sílvia Martínez. Direcció i presentació de l'espai Connecta 14. Aquest és un espai d'actualitat del municipi, de la comarca, en diferents punts d'interès. I, per exemple, en aquesta ocasió, la Sílvia torna a parlar d'educació, de les reivindicacions i d'allò que es demana i s'explica des del sistema educatiu, això, proper i comarcal, en aquest cas. L'agenda, que també té cabuda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem la tercera i última part amb més coses. Avui és dimecres i avui toca secció ja habitual amb Coma-ruga literària. Sempre l'oportunitat de conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. I també tindrem una bona estona per la participació i les trucades, que bàsicament no pot faltar. Peticions musicals, dedicatòries i allò que vulgueu fer arribar. Gràcies per fer-ho possible, de veritat. Gràcies per l'atenció, per la confiança i per la paciència. A més, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa única de tot.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
3: Per començar aquest primer apunt d'informació de servei i que passa justament per la previsió del temps, que és prou important. Marc Rodero, molt bon dia.
4: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
3: I a més, avui comença la primavera astronòmica, eh? Sempre ho dius. Astronòmica, el calendari, vaja.
4: Això mateix, exacte. La meteorològica la vam encetar el dia 1 de setembre i avui li donem la benvinguda a aquesta tardor. Una tardor que es presenta hauria, diguem-ho així, hauria de presentar-se mitjanament plujosa. Acabarem veient a veure què és el que ens fa i per on ens tira, però de moment avui estem tenint aquest context d'estabilitat. El sol ha de lluir amb força durant la jornada d'avui, pràcticament cel serè durant tot el dia, com a molt amb algunes bandes de núvols alts poc destacables que poden transitar pel cel, poca cosa en conjunt. Per tant, avui un dia de força estabilitat arreu del territori. Temperatures sense gaires canvis, prou agradables al punt del migdia, entre 2 i 3 graus per sobre del que tocaria, però notable contrast tèrmic entre el dia i la nit, perquè en quan el sol es pon, baixa la temperatura i sobretot a primeres hores del matí fa relativa fresqueta. Situació marítima prou tranquil·la també durant la jornada d'avui a tots els quadrants costaners de la comarca.
5: Perfecte. I actualitzem les temperatures tot just, Marc?
4: Ara mateix comparteixen 18 graus en el Vendrell com Cunit i també l'Observatori de Coma-ruga. En tenim 15 a la Bisbal, 16 en el cas del Montmell i 15 també a l'Observatori de l'Arboç.
5: Perfecte. Gràcies, Marc, per la informació. Fins demà.
4: Fins demà. Bon dia.
5: Bon dia. Fins demà aquí a la Calaixera, en aquesta connexió com la que estem fent ara. Però també podeu acabar de conèixer l'actualitat d'aquesta previsió del temps i actualitzada en cada punt informatiu d'aquesta casa, en ràdio, en televisió i sempre amb en Marc Rodero.
0: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
5: Novetat, calentet, calentet, acabat de sortir del forn. Sacseni ha presentat aquesta cançó que ens posa ritme en aquesta jornada d'avui dimecres. Malalt de somnis.

0: Ritme, ritme del bo per començar i per encetar programa aquest dimecres, qualsevol de setembre, en proximitat i en directe a través del 107 amb bo de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts, notícies.

0: El Congrés dels Diputats ha saldat aquest dilluns un deute històric, fent un homenatge a la figura de Pau Casals en el marc dels actes del 150è aniversari del seu naixement i el Dia Internacional de la Pau. La música i les paraules del mestre que han ressonat amb força a l'hemicicle fent palès que el seu missatge és més vigent que mai en un moment, l'actual, ple d'incerteses i de desconfiances. Qui ens apropa la crònica d'aquest esdeveniment, aquest homenatge a Madrid, és el nostre company a Serveis Informatius, Marc Guitart.
1: La interpretació del Cant dels Ocells amb el violoncel del mateix Pau Casals en mans del violoncel·lista Ettore Pagano i amb l'acompanyament de la pianista Yoko Suzuki davant d'un congrés dels diputats en complet silenci ha estat el moment culminant d'un acte ple de simbolisme i emotivitat. Per primera vegada, el Congrés dels Diputats ha celebrat el Dia Internacional de la Pau i ho ha fet a través d'un homenatge a Pau Casals, aprofitant que es compleixen 150 anys del seu naixement. L'acte ha reunit polítics de gairebé tots els colors, que s'han barrejat a l'hemicicle en un ambient més distès de l'habitual, però alhora solemne. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha fet la intervenció inicial, recordant la vinculació indestriable entre la música de Casals i el seu compromís amb les llibertats i la pau.
2: Un català universal que se sentía molt orgullós de ser-ho. Una de las figuras más importantes de la música del siglo XX, un músico magistral, universal, cuyo talento extraordinario como violonchelista, compositor y director estuvo siempre acompañado de un compromiso profundo con la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos. Fue también una voz que entendió que la cultura y la identidad no pueden permanecer indiferentes ante el sufrimiento y la injusticia.
1: La cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo han conduït un acte que també ha comptat amb la intervenció del director general de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, que ha repassat la dimensió artística i humanística del músic. L'homenatge ha intercalat diferents interpretacions musicals a càrrec d'Ettore Pagano i Yoko Suzuki. Tal com ja va fer aquest estiu al Festival Internacional de Música Pau Casals, el jove violoncel·lista italià ha fet sonar el violoncel Gofriller del mestre, construït el 1733, i que la Fundació ha cedit a Pagano durant 4 anys pel fet d'haver guanyat el concurs Queen Elizabeth. L'acte ha reunit al Congrés diverses personalitats, com el president de la Generalitat Salvador Illa, el ministre de Cultura Ernest Urtasun o l'abat de Montserrat Manel Gasch, així com una nodrida representació vendrellenca.
3: És un dia històric. Realment estem retornant una mica als anys de la transició. Pràcticament era un deure que tenia aquest país, país al sentit ampli de la paraula, amb Pau Casals. Ningú ha lluitat més per la democràcia en aquest país. Pau Casals va ser un exiliat republicà, va morir a l'exili, no va tornar fins després a casa seva, al Vendrell, i era un deure que tenia el país.
4: El seu cello ha sonat aquí, hem sentit la seva veu, familiars de Pau Casals estaven en l'acte, i a més, allò que ell no va poder veure, que era retornar al seu país amb democràcia, ara ha estat el país que s'han recordat d'ell amb aquest acte del Dia Internacional de la Pau que se li ha volgut dedicar. Creiem que ha estat emotiu i important.
5: Sempre que hi ha commemoracions donen peu a reivindicar, no, el llegat dels personatges, de posar en valor el que van ser i el fet de que se'n parli, de que es facin actes com el que hem fet avui aquí a Madrid, però també els concerts i els actes que es faran durant tot aquest any a Barcelona i en altres capitals europees i mundials, evident, fan que el seu nom es posi i es torni a parlar, no, d'ell.
6: I ens ha posat un llistó molt alt. O sigui, ja amb l'escola i quan vam fer l'escola nova, tot plegat. Vull dir, tenir la Pau Casals sempre present, no? Aquesta figura amb aquests valors tan importants mundialment com a músic, com a humanista, jo crec que sí que ens hem influït, però no només a nosaltres, sinó a moltíssima gent, no?
1: Un dels moments més emotius i alhora reveladors de l'homenatge ha estat quan les mateixes paraules de Casals han sonat a l'hemicicle, reproduint alguns fragments del discurs que el mestre va fer el 1958 a les Nacions Unides. Unes paraules que gairebé 60 anys després han sonat inquietantment actuals.
7: Nunca como ahora el mundo se ha encontrado más cerca de la catástrofe. La confusión y el temor han invadido al mundo entero. El nacionalismo mal concebido, el fanatismo, los dogmas políticos y la falta de libertad y de justicia alientan la desconfianza y la hostilidad que agravan cada día más el riesgo que corremos. Però aún así, todos los seres humanos desean la paz.
8: Jo, al sentir les paraules del mestre en directe, la reflexió que ha fet del moment històric en què ell les va pronunciar, i veure la versemblança d'aquells moments amb els moments actuals, era quelcom que se't posa els pèls de punta i que t'emociona de forma molt important.
3: Malauradament hem tornat. Per tant, confiem que puguem fer honor amb ell i que fem cas a les seves paraules. No les recordem perquè siguin d'actualitat, sinó les recordem perquè hem superat aquest risc, aquest enfrontament entre els països, entre els pobles, entre les races. Per tant, fem cas a les seves paraules.
6: I si sempre es pogués escoltar això abans de molts actes polítics i moltes coses, crec que el món aniria d'una altra manera.
1: L'acte del Congrés ha format part del programa oficial Casals 150, una commemoració impulsada per la Fundació Pau Casals i la Generalitat de Catalunya, que es va iniciar el passat mes d'abril i es prolongarà fins a l'octubre del 2027, amb més de 200 activitats que inclouen concerts, exposicions i projectes educatius en diferents països.
0: I més qüestions, altres notícies destacades en aquesta jornada d'avui dimecres. A nivell polític-comarcal, si el país no aposta pel Baix Penedès, el Baix Penedès no posarà a disposició del país. Amb aquesta rotunditat s'han expressat representants del territori d'Impulsem Penedès i Junts per Catalunya davant dels mateixos terrenys que han d'acollir la nova estació intermodal de mercaderies de ferrocarrils dins el terme municipal de l'Arboç. Una nova mostra, asseguren, de l'ús que fa la Generalitat de la comarca sense que, per contra, se solucionin els dèficits que pateix el territori. Jaume Casanyes, d'Impulsem Penedès.
9: Som la comarca que més creix demogràficament i som la comarca que menys inversions rep en els darrers 10 anys. I aquesta situació s'ha d'acabar. Nosaltres el que estem aquí és per dir que fins que no hi hagi aquest compromís del govern de la Generalitat amb la nostra comarca, nosaltres no volem donar suport a cap projecte que sigui de país si el país no mira al Baix Penedès.
0: El posicionament d'Impulsem i de Junts ve derivat també per la visita del conseller Albert Dalmau al Vendrell aquest passat cap de setmana. Totes dues formacions que es presentaran en coalició a les properes eleccions municipals reclamen un finançament just i adequat a les necessitats de la comarca. També ara escoltarem la Montse Ortiz, de Junts per Catalunya.
10: El que necessita el Baix Penedès són més recursos i no fer-ho a qualsevol preu. Aquests recursos han d'anar destinats als serveis que necessita, a més escoles, a més seguretat, a més bombers, a més centres hospitalaris, perquè les costures d'aquí a la comarca estan patades. O sigui, és que no hi ha prou serveis per tot l'augment demogràfic que estem vivint. Ho veiem cada dia a les carreteres, ho veiem cada dia als trens que van saturats i no funcionen.
0: Peticions que també abracen increments d'efectius als Mossos d'Esquadra i d'Ensenyament. En definitiva, Impulsem Penedès i Junts per Catalunya exigeixen que el Baix Penedès deixi d'estar a la cua en inversions al govern de la Generalitat i se situï allà on li correspon. I coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, que just acaba avui, la xarxa vendrellenca ha presentat dues propostes per incentivar l'ús del transport públic al Baix Penedès, o més aviat torna a plantejar, atès que totes dues iniciatives ja havien estat defensades per l'entitat veïnal. La primera d'elles, a més, se solapa pràcticament amb l'inici del curs universitari i posa l'accent a les dificultats per accedir des del Baix Penedès a la Universitat Autònoma de Barcelona, un dels principals centres formatius del país. Des de la xarxa vendrellenca se sol·licita que es faci efectiva més d'hora que tard la connexió del transport per carretera entre el Baix Penedès i l'UAB, una petició que ja va ser presentada ara fa gairebé un any al Parlament de Catalunya mitjançant Esquerra Republicana de Catalunya i que va ser aprovada per la seva Comissió de Territori sense que a dia d'avui s'hagi fet realitat, tot i el compromís de tenir en marxa el servei abans de finalitzar el curs passat. La demanda de la xarxa vendrellenca s'encavalca amb una nova proposta adreçada, en aquest cas, a l'executiu d'Illa. L'entitat, doncs, sol·licita al govern català que intervingui per tal d'assolir la reobertura de la sala d'espera de l'estació d'autobusos del Vendrell. La federació recorda que, tot i que la gestió correspon a l'Ajuntament, la titularitat d'aquest equipament és de la Generalitat, motiu pel qual demana la seva implicació. I és que des de la xarxa es considera incompatible l'estímul de l'ús del transport públic amb el tancament des de la pandèmia d'aquest espai. Per l'associació, no es pot demanar a la població que deixi d'utilitzar el transport privat si després ha d'esperar el bus sota les inclemències del temps. Més coses. Parlem de cultura. El cicle cultural i gastronòmic Perifèria Cultural torna a la comarca aquest mes d'octubre. Ho fa amb quatre cites culturals i gastronòmiques als municipis de Llorenç, Masllorenç, Bonastre i Sant Jaume dels Domenys, amb el suport del Consell Comarcal. Per això, en la presentació en parlava el conseller comarcal de Cultura, Josep Ràfols.
11: Des del Consell Comarcal del Baix Penedès volem reivindicar una cultura descentralitzada, accessible i viva, que faci xarxa i que ens permeti continuar construint comarca. Perquè invertir en cultura és invertir en territori, en comunitat i en futur.
0: I segons el director d'aquest Perifèria Cultural, en Francesc Rivera, en Titot, la filosofia del cicle és clara.
12: A trencar les fronteres imposades aquestes que fan que la cultura es pretengui com una cosa simplement administrativa, no? Si estàs empadronat aquí i fas aquesta cultura, si estàs empadronat allà i en fas una altra, no? I que, per tant, és un principi del que nosaltres reneguem.
0: La primera de les actuacions es farà el 3 d'octubre a Llorenç del Penedès amb els grups Fetus i Trinxats, el 10 d'octubre a Masllorenç, i actuaran Judit Nederman, el trio Fortuny i Juanjo Bosch, i a l'11 d'octubre a Bonastre cantarà la Montse Castellà amb la banda de música de la Sènia.
13: Una de les cançons del nou

0: producte de temporada i sobretot treballem amb petits productors locals perquè creiem que també s'ha de posar en valor els petits productors de proximitat, no? El producte de quilòmetre zero de la zona.
1: El Perifèria Cultural, que pretén ser una manera diferent de viure la cultura, de prop, sense massificacions i connectada amb els pobles i la seva gent, sobretot. I l'Associació Cultural d'Extremadura del Vendrell posa en marxa aquest cap de setmana la seva festa extremenya amb els primers actes del programa. Aquest dissabte, a 8:15 del vespre, al local del carrer Sant Magí, Rufino Cecília serà l'encarregat de pronunciar el pregó i seguidament tindrà lloc una fideuada i per acabar la ballada hi haurà música en directe amb Quillo Flamenquillo. Diumenge celebrarà una jornada d'intercanvi cultural amb el Centre Extremeny de Reus i els actes de la festa extremenya s'allargarà fins a finals d'octubre en diverses propostes socials, culturals, musicals i, com no, gastronòmiques. I el Bou de Foc ha celebrat els seus 40 anys de vida. Ho ha fet amb una gran festa i amb una dotzena de grups d'arreu del territori i, sobretot, impulsant un relleu generacional a la seva junta directiva. Un canvi acompanyat d'una crida a incorporar nous integrants. Bé, la celebració de l'efemèride començava a la plaça del Tívoli amb una plantada de bèsties convidades procedentes d'arreu de Catalunya, des de Terrassa i Alcover, el Catllà, Sant Jaume dels Domenys, la Múnia i Sant Marçal, Canyelles i la Rubí, a més de la mateixa Mulassa del Vendrell. Una dotzena de bèsties que han volgut acompanyar una entitat en el procés de renovació. I per això una de les veus és en Marc Planes.
2: La generació que va crear el Bou i que, bueno, han viscut 40 anys d'entitat i s'ho han treballat, dona compàs a una nova generació que és un dels primers canvis de junta realment grans que ha hagut a l'entitat i, bueno, és una cosa que ens dona molta alegria, els vells es retiren, els nous comencem a tocar més pólvora, més anem a les reunions.
1: També tenia lloc la timbalada col·lectiva i després la cercavila de foc amb enceses de lluïment a la plaça Nova, al portal del Pardo, a la plaça Vella i la Rambla. Una festa emotiva intensa que es tancava amb la música dels grups Sin Reputación i de Fer, que ha servit també per fer una crida a això, com dèiem, a incorporar nous integrants al Bou de Foc, especialment per als portants i els timbalers.
3: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
4: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres, de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid,
3: the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: 4 minuts i 2:15 en punt de 10. Ja a partir d'aquí ens centrem amb l'informació esportiva, una feina d'en Jordi Grell.
6: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem amb derrota del Club d'Esports Vendrell Femení. Les jugadores de Joan Castelló, que juguen un nou amistós aquest diumenge al camp del Sant Pere Sant Pau de Tarragona, un partit que finalment doncs, acaba amb derrota per 5-0. I per saber doncs, com va anar aquest partit, doncs, com sempre, tenim el míster, el Joan Castelló. Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Bé, més enllà del resultat, no sé amb quines sensacions vau acabar.
7: Bé, molt dolentes. És a dir, sempre parlem que els amistosos el resultat potser no és tan important. Les sensacions, tant a la primera part que com a la segona, van ser molt dolentes. És a dir, no vam entendre gens bé què demanar al partit, què és el que havíem de fer, no com hem treballat i les coses que hem fet aquestes últimes setmanes, no sé, les jugadores van entrar molt desconnectades al partit.

0: van fer una mica totes aquelles coses que portàvem fent anterior amb autoritat, van estar molt posicionals, molt quietes al seu lloc, no van tenir com aquesta intenció de tenir la pilota, de moure's, d'organitzar-se per disposar d'ella, i van estar molt estàtiques, molt quietes, això va dificultar molt que en pilota estiguessin bé o que vam estar molt malament, i sense pilota també, perquè no vam entendre gens de com pressionar, com estar juntes. Va ser bastant desastrós, la veritat.
1: Bé, la bona notícia, entre cometes, és que bé, doncs és un partit de pretemporada contra un equip de la mateixa categoria, per tant, bé, doncs també us dona una mica de lliçons també, doncs, de cara a la Lliga quan us trobeu doncs, en partits així, no?
0: Sí, sí que és cert que és un equip de la nostra categoria, però bueno, també és cert que és un dels rivals a batre que ha fet plantilla per pujar a categoria. Sobretot la segona part que vam posar, suposo que a l'11 més titular, sobretot aquesta segona part que vam posar l'11 més titular, van accelerar molt i també va coincidir potser amb un 11 no tan titular nostre, i bueno, ens va costar molt refer-nos. Sí que és cert que això, que tenen plantilla potser de categoria superior també, perquè et diria que ara mateix, pel que jo he vist a nivell, deuen ser les rivals a batre. Però, bueno, no és excusa. Nosaltres també hem d'estar per allà i hem de poder competir molt millor aquests partits en tots els aspectes.
1: Bé, encara queden, doncs, 10 dies per començar la Lliga. I, per tant, ara, bé, doncs, l'objectiu és aquest, no? Doncs seguir doncs, entrenant, aviam si es pot fer algun partit més, i intentar doncs, arribar a les millors condicions possibles doncs, amb aquest inici, no?
0: Sí, i tant. A veure com reencaminem tot. Tampoc s'ha de cremar tot, per suposat. Però, bueno, hem de treballar molt encara.
1: Doncs perfecte, Joan. Esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i que vagin bé aquestes setmanes.
0: Vale, moltes gràcies.
1: Joan Castelló, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta derrota per 5-0 al camp del Sant Pere i Sant Pau. I ara, com anem pendents, doncs aviam si hi ha algun amistós més abans de l'inici de Lliga previst per al primer cap de setmana d'octubre. I seguim parlant de futbol, en aquest cas, de l'escola de futbol base al Vendrell, que aquest diumenge jugava un nou amistós de pretemporada i en aquesta ocasió doncs, visitava el camp dels Monjos, on aconseguim posar-se per 1-2 i, bé, doncs, per saber una mica doncs, com va anar aquest partit, doncs, com sempre tenim el míster, l'Adri Fernández. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bé, més enllà de la victòria, amb quines sensacions vau acabar?
2: Bueno, vam acabar molt bé, vam dominar tot el partit i vam intentar fer coses que volíem, vam sortir i la veritat és que molt bé, en aquest sentit.
1: A més, també, com havia passat no, en el primer partit contra el Barça, que doncs, bé, la primera part doncs, potser havia costat una mica més, però l'equip va saber doncs, refer-se i acabar doncs, remuntant, no?
2: Sí, la primera part, a veure, al ser noves i novates en aquestes lligues, en aquestes categories, ens consta una mica entrat al partit, una mica adaptar-nos una mica a la filosofia de la gent, però mica en mica que anem entrant van sortir les coses i al final doncs, fem el nostre lloc i sortem.
1: A més, bé, al final també és un partit que doncs, té més importància del que sembla, perquè els Monjos, en principi, doncs, sí que és un equip de la mateixa categoria, però no havia d'estar a la mateixa lliga, però hi ha hagut un canvi d'última hora, finalment formeu part del grup 5, el grup del Penedès, i per tant, doncs, bé, és un equip que us trobeu també al llarg de la lliga.
2: Correcte. Al final, bueno, hi havia una baixa allà al grup 5, hem aprofitat per agafar-la nosaltres i estar més a prop de la zona, i sí, al final, un conjunt que no seria de la nostra lliga, al final ho serà, llavors va bé, també coneixem-nos una mica, però bé, perfecte, en aquest sentit molt bé.
1: Ara, doncs, ja toca pensar en l'últim amistós, que serà aquest cap de setmana al Camp de la Pobla, i per tant, bé, doncs, ja l'última prova doncs, per intentar arribar doncs, el millor possible a aquest inici de Lliga, no?
2: Sí, la Pobla sempre ha tingut equips molt bons i molt forts, llavors és una prova bastant important per nosaltres, per reafirmar una mica el que volem i el que disposem cap a la Lliga, i serà dur, però bueno, estarem atents a tot el que passa allà.
1: Doncs perfecte, Adri, esperem que així sigui, sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
2: Molt bé, moltes gràcies a vostès, que vagi molt bé el dia.
1: Adri Fernández, entrenador de l'Escola de Futbol Base del Vendrell, valorant aquesta victòria per 1-2 al Camp dels Monjos, i ara, com diem, centrats en aquest últim amistós, aquest cap de setmana, al Camp de la Pobla de Mafumet. I seguim parlant de futbol, en aquest cas, amb golejada de la Unió Esportiva tancat per 10-3 contra el Racing Bonavista, en un amistós disputat aquest dissabte al Camí de Roda, i on els jugadors de José Miguel Reyes van mostrar molt superiors a un equip que acaba de baixar de tercera a quarta catalana, per tant, en principi, hauria de ser un dels rivals directes a la lluita per l'ascens, però bé, doncs, com indica el marcador, doncs, no va tenir gaire història, ja que a la mitja part el resultat ja era de 7-2 i a la segona part doncs, ja va ser més de tràmit. Per parlar de com va anar tot plat, doncs, com sempre, tenim el míster, el José Miguel Reyes. Hola, bon dia.
3: Hola, buenos días.
1: Bé, no sé si us esperàveu que el partit doncs, anés tan rodat ja des del principi.
3: No, la verdad que no. La verdad que hemos muy perplejos, un rival que no conocíamos y teníamos unas expectativas muy altas por parte del rival, dado que es un recién descendido de tercera catalana este año, y pensábamos que bueno, íbamos a encontrarnos un rival algo más fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros teníamos un plan que estuvimos trabajando durante toda la semana de entrenamiento, ¿de acuerdo? Y la verdad que salió a la perfección. Sí que es cierto que empezó el partido muy de tú a tú. Empezamos anotando, nos pusimos por delante nosotros y ellos enseguida igualaron el resultado en una jugada a balón parado, en la cual, pues bueno, nosotros volvimos otra vez a ponernos por delante y volvieron nuevamente a empatarnos. Sí que es cierto que a partir de aquí pues hubo algo de nerviosismo, las cosas no acabaron de salir, pero aprovechemos el parón de los 25 minutos para beber un poquito de agua y demás por el tema de la calor, y bueno, hicimos cuatro ajustes tácticos en el terreno de juego que salieron a la perfección, y en menos de 15 minutos pues fuimos capaces de anotar hasta 5 goles. Con esto materializar el partido y dar el preámbulo para la segunda parte, para dar minutos a otros jugadores y cambiar nuevamente el sistema.
1: Clar, destacar sobretot, no?, doncs aquesta efectivitat, no?, a més, doncs, bastant repartit, no?, vull dir que no va ser cosa d'un o dos jugadors, sinó que diversos jugadors, doncs, van veure porteria, això també és important de cara a agafar confiança, no?
3: Indudablemente, o sea, el hecho de haber reforzado la plantilla, al final, pues, te da ese hándicap de que puedes darle minutos a todos los jugadores y tener, cuando puedes plantear el partido de diferente manera, con diferentes jugadores, y al final tener esa efectividad en lo que es en la plantilla, y la verdad que estamos muy contentos por el resultado que estamos teniendo en estas últimas jornadas.
1: Ara ja toca pensar l'últim amistós, que serà aquest dissabte a casa contra el Perafort, i per tant, bé, doncs, com deia, última prova, i per tant intentar arribar al millor possible a aquest inici de Lliga, no?
3: La verdad que sí, estamos con mucha confianza. Sí que es cierto que aunque la mitad de la plantilla es nueva, esta serie de partidos amistosos son test que nos están sirviendo, pues bueno, para conectar al equipo, para saber las cualidades y habilidades cada uno en el terreno de juego, para familiarizarnos con el sistema, que es lo que queremos jugar. Y, pues bueno, este fin de semana frente a Perafort, un rival que conocemos de la temporada pasada, que este año no tenemos en nuestro grupo de competición, pero bueno, nos sirve para seguir, para terminar de crear el 11 con el que queremos jugar, pese a que reivindico pues el trabajo de toda la plantilla y que no tenemos esta duplicidad de jugadores por posiciones, nos hacen pues ser un equipo pues altamente efectivo.
1: Doncs perfecte, esperem que sí, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
3: Perfecto, muy amable, gracias.
1: José Miguel Reyes, entrenador de la Unió Esportiva Tancat, valorant aquesta golejada per 10-3 en un amistós contra el Racing Bonavista, i ara continuem centrats en aquest últim amistós, aquest dissabte a les 7 de la tarda, al Camí de Roda, contra el Perafort.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
6: Ja saltem cap a les portades, com és habitual, les principals portades als diaris, avui que som dimecres 23 de setembre. Començant pel diari de Tarragona. El Constitucional aplana la tornada de Puigdemont. La majoria progressista avala amnistia a la malversació i la sentència apunta al 6 d'octubre. A Tarragona, el Xartús obrirà un centre cultural a la part alta el 2027. Estarà entre la plaça de la Font i el cos del Bou. En urbanisme, el ple votarà la modificació del pla del barri del Nàstic de cara a l'octubre, o des de Reus, Educació descarta traslladar l'escola als Ganxets. I en portada, en fotografia, la devoció per Santa Tecla, joves i no tan joves compren els carrers de la ciutat de Tarragona per vibrar amb el seguici popular. Canviant de portada, saltem cap al diari Ara. El Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés. La majoria del ple s'oposa a la ponència del conservador Macías, que negava el recurs de Turull. El president del tribunal farà la seva proposta el 6 o el 7 d'octubre a partir dels recursos de Dolors Bassa. I en política internacional, Trump amenaça a l'ONU amb aniquilar l'Iran. Els Estats Units i Dinamarca blinden Groenlàndia i els Estats Units construiran a l'illa de forma immediata dues noves bases militars i els seus avions podran sobrevolar-la i aterrar-hi on vulguin. Saltem cap a La Vanguardia, també una altra de les portades habituals en aquesta jornada d'avui. Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. El president dels Estats Units celebra com una victòria l'acord sobre Groenlàndia. I Sánchez demana a Rabat que expliqui què va fallar en el control de la frontera. I Alemanya, el país de la Unió Europea més castigat per la competència de Xina. L'actualitat i la informació en tot, en aquestes portades habituals, i que ens ajuden un dia més a conèixer, a perfilar una mica millor la informació del dia.
5: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
6: Tot just això comencem i estrenem una nova ja temporada. Ja vam fer-ho la setmana passada, mica en mica anem incorporant ja seccions habituals o que es renoven una vegada més, com és el cas, i des de fa ja unes quantes temporades, no sabria dir quantes, però moltes ja. Des de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, Baix Penedès Empresa. En aquesta ocasió i en aquest programa d'avui, qui s'encarrega una mica de dinamitzar-nos i d'apropar-nos la qüestió i el tema que avui tractarem és la Laura Domingo. Laura, molt bon dia.
7: Bon dia.
6: Com estàs?
7: Molt bé, gràcies per rebre'ns una temporada més.
6: I ara un ple, de veritat, un ple. I això te l'encarregues tu en aquest cas, d'encetar i de començar una nova temporada.
7: Doncs avui ens acompanya Xavier Jiménez. Ell és el CEO de Macaque, una empresa tecnològica del territori especialitzada en intel·ligència artificial, i ve a presentar-nos la segona edició del Macaque Summit, que se celebra el proper 7 d'octubre al Teatre Joan Colet de Calafell.
6: Molt bé.
7: Xavier, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: A mi, per començar, m'agradaria que ens expliqués una miqueta què és Macaque i a què es dediqueu exactament.
8: Molt bé, mira, Macaque és una empresa fundada el 2024, som una empresa molt jove, ja som vora més de 50 treballadors, i bueno, vam néixer com a Macaque Consulting, que és la consultora, és la nostra empresa estrella, diguéssim, no? Però bueno, a dia d'avui ja hem migrat a Macaque Group, ja som un grup empresarial on tenim pues, la consultora Macaque Consulting, on estem... Més del 90% dels nostres projectes estan dedicats a intel·ligència artificial, i després tenim també Macaque Factory, on és la nostra Venture Builder, on actualment tenim 3 startups i tenim 3 inversions fetes, i després tenim Macaque Agència, que és l'última creació que hem fet, no? Que també és una empresa de serveis ja pues, dedicada pues, a l'agència d'IA, no? Més aquesta part més marketingiana i aquesta part més d'estratègia d'IA per tancar, no? Aquest cicle d'intel·ligència artificial. I bueno, nosaltres som molt moguts, no? I actualment pues, també estem tirant, no? Pensem que la intel·ligència artificial migrarà cap a la robòtica, i hem tret la marca de Macaque Robotics, on també estem fent aquí aposta pel territori, amb els fons de transició nuclear. I, bueno, estem amb 2 projectes, no?, per tot el tema de robots.
6: Uau, oida, Xavi? Em fa l'efecte que sou... Clar, sou 2, dos responsables de Macaque, que el cervell i el cap us va a 1000 per hora, No he sentit a parlar i explicant tots aquests projectes que teniu al cap i el que aneu fent, és brutal. I tot això des de Calafell.
8: Tot això des de Calafell. Vam néixer, bueno, ens vam ficar aquí amb el Vilarenc Zenit, no? D'aquí de Calafell.
6: Sí, i tant.
8: Sí, cert que ara estem pensant, no? Seguirem tenint la sede aquí.
6: No? No marxeu, Xavi, no marxeu de Calafell,
8: No.
6: No, val.
8: No marxarem, seguirem allà. De fet, li tenim un carinyo molt especial, no?, molt per haver nascut aquí.
6: Val.
8: Estem superorgullosos d'estar aquí al Baix Penedès, que al final... que també amb el tema de l'event, no? Sempre l'event que presentem avui aquí, sempre hem dit, no?, que la Calafell és coneguda, no?, pel turisme, per la Copa del Rei de hockey, no? I nosaltres doncs volíem portar aquí a l'event, no?
6: Val.
8: Un event tecnològic de referència.
6: Val.
8: On l'any passat doncs vam acollir més de 300 persones. I aquest any doncs nosaltres volíem, a part de compartir tecnologia, que per això és el que neix al Macaque Summit, el que volíem, doncs, és, ja que les empreses movem diners, no?, doncs, poder portar en una causa. Aquest any vam decidir, doncs, a l'associació AFANOC, que és per, per al càncer
9: càncer infantil,
8: doncs, poder donar, doncs, tota la recaudació d'entrades.
9: Uau, que interessant. Serà el 7 d'octubre, quan deia la Laura, eh? Laura, perdona, que jo tinc tendència a tallar-vos sempre, perdoneu, eh? No, tinc beborrea verbal i a vegades em costa no parlar i ficar cullerada, eh? És un acte que es podrà terme, això, el 7 d'octubre,
7: amb ponents molt interessants, oi?
8: Sí, correcte. És el 7 d'octubre. Justament es fa al Teatre Joan Colet, que és allà mateix on està el pavelló del hoquei, recentment hem parlat. Venen ponents del nivell, com Pablo Soto, director d'Aia de Vodafone. També ve Josep Casas d'Innovació de CaixaBank. També tenim de Google Carolina Escribano. També tenim a Pedro Rojas per part de Pimec, que ens parlarà d'ahir aplicada a màrqueting. I per últim, jo crec que el més important, no?, que aquest any volíem portar la part de sector d'ahir, la part legal, no?, que jo crec que hem de conscienciar molt bé, no?, que la intel·ligència artificial està aquí, tots fem servir intel·ligència artificial, però hem de fer servir amb cap, no? Llavors hem portat l'empresa Conversia, que es dedica, entre altres, a protecció de dades i també tota la part legal de la intel·ligència artificial, i ens parlarà d'una xerrada en aquest aspecte.
9: Interessant. Per què quan sentim a parlar d'intel·ligència artificial se'ns posen els punts d'alerta, em sembla? Primer era, ens traurà la feina, ara és ja, acabarà amb el món. No? També aquest darrer debat polític internacional i mundial que va haver-hi no fa gaire, no?, amb aquesta guerra entre Xina i Estats Units i qui lidera, no?, aquesta tecnologia, però jo crec que s'està percebent una mica de manera una mica amb por, no?, una mica negativa. Xavi, sí o no?
8: Sí, m'agrada que mencionis això perquè, bueno, abans parlava amb ella i clar, jo li deia que tenim un cas d'èxit dintre de Macaque Consulting. Nosaltres treballem amb l'empresa Top Doctors, que es dedica al sector salut, i tenim un cas d'èxit amb ells molt, molt fort. Seré bastant breu, no?, però al final va contra això, no? La gent té por, no?, de que se li tregui al lloc de treball.
9: Clar.
8: Però després en genera d'altres, no?
9: Sí.
8: Aquest cas d'èxit genera... aquesta eina que vam generar, pues, treballa com 80 auditors, no?, dintre de Top Doctors, no?, que és un estalvi d'uns 2 milions d'euros, vale? És el millor, és el cas d'èxit més fort que tenim.
9: Val.
8: La IA que us menciono costa alrededor d'uns 18.000 euros a l'any, com podeu veure, és un estalvi considerable. Ells tenien aquí 6 auditors aquí a Espanya, no?, i es va reduir a 2, no? Estem parlant, val, de reducció de feina, sí, no? Però clar, va crear 20 llocs de treball a call center. Per què? Perquè ells, aquesta eina serveix per treure leads de doctors, no? Aquests es diu Top Doctor justament perquè per la paraula top auditen, no?, els doctors, no tothom pot estar en aquesta eina, i ells treien de mitja, doncs, uns 8 leads diaris, no? Amb la nostra eina, no?, la que van construir junt amb ells, ara se'n fan més de 100 al dia. Clar, ha tingut un impacte brutal i clar, ha vingut, hem de tindre por, no. El que sí que ens hem d'adaptar, no?, i ens hem de ficar amb l'intel·ligència artificial, clar, però sempre en cap.
9: Sí, sí, clar, és això. Ens hem d'adaptar, però sobretot crec que ara estem en aquell moment que és la informació, no? És a dir, intentar explicar, que crec que no és fàcil, eh? Pels que ja enteneu i que la treballeu habitualment, no és fàcil explicar, perquè també té tendència a generalitzar el que és la intel·ligència artificial, i té moltes capes, no?, la intel·ligència artificial. I suposo que és aquest procés, o aquesta feinada que teniu vosaltres, que és intentar explicar-ho, intentar extreure els beneficis i la part positiva de la intel·ligència artificial, oi?
8: Sí, de fet la intel·ligència artificial fa molts anys que existeix. El problema és el boom que ha donat, no? Aquests xats GPTs, Clouds, Gemini, sí, no? Fa 4 anys, no?, que estem vivint en un món d'intel·ligència artificial progenerativa, no? Però ja fa molt de temps que existeix el machine learning o existeix altres tipus com el computer vision, no?, que ho fan servir moltes fàbriques, no?, a dia d'avui.
9: Sí.
8: Llavors, la intel·ligència artificial, el que sí que vull dir és que no és un xat, ni perquè tothom el concebeix com això.
9: No.
8: sobretot on l'hem d'aplicar primerament, hem de trastejar amb ella, no?, per comprendre-la una mica, però sobretot, això és per totes les empreses, no?, que sobretot la utilitzin amb els seus processos interns abans d'aplicar-ho amb un client directe, no?, on pugui tindre un impacte negatiu.
9: Sí, sí, sí, sí. Perquè vull dir així, a nivell de peu de carrer, d'aquí, que nosaltres ho podem entendre, o que treballeu vosaltres des de Macaque, per què s'ha servit avui en dia? És a dir, quin és el màxim recurs avui en dia que es pot aplicar a la intel·ligència artificial en un empresarial i que s'estigui aplicant, ara?
8: Sí.
9: Xavi?
8: Bueno, es pot fer servir per moltíssimes coses, no? Però sobretot, per exemple, bueno, el més típic, no? Jo, ja a dia d'avui, jo crec que molt poca gent ja escriu correus, no? Jo a dia d'avui, doncs, tots els correus que rebo, doncs, hi ha molta IA pel mig, no?
9: Sí.
8: Jo sí que us dic, no?, que editareu una mica, no?, que ja té males pràctiques la intel·ligència artificial, com fica molts guions, no?, o sempre intenta respondre't a lo que diu sense d'una manera natural, no? La IA l'hem de prontejar, no?, que es diu el prompting, no és més que interactuar amb la IA, ensenyar-la, no? Però serveix sobretot, pues, per això, per optimitzar, generar documents... des de, doncs mira, fixeu-vos, no?, el cas de Top Doctors, un treball que feien redundant, un auditor s'avorria molt treballant a Top Doctors, no?, perquè sempre era el mateix, m'anava cap a la base de dades dels doctors, m'anava al CRM, ostres, aquest doctor el tinc que tornar a buscar-ne un de nou, no?, vinga, ara passem el procés, i quants articles... Clar, era un procés molt repetitiu, on una persona doncs no se sent... contenta, no?, amb el seu treball. Ara aquesta persona és feliç perquè ho llença i té tot el rato leads, aquests leads que li generen aquest tipus de persones generen comissió, no? Doncs, ostres, estan comissionant una eina que els ha ficat l'empresa, són més feliços, no? Llavors, la hi ha arribat per quedar-se. També hi ha el tema de la veu, no? A mi, si em truca una IA al moment, la penjo. Però és diferent que us diguin el dentista Josep us truca i sabeu que us té que trucar i us té que agendar una cita. A tu t'és igual que et truqui una IA. Per què? Perquè saps que t'han que trucar per agendar una cita, no?
9: Clar,
8: hi ha certs punts, no?, que hem de veure a on, no? Però jo sobretot dic en processos interns, en tot el que és un procés repetitiu, que és molt avorrit, normalment la intel·ligència artificial pot tindre un punt de...
9: Avui en dia qualsevol empresa, nosaltres sempre aquí intentem emmarcar-nos amb aquesta proximitat que tenim, que és, no?, la petita, la mitjana empresa. És a dir, avui en dia qualsevol empresa del nostre entorn ja pot aplicar la intel·ligència artificial, no?, que ja no és una cosa de les grans empreses internacionals ni les grans marques, no?, sinó que avui en dia ja és útil per qualsevol empresa, per molt petita que sigui.
8: Sí, sí, totalment. Aviam, nosaltres des de Macaque Consulting, sí, és cert que treballem amb grans empreses, per sort o per desgràcia, no? Estem vivint un creixement molt, molt gran, però sí, tota empresa pot fer-ho. Jo sempre diria que nosaltres tenim dintre de Macaque Consulting un servei que es diu auditories, no? Aquestes auditories hi ha diversos nivells, i el primer de tots, el nivell zero, que nosaltres diem, és el de descobriment. Això és el que tenen que començar a fer les empreses, no?
9: Val.
8: Per què tinc que redactar un correu on abans tardava 10 minuts, on potser cometia faltes, quan ara m'ho pot fer una intel·ligència artificial? Serà el mateix,
9: si l'educo.
8: Com té que ser, al final faré un correu perfecte, no? I el tindré escrit en un minut, no?
9: Clar.
8: Aquí ja tens un estalvi de temps, no?, on pots dedicar el temps a una altra cosa.
9: Sí. També comentaves el tema robòtica, que suposo que és una mica el pas 2, no?, de l'intel·ligència artificial, no?, que ara mateix, físicament, el que dius tu, a vegades la intuïm o la veiem com un xat, i ja està. I a vegades... No, potser emmirallats amb el cinema, amb Skynet i aquestes coses, que és allò quan la intel·ligència artificial sigui corpòria, no?, sigui a través de, no?, d'un robot, d'un humanoide, i sembla que tot va cap aquí, també, no?, i per l'aposta que feu des de vosaltres, també començar ja a trastejar i a començar a parlar de robòtica.
8: Sí, justament és el que mencionava, nosaltres estem ara buscant una oficina, no?, més gran, de 2 o 3 plantes, justament per poder fer aquest showroom, no?, perquè al final al client li tens que ensenyar, no?, el robot en persona, llavors, clar, els robots es tenen que emmagatzemar, no?, necessites un espai bastant gran. El tema dels robots, aviam, aquí per sort o per desgràcia, no?, jo diria que per sort, no?, tenim, podríem dir, les lleis més estrictes, no?, sí, quan a compliance, quan compleixes aquí, normalment acabes complint amb els altres països, no? en quant als robots, per nosaltres és bueno, és la nostra passió, no?
9: Sí?
8: Però ara mateix nosaltres vam fer un viatge a Xina fa a principis d'any, no? On vam poder veure, no? Doncs diferents empreses, no? Que es dediquen a robòtica, entre elles Unitree. Unitree és l'empresa més coneguda, no? Que és aquest gosset o els humanoides aquests que ballen, on surti Got Talent, no?
9: I que els peguen.
8: Però allà a Xina, no, ens vas donar compte, no, que primer no tenen tanta llei, no, com aquí tenim nosaltres, però pots veure coses, no? Per exemple, aquest gosset que veiem, que tothom diria que no pot fer res per nosaltres, és un robot que pot carregar cargues, no? De gran pes. Després també és un robot que s'utilitza per apagar incendis. Clar, aquí hi ha un altre cop tornem a entrar en el lloc de treball, no? Però perquè amb un incendi es té que jugar la vida un humà, quan pot haver un robot que apagui foc i no passaria res, no?
9: Sí.
8: Són línies, no?, delicades, no? Però penso que està bé, no? Vull dir que no tingui que perdre un humà una vida, no?, en un incendi, per exemple.
9: Vale, i tant. Clar, és que no cobríem mai, eh?
8: No.
9: Tu has parlat d'aquestes línies vermelles, que n'hi ha moltíssimes, sincerament, que una mica el debat que hi ha ara, també, no?, aquest debat a nivell internacional i mundial, però també jo penso que del nostre entorn, no?, de cap on anirà, què passarà, què farem, què deixarem de fer. I, de fet, hi tornem ara el dia 7, perdona, que justament el que fareu és una mica respondre moltes d'aquestes preguntes amb els ponents, amb tot allò que heu preparat a nivell empresarial. És clar, és el vostre ram, i el que tractareu són aquestes qüestions a nivell empresarial, eh? Per això que una mica animem a empresaris, a gent interessada que vingui, perquè encara es poden inscriure, oi? Encara hi ha temps d'inscriure's.
8: Sí, aviam, nosaltres tot el Summit, no? O sigui, és un event que fem sobretot per compartir tecnologia. Òbviament està molt enfocat per al món empresarial, no? Però jo crec que la petita empresa, inclús els autònoms, és un bon moment perquè hi vagin, perquè descobriran què fan els grans del sector, no? Què estan fent, com apliquen la intel·ligència artificial al negoci, no? Al final tots ens fixem en els grans, no? I crec que és un bon moment perquè vinguin, aprenguin, també poden fer descobriment, no? De ostres, per què apliquen la intel·ligència artificial? Clar, els hi pot donar molta idea com fer-ho al seu negoci. I sobretot hi ha la part legal, que penso que aquest any la part legal és molt important, perquè es conscienciïn de que no tot val, val? I després hi ha una taula rodona on l'any passat vam tindre que frenar, no?, la ronda de preguntes, perquè va ser molt, molt, molt interactiva. Hauria acabat el Summit a les 5 de la tarda, no? I bueno, jo animo, no, a tothom que vingui, perquè inclús vam tindre estudiants, que van vindre interessats i s'ho van passar bé, van aprendre molt, i penso que això ho fem de tot cor, no?
9: Al final,
8: tot aquest event és per compartir tecnologia, que és el que més ens agrada.
9: I des de comarques, que trobo molt interessant, perdona, i des de comarques. Digues, Laura, perdona.
7: No, volia dir que, a més, aquest any li heu volgut donar una dimensió solidària, no?
8: Hem volgut donar una dimensió solidària. Nosaltres, com hem dit, no?, el Macaque Summit neix per compartir tecnologia, però com sabem que les empreses, no, doncs acaben movent també diners, i els diners poden servir, no, doncs per causes, pues, solidàries, no? Vam pensar que cada any podríem portar una associació diferent, i que cada any, doncs, l'associació quedi, doncs ajudada. A més, no, els hi donem una visibilitat la més alta que podem donar-los, i també els hi donem també allà un stand, no, en aquest cas és a FANOC, no, que és per al càncer d'infants, no, que tothom em deia, ostres, però quin és el target si és tecnologia, si càncer, no? No queda associat, doncs sí. A més, nosaltres cada any, bueno, l'any passat ja vam fer-ho, no? Demostrem possibilitats amb intel·ligència artificial. Aquest any portem un vídeo sorpresa, no?, que també fet completament amb intel·ligència artificial, però per conscienciar pel càncer, no?
9: Sí.
8: Dels infants, tot el que passa a les famílies, no? I...
9: No, que sí. Tot és tecnologia, de fet. Penso jo, és a dir, que tot es pot relacionar amb la tecnologia. Jo encara avui en dia tinc l'error de dir com les noves tecnologies. No, ja no són noves tecnologies, són les tecnologies, per això vull dir que és obvi que també pot encabir una causa solidària, sempre.
8: Sí, nosaltres, a més, pensem que hem de portar la societat, no? I penso que nosaltres hem pensat que d'aquesta manera, doncs, fiquem una petita goteta dintre d'aquest mar tan gran, no?
9: Clar.
8: Però pensem que que ajudem, no? Sí, llavors, sí. Clar, al ser solidari, doncs, al final també, doncs, la gent, tot el que és el programa del Summit, no?, amb ponents del nivell, més aquest impacte social, més després que també hi ha dos passes de networking molt importants on les empreses poden fer networking, no?, són 20 minuts a mig matí i després a final del dia hi ha un catering, no?, per menjar, on poden disfrutar, sí, sí, sí, de l'última sessió de networking.
9: A més, també aquestes sessions són uns punts molt xulos de manera distesa, no?, de fer contactes, networking, no?, que es diu en el món emprenedor. És un dia excel·lent, per trobar-se molta gent, per conèixer gent, per repartir alguna targeta. No sé si encara reparteixen targetes al món empresarial, sí? Per repartir alguna targeta o QRs o el que vulguin. No? És un bon dia, també, per això, no? Però, bueno, per extendre una mica la xarxa de contactes, no?
8: Sí, sí. Bueno, el tema de les targetes, que diuen que és algo molt tradicional, però jo crec que tots els empresaris esperem, no?, tindre-les, sí? I les fem i les seguim fent. Hi ha empresaris, no?, que et diuen a vegades ui, això és molt tradicional, però és que...
9: Clar, sí.
8: No? I segueix fent gràcia. Jo crec que és que és divertit, sí. Ens ho passem bé i molt bé. Bueno, després jo volia fer referència, no,
9: digues,
8: a les entrades.
9: Sí, sisplau.
8: Bueno, ja tenim pràcticament acabades les VIP. La gent està sent bastant solidària.
9: Vaja.
8: Que em sembla que 5 entrades, ho he mirat abans d'entrar, no sé com està ara. On les entrades generals valen 30 euros, les VIP valen 45. I tota la recaudació íntegra va per l'associació. Llavors, bueno...
9: Bé, que la gent s'animi, doncs. Si la gent busca, no?, Macaque ho trobarà de seguida,
8: sí.
9: Summit 26 Macaque ho trobaran de seguida, a través de l'Efec també ho trobaran de seguida, a través d'internet és molt fàcil fer la inscripció, que s'animi la gent. Amb tots aquests paràmetres que ara hem explicat, a nivell tecnològic, empresarial i també una mica social, que també està molt bé. Molt interessant, Xavi, de veritat,
8: Moltes gràcies. Bueno, nosaltres al final estem aquí, qui ens vulgui conèixer, doncs estem allà al port de Segur de Calafell.
9: Molt bé.
8: I això, aquí,
9: I que us coneguin.
8: Moltes gràcies per haver-nos...
9: I xarxes, que jo no cal ni dir-les, també, suposo que ho veieu.
5: Propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Les notícies de la xarxa de comunicació local, aquest butlletí ja habitual i que al principi actualitzem a cada hora en punt i que a partir d'aquí ja ens porta la segona part de Calaixera. És a dir, les 10 i 4 minuts. Avui dimecres 23 de setembre, programa número 4030. Sempre gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible, per acompanyar-nos a través de tots aquests canals habituals, que ja bé prou coneixeu, a través del 107.1 de l'FM, principalment, sempre, a través de la ràdio, tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elvendrell.cat o a través de televisió. Però sempre ho diem, trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Al principi del programa, el sumari inicial, hem explicat que avui aniríem cap a aquest espai sobre motivació, una temporada més, un espai sobre psicologia positiva amb la Isabel Saracien. Finalment no podrem anar cap aquí, anem a altres qüestions i aprofitarem, doncs, uns punts d'agenda per una banda, iniciatives a través d'Instagram amb en Quim Valls, que de quan en quan ens acompanya, és col·laborador d'aquesta casa. I té un perfil d'Instagram on parla de llibres, de literatura. Doncs a partir d'aquí ha començat una nova iniciativa repartint llibres en diferents ciutats i municipis del municipi, de la comarca. I parlarem amb ell, justament, d'aquesta iniciativa. I a banda, també això, l'agenda, aquest dissabte, arriba la 14a edició del Festival de Cultura Urbana del Vendrell. És un esdeveniment importantíssim en aquest aspecte, en aquesta cultura urbana. A nivell nacional, internacional, poca broma. Parlarem amb un dels organitzadors d'aquestes jornades, amb en Jandro, qui ens ajudarà a conèixer no només el que ha de passar aquest mateix dissabte, sinó de què parlem quan parlem de cultura urbana. I a banda, una temporada més, això sí, ja no ho canviarem, ja ho havíem anunciat, seguim el Connecta 14, edició ràdio, és a dir, aquest espai compartit entre ràdio i televisió, des dels serveis informatius d'aquesta casa, amb l'actualitat i amb temes d'interès als municipis de la comarca. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem amb més qüestions a la tercera i última hora, amb Com arruga literària i amb participació i trucades. Així que va, seguim i continuem. Segona part, som-hi.
0: Calaixera, un programa unitat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
1: I a més, es fa molta il·lusió, perquè de quan en quan ens acompanya, cosa que ens agrada, i això, sempre li demanem i li anirem demanant que ens vagi acompanyant per parlar de llibres, de lectura i, sobretot, del foment dels llibres i de la lectura a través de xarxes socials, a través d'Instagram, sobretot. És el Quim, aka el profe. Com estàs?
2: Estic molt bé, Pere, contentíssim de poder estar aquí, perquè és veritat, m'encanta també poder venir i tenir aquest espai i tenir una conversa distesa sobre una cosa tan xula com és la literatura.
1: I tant que sí. A més, amb aquesta idea que tens tu, que ets professor, sempre ho recordem.
2: Sí.
1: Ets filòleg, de fet.
2: Oh, i tant.
1: I la intenció sempre ha partit de la divulgació, no?, del món dels llibres, de la lectura, d'agafar el gustet, agafar un llibre i a llegir, a través de les xarxes Instagram, que potser està plena com de vanitats, no?, però també es poden explicar coses xules.
2: Sí, de fet, perquè la meva concepció és com tot el contrari a l'elitisme en la literatura. O sigui, hi ha com dos tipus de filòleg. El filòleg superrepel·lent, que buscarà el purisme absolut, sí. I jo penso en un sentit més pràctic, en què al final és bo que hi hagi tant els llibres de cànon com els llibres més senzills que puguin arribar a tothom, perquè al final d'una lectura senzilla et pot acabar sortint un superlector per tota la vida.
1: I tant.
2: I és igual de vàlid, o potser tu vols llegir un llibre en un moment vital, o a les 4 de la tarda un divendres no vols llegir el mateix que si estàs en un dia superconcentrat i vols una cosa més purista, més excel·lent, no?
1: Sí.
2: Així que tot té el seu moment i la literatura és per gaudir, sobretot.
1: Sí, jo penso que sí. Jo crec que sí. De fet, t'he anat seguint la pista. Perquè ja vam parlar, hem anat parlant amb tu, però de les primeres converses que vam mantenir, abans d'altres col·laboracions que vas tenir en aquesta casa, com a jove millennial, hauríem de canviar ja, perquè la cosa ha canviat, entre millennials, sí. Generació Z...
2: Ara ja soc Z, abans era com que estava allà, ara soc gent Z, però
1: ja bueno. Vam conèixer així, i després ja vam conèixer que havies començat aquest perfil d'Instagram, sobretot AKL Profe, que la gent et segueixi, i mica en mica... Has anat augmentant seguidors... Ara hi ha més de 2.000, ja.
2: Sí, i ha sigut com molt boig en l'últim mes que vaig començar a fer una iniciativa una mica diferent. Suposo que ja en parlarem, que és que vaig deixant llibres per diferents llocs de pobles. Evidentment, he fet el Vendrell ara. I això és com que m'ha donat una visibilitat que jo no m'esperava que tingués tant d'èxit, aquest vídeo.
1: Però clar, de fet, és com una interacció, és com un joc que fas, no?
2: Sí.
1: Anava a dir els lectors, no com amb els espectadors...
2: Sí, clar, jo jugo amb el fet de no tenir recursos, no, el fet de democratitzar-ho tot, que això també ho té internet, i és que jo el que faig és que en el moment exacte en què deixo el llibre, pujo una història a Instagram, d'aquestes que duren 24 hores, on posa aquest llibre es queda a tal plaça. Doncs vaig a una altra plaça, a un altre lloc, deixo el llibre i al moment, o sigui, jo no me'n vaig fins que veig que s'ha pujat la foto.
1: Val.
2: Per tant, és com que la persona que estigui atenta, jo he avisat abans que començaré el joc i la gent pot jugar a buscar els llibres.
1: Val.
2: I de fet, hi ha gent que em contacta i m'ha escrit o per comentaris o per missatge privat i em diuen, ei, he trobat tal llibre, gràcies. I això és molt xulo. I doncs després està el que quan passen unes quantes hores, jo ja he arribat a casa meva, estic tranquil, i edito i pujo el vídeo final. Però tot el procés és com un format híbrid entre la part que pots fer en directe i la part que tu ja veus
1: el
2: programa sencer.
1: És això, suposo que aquesta interacció gairebé en directe amb els seguidors, clar, és molt atractiva per ells, no? Que et segueixen, és molt xulo això d'anar a buscar on has deixat el llibre, no?
2: Vaig pensar, ostres, un dia passejant per una ciutat em vaig trobar que hi havia un llibre, un banc, i no posava res, no? I també parlant amb els pares és com que fa temps es feia això de que tu deixaves un llibre a un lloc i doncs venia una altra persona i es recollia un altre.
1: Sí.
2: I jo que tinc tantíssims llibres a casa que ja no em caben, va ser com, ostres, doncs jo els dono directament. I deixo el llibre, però sempre amb una targeteta escrita per mi a mà, que crec que queda més personal, on poso aquest llibre és un clàssic o és un llibre infantil o tracta de tal cosa. Si t'agrada te'l pots quedar, te'l regalo. I si vols, comparteixo amb mi a les xarxes.
1: Val.
2: I fas aquest... Crec que és crear un vincle i fas comunitat, no? És maco.
1: Sí. Has fet ja diferents ciutats, entre elles, com deies, el Vendrell, que de fet és l'última que tens publicada a data d'avui, eh?
2: Fa, potser, crec que ho vaig pujar fa una setmana, una setmana i un dia. Ha sigut el meu, crec que històricament és el vídeo que més ho ha rebentat.
1: Sí?
2: I estic molt feliç perquè, home, doncs sent d'aquí, sent de la zona i havent interactuat sempre tant amb tot aquest medi al poble, em feia especial il·lusió. I, de fet, una cosa que he volgut fer al vídeo és treure com llocs que jo conec molt i que a mi m'agraden i que em semblen macos de Vendrell. I això és el que estic intentant fer amb altres pobles, no? Doncs vaig fer també, per exemple, a Tarragona, o Sabadell, o Roda de Barà, o Vilanova, i és com buscar llocs que a mi em semblen macos, o després ja, quan ja no sé què més fer, doncs busco algun lloc que sigui molt fàcil de reconèixer perquè la gent pugui jugar a trobar.
1: Sí. Aquí el Vendrell va ser Plaça Vella, Placeta del Carrer Major...
2: Exacte, que és la Pintada.
1: És la Pisés, la que tots coneixem, i el carrer Quatrefons, la plaça Quatrefons.
2: I vaig acabar a la Nova, com no pot ser d'una altra manera, al costat de Pau Casals.
1: Molt bé. I la tria dels llibres també... No és aleatòria, també és una tria molt pensada, no? Suposo, Quim?
2: Intento. O sigui, jo tinc diverses col·leccions senceres de llibres que tinc i ma mare ja era com en plan, fem alguna cosa amb aquests llibres, la meva dona també en plan, aquí ja no hi cap mal més, i jo selecciono, i sí que és veritat que si hi ha algun lloc molt concret, per exemple, a la Plaça Pintada, jo li dic així directament, tu mira, és el que hi ha. A la Plaça Pintada hi ha els castellers, que és una icona d'identitat. Jo allà no podia deixar un llibre en castellà. Havia de ser un llibre en català, no? Així que sí que m'ho intento pensar una miqueta.
1: Va, està bé, està bé. Clar, aquesta quantitat de llibres que tu tens, bueno, això, no?, del teu dia a dia, suposo, com a professor, com a lector, i també en col·laboracions que vas tenint amb editorials i tot això, no, Quim?
2: Sí, el que fins ara jo, els llibres que m'han enviat editorials, com a tal que jo els he rebut gratis, no n'he donat cap.
1: Val.
2: Sí, tots són llibres o que jo tenia a casa, històricament, o que els he comprat i pagat jo.
1: D'acord.
2: Perquè em semblava lleig que una cosa que, no sé...
1: Bueno...
2: Mira, m'he volgut curar en salut, he volgut ser prudent...
1: Sí, i... però bé, igualment també és una certa promoció del llibre, de l'editorial,
2: sí.
1: No? També.
2: Però, veus, jo ho avisaria abans a l'editorial, diria, ja. Ei, us sembla bé que faci això amb aquest llibre? Perquè jo sé que me l'envien perquè me'l llegeixi i el comenti, no?, segurament. Va. I és veritat, puc fer el que vulgui, però prefereixo ser prudent.
1: Clar, però que això, aquesta relació amb les editorials, el món literari, les xarxes... Bé, és un bon biomi, no? O què? O és complicat?
2: A mi, la veritat és que m'ha donat la vida, o sigui, perquè al final, jo mai m'hauria imaginat fa 5 anys que jo, per exemple, aniria al còctel de Penguin Random House o que em donarien tots els llibres que jo volgués per llegir, només amb un missatge o inclús arribar un dia a casa i trobar-me allà un paquet sorpresa amb un llibre perquè ja em coneixen, saben els meus gustos i saben que em poden agradar certes coses. I per mi això és increïble perquè és com ser un minifamós de llibres, no? Que realment la repercussió és petita perquè és un sector de nínxol, no? Que tampoc atrapa tanta gent com si jo fes un altre vídeo, jo què sé, de menjar o de moda, però que crea una comunitat que està molt unida i hi ha molt bona relació amb editorials, amb llibreries i amb la resta de lectors.
1: Sí, sí. És cert, que els lectors són molt lectors, no sé com dir-ho, no?
2: Oh,
1: els que realment... Jo no sé si m'hi podria afegir, els que us agrada llegir...
2: Segur que sí.
1: Sí, potser no les vostres magnituds, però sí, és això, que realment us agrada llegir, no pareu d'anar, no?, a llibreries, a visitar-les, a mirar, a investigar, no?, anar a presentacions,
2: sí.
1: Anar a signatures, a consumir, no?, contingut de llibres.
2: Hi ha molta gent que diu que hi ha dos aficions diferents. Una és llegir, llibres, i l'altre és comprar-los. Perquè, inclús com a objecte, no, a tu t'agrada i et dona una satisfacció tenir-lo.
1: Sí.
2: És com aquell llibre que saps que t'ha agradat tant que dius, ostres, aquest no el deixo a ningú o no el dono a ningú, no, perquè el tens allà com una cosa sagrada.
1: Clar.
2: Que sempre ha sigut així històricament, el llibre, com una cosa de...
1: Sí.
2: Se li donava un valor.
1: Clar. I té molt de mèrit, eh? Perquè, escolta, més això, el món d'internet, que està marcat, ho deies abans, per temes visuals. No? O sigui que, bé, mira, no sé tan extremista, però sí que està dominat això per gastronomia, no?
2: Que a mi m'encanta, eh?
1: Sí, però potser també ja potser una mica ja, mira, em bafa ja amb aquests termes gastronòmics, no? A vegades, ostres, jo crec que potser se'n fa un gra massa. I també el que es fa un gra massa és la promoció de llocs, no? De, hola, hemos venido hasta aquí para probar la hamburguesa de no sé què. Aquest tipus de vídeos, no?
2: Què t'he de dir? Però jo aquí, per exemple, no podria criticar, no. Perquè jo sóc el primer que ara m'han pagat una col·laboració pagada i l'he feta, perquè mira, aquí tots vivim com podem.
1: D'acord.
2: Però sí que entenc que al final amb el món dels llibres, no, com és una cosa que ha començat potser més tard i que interessa potser una quantitat més petita de gent, sembla com es veu més exòtic o que trenca, no, amb una norma.
1: Però, bueno, això tu, segurament ells t'ho han proposat perquè et coneixen o t'han vist,
2: sí.
1: O us heu trobat, és a dir, no vas tu allà a la FNAC, que sé que són patrocinadors teus, que vas allà, agafes un llibre, els dius, mira, te pago con el vídeo que te voy a hacer, no? Saps què vull dir?
2: No, sí que jo, mira, mamarracho però buen muchacho, jo sóc molt de fer propostes, o sigui, en aquest cas... Em poden proposar coses, però també hi ha vegades que jo, per exemple, veig que surt un llibre concret que a mi m'interessa molt i els hi pregunto, ei, si me'l voleu enviar, a mi m'interessa i ja sabeu que faré una ressenya.
1: Va, això està bé.
2: Ara, faré una ressenya, però a mi ningú m'ha dit què de dir.
1: Clar, si és bona o dolenta, no?
2: Sí.
1: Si t'ha agradat o no t'ha agradat.
2: O sigui, jo sempre sóc lliure de dir-ho. Va haver una editorial que em va dir... No pots dir això, no pots dir l'altre, i vaig dir, mira, doncs no m'interessa, queda't el llibre i ja me'l compraré jo si vull.
1: Doncs està bé. Escolta, tornant a aquests llibres repartits per ciutats, el proper podem saber? El pots... O no? O vols guardar-ho?
2: Mira, sí que us puc dir que no serà província de Tarragona.
1: Val.
2: Perquè ara els dos últims han sigut província de Tarragona i, per tant, vull tornar a canviar i anar-me a algun lloc, potser de Barcelona.
3: D'acord.
2: Província de Barcelona té punts.
3: Doncs vinga. Aca el profe a través d'Instagram, però també...
2: TikTok
3: fas alguna cosa,
2: i
3: no?
2: YouTube.
3: I YouTube. Val.
2: Però el principal és Instagram.
3: És Instagram, doncs. Amb aquest perfil, Aca el profe, tal com sona. Aca el profe, sisplau, seguiu-lo i esteu pendents de on va portar aquests llibres, i si sou ràpids i els aneu a buscar, els podeu aconseguir de manera gratuïta, per suposat.
2: Sí.
3: Quim, gràcies per venir altra vegada, de veritat.
2: A tu, Pere, sí, sempre és un plaer, o sigui...
3: D'aquí res ens tornem a trobar altra vegada, no, si et sembla?
2: Quan vulguis.
3: Sí? Gràcies. Que vagi bé.
2: Adéu.
0: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
5: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
6: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I
0: stopped being so happy that day I started to quit all my dreams. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. La Calaixera, un programa unicap de tot.
7: Sé que provoco morbo máximo cuando vuelvo al ejercicio con un clásico.
3: Proposta sempre interessant, les propostes que anem triant i anem explicant, sempre intentem que siguin interessants, i ho són sens dubte. Però aquesta és molt especial, perquè potser jo crec que no és una de les temàtiques més conegudes, i ara acabarem d'aprofundir la importància que té aquest festival, aquesta trobada d'aquest mateix dissabte, a nivell nacional, i m'atreviria a dir que inclús internacional. Estem parlant de la 14a edició del Festival de Cultura Urbana del Vendrell. Això parteix de l'Ajuntament, de la regidoria de joventut, etc. Però una mica l'alma mater o dels coordinadors d'aquesta trobada, d'aquest festival, és en Jandro, que ja ens acompanya. Jandro, com estàs?
8: Buenas, què tal? Molt bé, molt bé. Aquí estem a tope,
3: sí?
8: Ja.
3: Que bé.
8: Ja falta res.
3: Clar, és això, recta final, ja hi sereu.
8: Total.
3: I ho deia la presentació, ho deia ara, i ho torno a dir, crec que no som conscients del que és aquest festival dins el món d'un. Sí o no?
8: Sí, és important.
3: Perquè venen noms internacionals aquest dissabte aquí al Vendrell.
8: Sí, i tant.
3: I això vol dir que hi ha una repercussió fora d'aquí, oi?
8: Sí, sí, sí. Bueno, mira, lo important d'aquest event a nivell de break, parlem, el guanyador que guanya aquí al Vendrell va a una competició de les més importants del món, que es fa a Itàlia.
3: Ostres.
8: I per aquest motiu venen tota la gent d'Europa cap aquí, perquè és la qualificació d'Europa Occidental.
3: Uau.
8: Llavors, clar, això atrau a molta gent a venir.
3: Vale, sí, sí, sí. Ara ho comencem a entendre, una mica, tot i que en teníem consciència, perquè a nivell informatiu sí que ho hem anat explicant, però crec que no acabem d'aprofundir, o no acabem, mira, ho diré així, no acabem de donar la importància que té aquest festival aquí al Vendrell, això, amb aquesta repercussió que té a nivell internacional, eh?
8: Sí, bueno, el nostre món ja se sap que és un món que sempre ha sigut una mica del carrer, una mica ocult, no? I la gent de peu, diguem-ho així, doncs no sap molt d'això, però bueno, Mira, el Vendrell és un exemple de que si es va fent amb ganes i amb els anys va millorant, la gent sempre ho va acceptant millor.
3: Clar.
8: I cada any anem millorant, la gent li agrada més i ara és un festival ja superguai amb totes les lletres.
3: Sí. Allò, cultura en majúscules, cultura urbana, que té aquesta connotació, això, no? De carrer, popular, que això no hi creu ni qualitat ni importància, encara que sigui urbana i popular.
8: Així ho crec jo també.
3: Ans al contrari. És la 14a edició. Clar, aquests 14 anys i abans ja han passat moltes coses. El festival ha anat canviant de lloc, d'ubicació, d'intencions, d'objectius. Ara podríem dir que el que busca, el que potencia és el ball, la música i el graffiti, no? En certa manera són aquests tres peus, no?
8: Bueno, fent-ho així molt ràpid, el hip-hop, que és la nostra cultura, no?
3: Sí.
8: Té quatre braços, sí? Té més, però bueno, no profunditzem. Seria el DJ, que és el que punxa la música, no? Tenim els que canten, que serien en aquest cas els raperos o els presentadors, com el que faig jo dissabte, que no canto, però moca la gent.
3: Dinamitzes.
8: Exacte. Sí. Després tenim els ballarins, no? Que serien els b-boys i les b-girls, en aquest cas, sí? I després tenim els, bueno, això, els grafiteros, que són els que pinten. Llavors, nosaltres sempre volem, des del primer any, dinamitzar tots els braços de la nostra cultura. Per això, el dissabte podràs veure tant ballarins com cantants, com gent pintant al club d'esports, com els DJs posant la música.
3: Va.
8: O sigui que volem sempre que sigui algú complet, on tothom tingui cabuda, que no sigui només ball a tope o només grafiti a tope, volem agafar tot el que es pugui.
3: Per això és un festival.
8: Exactament.
3: Justament es busca que sigui aquest format festival per tocar totes aquestes branques. Això, expliqueu una mica com anirà, com és el cartell d'aquest dissabte, Jandro.
8: Molt bé, doncs mira, el dimecres, això és important, mira, en primícia, per si algú vol venir, demà dimecres farem una prèvia a la plaça i farem una

0: Itàlia, que és la forta. Val. A l'acabar el ball ja començarem amb la batalla de rap, amb una particularitat, que la nostra batalla de rap no és només dir lo que sigui, sinó que posem una temàtica de fons, llavors li posem una mica més de dificultat a la creativitat dels cantants. I van cantant sobre una temàtica concreta. I després, tot el dia sencer, des del matí, al club d'esports, al mur del pàrquing, farem l'exposició i competició de graffiti, que aquest any m'amola molt, perquè normalment hem tingut grafiters d'alt nivell, però sempre de Catalunya, però aquest any s'ha animat molta gent de tota Espanya i ve gent de Madrid, i pot ser molt interessant aquest canvi en el graffiti.
1: I torno a dir, no sé si som conscients de la dificultat d'aquestes tècniques, totes elles, del ball, de la música, dels MCs, no? Són no?
0: Els rapers, els MCs, exactament.
1: La música, això, de debò, clar, ho dic moltes vegades, jo no, d'aquestes coses no hi domino massa, però ho trobo complicadíssim, tot plegat, qualsevol d'aquestes disciplines.
0: Sí, clar, mira, jo per exemple, que és, bueno, a mi mateix, no, tots sabem de nosaltres mateixos, pues, com a exemple meu, pues, jo porto 22 anys fent-ho, i encara queda moltíssim per aprendre, no s'acaba mai, no?
1: Sí.
0: Són disciplines molt... Que la gent a vegades pensa, no?, que potser només estem pel terra i tal, no sentem bé què fem, però sí, són disciplines realment complexes
1: I
0: dures. I sí, tenen un recorregut que costa arribar.
1: Clar, també s'ha de dir, per opinió meva, Jandro, és a dir, és obvi que li hem de donar tota la repercussió i tot el protagonisme i la importància a aquesta art i a aquesta cultura. Però sí que és cert que sigui urbana, que sigui de carrer, que tingui aquesta connotació, també ho fa molt especial, no? Perquè potser si les tanquéssim en museus, que, evidentment que tenen tota la seva cabuda, només faltaria, però si la tanquéssim únicament a museus, únicament a teatres, únicament a auditoris, no seria el mateix, potser, no?
0: Bueno, mira, jo tinc una opinió meva amb això, que hi ha gent que té la mateixa que jo en el meu mundillo, un altre potser no tant, però quan anem madurant, perquè clar, fa 15 anys tots érem molt joves el que fèiem això, però ara ja no, perquè ara ja tenim una edat tots, però continuem.
1: Sí.
0: Llavors crec que passa com tot. El futbol segurament al principi de la seva vida, no? El futbol potser ho farien uns anglesos a un carrer amb... Ves a saber què pilota, no?
1: Sí.
0: I la gent diria, què fan aquesta gent, no? No s'entendria, i ara mira el futbol el que és, no? Pues, potser això és una mica el mateix, el que passa que al ser més modern... Està neixent ara, però ara, avui en dia, tu pots veure break en molts escenaris importants, tant a París com a Moscou, com a
1: Nova York. I a les Olimpiades, no?
0: I a les Olimpiades, també, molt bé. Llavors, això demostra que al final és una cosa que té valor, que li agrada a la gent, que aporta alguna cosa a la societat, i que, bueno, no sabem cap on anirà, però sí que tens raó que el fet de ser urbà i ser de carrer li dona una essència.
1: No, sí.
0: Li dona una essència especial que espero que no s'allunyi del carrer, perquè ara s'està allunyant cada vegada més i és més professional. Però sí que a mi, personalment, que ho he viscut, m'agrada molt aquest tros de carrer que té. I molt.
1: Ja, jo penso que sí, que mai pot perdre aquesta essència, no?
0: Sí.
1: En tot, en la cultura, no?, amb la iconografia, amb l'estil, les modes, no?
0: Exactament.
1: Vull dir que està clar. Suposo que les xarxes també han ajudat, no? Perquè, clar, també és un art molt visual, el ball, la música, el graffiti, tot és molt visual, i les xarxes això ho compensa molt bé.
0: Sí, ens ha donat, suposo que com a tot, ens ha donat aquesta part de visibilitat més fàcil, més accessible. També, com passen moltes coses, ara la gent que comença, per exemple, pues, té molta informació ràpida, i abans tu anaves al carrer sí o sí per conèixer algú, llavors et relacionaves diferent, aprenies diferent, ara tot és més ràpid, no? Però bueno, suposo que passa a tots els àmbits,
1: de tot arreu.
0: I té coses bones, no tan bones, però super, super.
1: Quedem-nos amb les bones, que és això, aquesta promoció cap a aquest tipus d'art, cap a aquesta cultura, i sobretot les xarxes estan molt bé, el que vulguis, però l'important és viure-ho, conèixer-ho, que la gent s'acosti aquest dissabte a tots aquests llocs que has dit, Plaça Nova, aquestes ubicacions des de ben matí, per això, per viure-ho, i que si tenen ganes els més joves, o no tan joves, de començar a practicar, no, que ho facin. De fet, el Vendrell...
0: El Vendrell hi ha un munt de classes
1: diferents. Sí, diferents acadèmies, diferents classes, tu, de fet, ets responsable d'alguna d'elles,
0: Sí, fem classes a tots els barris de Vendrell i algun lloc on fem classes, la veritat.
1: Fantàstic.
0: Tenim gent de tot tipus d'edat, i la veritat que el Vendrell és un lloc icònic per...

0: però el breakdance, clarament, sí.
1: Doncs reivindiquem-ho, altra vegada, torno a dir, reivindiquem-ho, que no ho fem prou. Jandro, escolta, ens quedem sense temps, això sempre també és un tòpic d'aquesta casa. Gràcies per venir. Abans hem parlat off the record, i deixa'm-ho dir, així ho farem in the record, o on the record, que és que, és veritat, hem de fer algun tipus de reportatge, un programa especial, específic, allò en pes, i que reculli tota aquesta... tota aquesta cultura urbana, que allà al Vendrell, més enllà, és obvi, però bueno, hem d'escombrar cap a casa, de parlar justament com es diu aquesta cultura urbana aquí al Vendrell, a majúscules, els 365 dies de l'any.
0: Sí, us sorprendria molt, perquè al Vendrell hi ha molt nivell, hi ha gent que ha viscut aventures molt guapes a tot el món, en totes les branques del hip-hop, que això és difícil, a més... Clar, a Barcelona, que és gegant, és normal, hi ha molta gent, però al Vendrell, que és un poblet, hi ha hagut una passada.
1: Que bé, que bé, és curiós.
0: I molaria que la gent ho vegi.
1: Doncs el que deia, això ho fem in the record, és a dir, queda enregistrat i públic, que ho hem de fer algun dia, i no massa lluny d'aquí. Jandro, gràcies, una abraçada, de veritat.
0: Gràcies a tu.
1: Que vagi bé.
0: Molt bé.

0: Atención. Tenemos algo que decir con urgencia.
1: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto te de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
4: 2:15 d'11, seguim en directe, eh? Aquesta és la segona part de Calaixera avui dimecres. I a banda d'aquests temes que hem tractat ara mateix, prou interessants, pensem, anem encara més qüestions també interessants. De fet, dins i ja la programació habitual de les seccions d'aquesta casa, un espai compartit entre ràdio i televisió, en aquest cas. És el Connecta 14, un espai que elabora els serveis informatius d'aquesta casa amb la direcció i la presentació de la Sílvia Martínez sobre diferents aspectes i protagonistes dels 14 municipis de la comarca del Baix Penedès. Per començar temporada, aquesta nova temporada, també en aquesta secció, parlem d'educació i de les reivindicacions en educació.
5: Ja ens acompanya Jordi Martí, ell és professor i delegat de la CGT Ensenyament al Baix Penedès i amb ell volem parlar de com està la situació de les reivindicacions del sector de l'educació, dels docents, que va fer que comencés aquest curs amb una jornada de vaga el passat 8 de setembre. Jordi, molt bona tarda, moltes gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, bona tarda.
5: Aquest primer programa de la temporada del Connecta 14 en el que posem el focus en l'inici de curs, precisament un inici de curs que ara fa dues setmanes començava amb una jornada de vaga. En aquestes dues setmanes, què és el que ha passat? Hi ha hagut algun moviment de peces respecte al govern? Què dieu als sindicats?
6: A veure, no són dues setmanes, de fet són quatre, perquè nosaltres comencem el dia 1 de setembre, 3:30, diguem-ho així, però des que els alumnes venen sí que són aquestes dues setmanes. Què ha passat en aquestes dues setmanes? Doncs una estratègia comunicativa del govern, bàsicament, podem explicar-ho així, perquè durant tot l'estiu no hi ha hagut cap mena de contacte, tot i que es va demanar a l'acabament del curs passat, i ara doncs, ens ha sortit la consellera, el president, fent uns anuncis que són interessants, i això és important de recalcar-ho, perquè el president ha dit que, a banda d'altres coses, que destinaran el 6% del PIB a educació. Això no és una reivindicació ni de la CGT ni tan sols de la resta de sindicats. És un acord del Parlament que dues vegades es va acordar, cap de les dues vegades s'ha tirat endavant, fa més de 10 anys, i a més és una part de la LEC, de la Llei Educativa de Catalunya, de la qual s'han desenvolupat moltes parts, però aquesta en concret no. Per tant, que ara el president digui que això estaria endavant és interessant. No podem posar-nos a fer volar coloms perquè, evidentment, això és un anunci. No hi ha ni calendari, ni tan sols una reunió per tal de dir «Ei, fem això, ens assabentem d'això, com la resta de sindicats, a partir dels mitjans de comunicació». És una manera molt negativa de comunicar si vol resoldre problemes. Però, tot i així, és una valoració positiva perquè ja era hora que el 6% aparegués dintre de la boca del president. Afegeixo una cosa molt petitona. El 6% del PIB és la mitjana europea dedicada a educació. Països del nord d'Europa hi destinen el 10 i l'11%, d'acord? Però és que a Catalunya no havien passat mai del 3%. Per tant, el que estem assistint, si s'acaba produint això, seria amb una normalització del que seria la inversió dintre d'educació, que és un dels problemes més greus que té l'educació d'aquest país.
5: Un incís. El govern havia demanat als sindicats un parèntesi en les mobilitzacions i amb la previsió de que aquest curs començaria amb una jornada de vaga, com així va ser. Per què considereu que l'anunci no s'havia fet prèviament per evitar, doncs, precisament aquesta vaga?
6: Doncs precisament perquè no volien evitar aquesta vaga, senzillament volien quedar bé de cara a la premsa. I això és una, torno a dir, una mala manera de funcionar. Si tu vols solucionar un problema, el que fas és anar parlant amb qui tens el problema o amb qui has de buscar la solució i intentar buscar-la. I des de tots els sindicats se va estar demanant que al final del curs passat s'entrés un període de negociacions. Durant tot l'estiu han hagut de fer vacances perquè no hi ha hagut cap mena de contacte. I és ara, tres dies abans pràcticament d'aquesta vaga, en què tampoc públicament, tot i que va haver un contacte amb l'USTEC i amb la CGT, és a dir, dues reunions, però en aquestes reunions no es va dir això. Es va dir, després d'aquestes reunions, on es va dir, i demanem públicament que no hi hagi aquesta vaga. És una molt mala manera de comunicar. De comunicar pot ser positiva, no ho sé, no parlaré d'això, però de comunicar amb aquells en qui has d'arreglar un problema és una mala manera de fer. I crec que és això, és una qüestió de propaganda, res més que això, desgraciadament.
5: Ho valores com una bona notícia, aquest anunci, a 10 anys vista, no? Que s'anirà, no?, ampliant, no?, el PIB que es destina a educació fins a arribar a assolir aquest 6%, però una de les coses que poseu en dubte és en què s'invertiran.
6: Evidentment, perquè, clar, hem assistit els últims anys, fa 3 anys pràcticament, parlem del Baix Penedès, a la major part de centres teníem pissarres amb un projector en què, a més, a partir d'un sistema informàtic, tu podies escriure fins i tot amb el dit a la pissarra. Durant aquests últims anys s'han arribat pissarres a cada una de les aules de la comarca, però de la resta de Catalunya també. Cada pissarra va uns 4.000 euros, saps? En acabat, si el que s'han de destinar els diners és a fer inversions amb unes coses que són millores tècniques, però que no solucionen cap problema, perquè de problemes en tenim, i no era precisament el problema de les pissarres, i que el que veiem, mirant des de fora, evidentment, perquè no estic al govern, és que això l'únic que serveix és per acabar, doncs, engreixant encara més a determinades multinacionals, que són qui acaba venent aquests equips, doncs apaguem ja i deixem-ho de banda. Si els diners es destinen precisament a solucionar els problemes que tenim, aleshores, evidentment que bé. Però torno a dir, això és un anunci, no està ni calendaritzat ni explicat a les parts, és de moment un anunci, no és res més que això. Torno a dir que és positiu que l'hagin fet, però que necessitem moltes més coses perquè aquest anunci es converteixi en realitat. I un cop se converteixi en realitat, nosaltres apostem, evidentment, que aquests diners vagin destinats a l'escola pública, que és una cosa importantíssima.
5: Però dins de l'escola pública, Jordi,
6: què necessitem?
5: Exacte.
6: Doncs està molt clar, és a dir, una baixada de ràtios. I aquesta baixada de ràtios, que va ser acordada el curs passat, aquest curs no s'està produint. Aquí al Vendrell mateix tenim centres a primer d'ESO a 30 i 31 alumnes. Evidentment, amb 7, 8, 10 alumnes amb necessitats especials. Això no és allò que vam pactar el curs passat, on parlàvem de 25, per exemple. Algú que estigui escoltant, que tingui una edat, potser no tant com la meva, però una miqueta menys, dirà, si jo anava a classe i érem 40 i no passava res.
5: Això és un comentari habitual.
6: És un comentari habitual i per això vull fer incís en això. Quan aquestes persones de la meva edat que anàvem a classe, hi havia un gruix important de la població infantil que quedava exclosa de l'escola. És a dir, les persones, per exemple, que tenien dificultats visuals, que tenien algun tipus de transport de qualsevol tipus, què els hi passava? Doncs, senzillament, quan acabaven la EGB, no continuaven. I s'havia acabat el punt final de la seva vida escolar, era que ell va saber en el món de treballar, quan a vegades podien tenir interès per estudiar. Però l'escola que tenim avui, per sort, no és aquella escola. I aquesta escola el que intenta és que tothom, en funció de les seves possibilitats, però també amb l'ajuda que necessiti, doncs se'n surti. Perquè tothom se'n surti, i això és l'escola inclusiva que tant sentim anomenar, el que calen són recursos. No pots utilitzar els mateixos recursos que hi havia abans, perquè torno a dir que no han passat mai del 3%, per tal de fer una escola amb molta més atenció, sense que hi hagi professionals, és a dir, nombre de persones que atenen aquests infants que arriben a l'escola.
5: Sí, doncs ara, sobre l'escola inclusiva, sí que m'interessa saber si vosaltres sou defensors del model d'escola inclusiva, i l'únic que considereu és que fa falta dotar-la de més recursos, dotar les escoles de més recursos perquè aquesta atenció a la diversitat es produeixi d'una manera efectiva i com s'ha de produir. O seríeu més partidaris, com està deixant caure el govern en algun moment, que cal un canvi de model. Com ho veieu?
6: El model funcionaria si hi hagués recursos. I no és que ho digui jo, és que altres llocs on s'han posat aquests recursos, aquest model funciona. Aquí no som tan especials com perquè no funcioni. El que passa que des del primer dia que es va parlar d'aquest model, quan es parla no passa res, però quan es posa en pràctica i no hi ha recursos, aleshores, evidentment, fa que tot el sistema col·lapsi, perquè necessites molta més gent atenent a l'alumnat que hi ha. Aquesta gent que tens atenent l'alumnat que hi ha, aquesta gent que arriba, diguéssim, a donar suport i que no, no forma part de les plantilles anteriors, quan arriben amb unes condicions laborals pèssimes, baixíssimes. Aquest és un dels grans guanys del curs passat, per exemple. A la segona vaga, a la segona tanda de vagues, una de les coses que s'aconsegueix és que els treballadors PAE passin a cobrar un sou mínimament digne, perquè estaven amb un sou que no els permetia, si eren de Barcelona, ni llogar una habitació en un pis. A la qual cosa, a vegades, la gent parla per parlar, no? I no té idea, diguéssim, de quantitats, de les coses materials. I això ho aconseguim el curs passat, però és que això no haguéssim hagut d'aconseguir el curs passat. Això hauria hagut de venir junt amb l'escola inclusiva, per tal de que les TIS, tota la gent que forma part del món PAE, pues, haguéssim tingut una dotació mínimament digna. I el curs passat aconseguim la reclassificació, tot i que també he de dir que això no s'ha portat a terme del tot aquest curs, i això s'hauria pogut arreglar. És a dir, ara estem davant d'un panorama en què, per exemple, una treballadora TIS d'un centre que ha arribat a començament de curs perfectament podrà ser substituïda per una altra a meitat curs, perquè la reclassificació que es va fer no es va tancar del tot, i aleshores hi haurà gent encara que pot ser arribat a un centre i després arribarà una altra persona que té més nota i la substituirà. És aquesta manera que sembla que estem en un departament que improvisa permanentment.
5: Abans parlaves de... apuntaves en algun àmbit amb el tema salarial. El professorat també reclameu, doncs, que heu perdut poder adquisitiu. Parlem de tema salarial. Sí, quines són les vostres reclamacions?
6: Doncs no guanyar més diners del que haguéssim guanyat fa 20 anys si no haguéssim perdut cada any una part important de poder adquisitiu, no havent-hi una pujada de l'IPC real. No? Clar, dius, bueno, això és poquet, però això no és poquet, perquè estem parlant entre el 20 i el 25% del sou. Això és una barbaritat, no? I hi ha gent que diu, és que cobreu molt. Comparem-ho. O sigui, si cobrem molt, comparem-ho. Comparem-ho amb la resta de comunitats autònomes de Catalunya, de l'estat espanyol, que estem pràcticament al final de tot, però comparem-ho a nivell europeu, també. I comparem-ho no només amb sou final. Comparem un sou mitjà de cada estat i sou dels docents i de la resta de gent de personal educatiu, que també són PAE, que també són educadors i educadores, que també són conserges. Perquè una cosa que hem aconseguit amb aquestes vagues és que ara parlem de treballadors i treballadores d'educació i no parlem només de docents, que era una cosa que sempre teníem i que a vegades, hosti, però sí que som molta més gent. O sigui, a qualsevol centre educatiu hi ha molta altra gent que participa i que també són treballadors i treballadores del Departament d'Educació, i alguns que no ho són, nosaltres volem que ho siguin també, perquè volem estar tots del mateix conveni. El que volem, bàsicament, a nivell salarial, és no perdre poder adquisitiu. i no perdre, no perdre poder adquisitiu vol dir, senzillament, doncs, que el sou s'adecui amb aquesta pujada que no hem tingut durant tots aquests anys. No cal que sigui d'un sol cop. De fet, hem fet petites pujades. La vaga del 9 de març va aconseguir un complement d'uns 800 euros amb un sol pagament. La del 29 de maig, una pujada que en 5 anys arribaria a la pujada dels 173-174. Si atenem que aquest any hem tingut una pujada de l'IPC de 4 punts i veiem que la resta d'anys no sabem què passarà, però 4, 3, doncs tornem a estar pitjor. És a dir, primer, no haurem guanyat res, però és que abans de no guanyar res acabarem gairebé perdent-hi. Ara bé, si no haguéssim guanyat el que hem guanyat aquest curs passat amb les vagues, haguéssim perdut moltíssim més.
5: De les reivindicacions del sector, si ara haguessis d'apuntar, quina és la més urgent, què seria?
6: Jo no sé si n'hi ha una que sigui més urgent, perquè van molt totes alhora. La reducció de ràtios és un fet importantíssim, però ara, per exemple, imaginem-nos que fem una pujada mínima, no fem una inversió gran. Què es podria fer? Doncs una reducció, per exemple, una reducció de burocràcia. Això és una cosa que tots els sectors estan dient, no? I dius, i quina burocràcia teniu? Doncs bé, quan arribes al centre el dia 1 de setembre, fins que no arribem els alumnes el dia 8 o el dia 10 o el dia 11 o el dia 12, comences a fer una cosa que són programacions, un munt de papers, una paperassa immensa, que parlessi de clar. A mi m'agradaria saber per a què serveix. Seria fàcilment reduïble i no passaria res, perquè tot aquest paperassa que fem no la mira mai ningú. No la mira mai ningú perquè necessitarien un exèrcit de gent per tal de mirar aquesta paperassa. Per tant, això seria una cosa fàcil de solucionar. Dic que no és la principal, eh? Torno a dir que una de les principals és la baixada de ràtios. La baixada de ràtios s'arregla d'una forma ben clara, posant més personal. I després diuen, sí, més personal, però ara hem arribat que aquest centre està col·lapsat, és a dir, està ple del tot. Doncs resulta que aquest departament d'educació durant anys va construir edificis. I ara fa uns anys, fa bastants anys, que gairebé no construeix res. Doncs jo crec que s'ha de construir. El Departament d'Educació, si puja els diners d'inversió i arriba amb aquest 6%, mentre està pujant, una de les feines que té és construir espais educatius. Perquè l'alternativa a això és passar diners a empreses públiques, perdó, privades, que es diuen escoles concertades. I això, doncs, durant uns anys s'ha fet, però potser ja n'hi ha prou. I posem els diners a la pública construint també edificis públics.
5: Un dels arguments que es posa sobre la taula és aquesta previsió de baixada de natalitat. No previsió, sinó la baixada de natalitat real, que és un fet, que és constatable, i que clar, ja són alumnes que ja estan en l'etapa de primària, i alguns comencen a arribar a la secundària, però, esclar, el Baix Penedès és una comarca que no para de créixer demogràficament. El tema de les ràtios, com afecta la matrícula viva, perquè aquí contínuament arriben famílies i arriben nous alumnes durant tot el curs.
6: Doncs, evidentment, si tu el que vols és tenir una educació de qualitat, el que fas és dotar encara més els espais on hi ha aquesta arribada. En canvi, aquí, l'explicació general de qui, d'alguna manera, fa de cap, no?, d'educació en aquesta zona, doncs és la mateixa exactament que la d'altres llocs on aquesta baixada de natalitat, diguéssim, se nota, no? D'altres zones, com per exemple el Priorat, on no es nota perquè no hi hagi arribada de gent, sinó perquè la població precisament s'està reduint, no? Doncs ens hem d'aclarir, és a dir, potser a altres llocs no cal, però aquí continua calent, diguéssim, una inversió més important, i aquesta inversió més important desgraciadament no hi és. El que no pot ser és que tinguem 100 i destinem 50 a l'escola pública i 50 a l'escola privada concertada. Dic privada concertada perquè amb aquesta paraula concertada ens hem oblidat que l'escola concertada és una escola privada. És una escola privada pagada amb diners públics. Doncs bé, s'ha pagat durant molt temps amb una explicació que era que no hi havia prou diners per construir tants edificis i tants equipaments com calia. Molt bé, però si s'està reduint, el que cal ara és apostar fort per la pública, reduir ràtios, que és una cosa que he dit abans, és a dir, apliquem això que es va pactar l'any passat, arribar a 25 a l'ESO. Doncs bé, no podem estar a 30 o 31, que és el que estem en aquesta comarca. Doncs fem-ho, perquè això és possible fer-ho.
5: quins seran els propers passos, si més no, des del sindicat que representes, la CGT, hi ha alguna previsió, noves mobilitzacions, jornades de vaga, de què depèn que en convoqueu de noves o que no?
6: Doncs bàsicament depèn de la mobilització que hi ha hagut i que hi haurà. Durant aquest període de vagues el que ha passat és que a bona part dels centres s'han constituït assemblees de centre. En alguns centres ja els tenim d'abans, però en molts centres s'han constituït assemblees de centre. Aquestes assemblees de centre, a final del curs passat, van coordinar-se entre elles i van acabar creant una cosa que és l'Assemblea General de Catalunya. Aquesta assemblea és qui va impulsar la mobilització del 8, tot i que la vam legalitzar sindicats concrets, la USTEC, la CGT, amb el suport de la CNT i la COS i la intersindical, evidentment. I ara el que s'està fent l'Assemblea de Catalunya, aquest dissabte passat vam tenir una assemblea, i és debatre quin és el següent pas, i també a partir d'una enquesta que s'ha fet molt gran, que s'ha tancat aquesta setmana passada, quins són aquells punts que cal portar en el procés de negociació quan s'obri, perquè esperem que s'obri en procés de negociació, perquè si va començar el curs amb una vaga no va ser perquè la mobilització s'hagués acabat, sinó perquè continuava, doncs, esperant que el govern atengui les reivindicacions i poder asseure'ns en una taula on se parli de coses molt concretes. Aquesta macroenquesta tenia, diria, centenars de punts per tal de dir hem d'anar per aquest, i mirar que aquest és més important que l'altre. Hi havia tota una gradació de què ens importava més que no ens importava tant, i a partir d'aquí tirar endavant. Per tant, serà aquest moviment assembleari qui tiri endavant. Evidentment, això no vol dir que com a sindicats no tinguem les nostres mobilitzacions.
5: Finalment, Jordi, trobeu que teniu prou suport social? Quan parlo de suport social, principalment per part de les famílies, alumnat, famílies.
6: Doncs depèn molt del centre i depèn molt també de la zona. L'última vaga que vam fer, les últimes vagues, l'últim cicle de vagues, eren vagues que vam anomenar socials, on hi havia qui convocava i després moltíssima gent que donava suport. Entre aquesta gent que donava suport hi havia moltes AFA. No? No hi eren totes, evidentment, la coordinadora d'AFES de Catalunya sí que ens va donar suport, però cada un dels llocs depèn directament, doncs, de la relació que ha hagut amb l'AFA o no. Hi ha alguns temes que poden ser polèmics i que són polèmics, per exemple, deixar de fer colònies i sortides, però veient les conseqüències que ha tingut, doncs creiem que el que cal és apretar. Si aconseguim una ampliació de les plantilles, si aconseguim que el 6% vagi destinat a educació, no és que no hi haurà excuses, sinó que jo crec que tothom estarà d'acord que encara que ho aconseguim no és una cosa només per aquelles persones que treballem al departament, sinó per la societat en general. I és important això, perquè el departament d'educació és una cosa, però l'educació de tot un país depèn de moltes històries i moltes coses que passen, evidentment, pel departament, però hi ha altres sectors que no estan allà dintre. La gent del 03, per exemple, que també reclamem que hi siguin, perquè també és educació, i molta part de la gent que hi treballa per empreses privades amb uns sous mínims i unes condicions molt negatives, i això és una també de les reivindicacions que han portat i que ha millorat per primera vegada en molts anys les condicions de la gent del 03, que aquests altres sectors, tots ells junts i nosaltres formem part del sistema educatiu. Aquest sistema educatiu ha de millorar, perquè si millora el sistema educatiu, millorarà tota la resta. I no ho dic jo, ho ha dit qualsevol de les persones, fins i tot de l'actual govern, que d'alguna manera ha tocat poder. Per tant, em sembla que és important que, si no tenim encara aquest suport general, que en tenim moltíssim, també qui pugui s'hi afegeixi, perquè els guanys no són només per la gent que estem al Departament d'Educació, sinó que són a nivell social general.
5: Jordi Martí, professor delegat sindical de la CGT d'Ensenyament al Baix Penedès, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat i haver desgranat aquestes reivindicacions. No són noves, ja ho sabem, n'hem parlat molt aquest curs passat, però com ja hem dit que hem començat el curs novament amb aquesta jornada de vaga, estarem molt pendents de com vagi evolucionant tot plegat.
6: Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
1: El matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. FM 100.80, a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Calaixera, un programa unicap de tot.
4: Punt i seguit ja a aquesta edició de La Calaixera d'avui dimecres. Res, minut i mig perquè siguin les 11. Farem això, aquesta aturada per actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local i de seguida ja seguirem a la tercera i última part del programa amb més coses. Avui és el dia que tenim secció amb Coma-ruga literària. Cada setmana l'oportunitat de conèixer els escriptors i les escriptores que formen part d'aquesta entitat literària. Justament, a banda de conèixer també una mica el que fan, la programació de diferents actes. I ens quedarà ja també una estona, bé, avui una força estona, esperem, per la participació, per les trucades, ganes de xerrar amb vosaltres a través d'aquests punts i aquests connexions habituals a través del WhatsApp, per exemple, el 686-101-101. O a través del telèfon de directe, el 977-1570-69. Contingut que es portarà fins al migdia, fins a les 12 i fins al final de tota aquesta calaixera d'avui dimecres, que, com sempre, hem començat puntuals quan eren les 9 del matí. I per això, cada dia, de dilluns a divendres, de les 9 i fins a les 12. A través del 107.1 de l'FM, a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat i a través de televisió. I sempre ho diem. Trieu quina manera trieu per seguir-nos. Gràcies per fer-ho.
3: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
4: Notícies actualitzades i, en conseqüència, tercera i última part de programa. Què tal, com esteu? Gràcies per seguir amb nosaltres. Seguim endavant aquesta última part de programa fins a les 12, fins al migdia, i ara ja passem 4 minuts de les 11 del matí. Avui és dimecres 23 de setembre, programa número 4030. I això, això, sobretot, sempre, sempre, gràcies per acompanyar-nos i gràcies per deixar que us expliquem aquestes moltes coses, eh? Ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però sempre amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. I, de fet, ja és una secció habitual cada setmana els dimecres, quan des de Coma-ruga literària, això, els dimecres, podem conèixer una mica més qui en forma part, els escriptors i les escriptores que hi participen, a banda de diferents iniciatives i allò que preparen i organitzen des d'aquesta pròpia entitat. De seguida anirem cap aquí. De fet, avui coneixerem una mica més. Avui, de fet, conversarem altra vegada amb la Graciela Montelo. I després ens quedarà una bona estona per la participació, per les trucades, també com ja és habitual, sempre una estoneta final per poder parlar amb vosaltres, peticions musicals, dedicatòries, i això l'excusa perfecta també per posar-hi alguna cançó, per posar una mica més de ritme, si cal. Doncs vinga, explicat tot això, i en el sumari d'aquesta tercera i última part, seguim i continuem, som-hi.
3: Calaixera, un programa unicat de tot.

0: està tancada així, d'aquesta manera, costa una mica.
1: Ara ja t'està començant a passar factura, ja, la cosa. Fins ara, mira, anaves fent, sí. Veig, però ara ja sí que sí. Et comença a fer-se una mica més pesat, sí. Ja
0: es comença. Els primers dies no tant, però ara ja
1: sí, oi?
0: Ara ja... Ja dius, ja és hora de que pugui sortir una
1: clar,
0: mica.
1: Clar, a veure si ja es soluciona d'una vegada, ja.
0: Aviam si ho solucionen. Aviam.
1: A veure, esperem que sigui aviat. Esperem que sigui aviat. I si no, ja vindré jo a intentar arreglar-ho. Molt bé.
0: A mi me'n poses una de les teves, que tu ja saps que a mi m'agraden totes, i ja està.
1: Vinga, buscarem alguna de ben xula, i tant que sí.
0: Vale.
1: Gràcies, que vagi bé.
0: Fins demà.
1: Adéu. Doncs buscarem una cançó ben xula a la Montserrat, com no, com sempre fem, com ens agrada fer. I també buscarem aquesta manera, també ben xula, per al Jan Papalet, que està justament la primera trucada i la primera petició.

extra d'aquí, ho estic fent en directe, estic remenant aquí les moltes habaneres que tenim disponibles. Ja sabeu que poc o molt sempre intentem, com dir-ho, fugir una mica de les més escoltades, de les que ja tenim una mica més conegudes, i això, és que hi ha tantíssimes, el repertori d'habaneres catalanes és tan ampli que podíem trobar, o en podíem posar gairebé una cada dia de nova. I mira, hem triat aquesta. Jo no em sona massa, almenys pel títol. Ara estaré pendent a veure com sona. Són els Pescadors de l'Escala, és Mar d'Estrelles, i com ja deia el Jan Papalet, dedicada a aquestes dones que ens escolten habitualment aquí a la Calaixera.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: I aquesta per la Montserrat, la cançó ben xula que sé que també li agrada especialment. Lorenzo Santamaría, para que no me olvides.

0: Lorenzo Santamaría, aquesta és una de les seves balades més reconegudes, diria jo, un dels seus clàssics. Para que no me olvides, és per la Montserrat. 977 15 70 69, més trucades i més participació, que veig que van arribant. Bon dia.
1: Bon dia, estimat.
0: Hola, Maria Dolors.
1: Perquè no ens oblidis mai,
0: No, mai, mai a la vida, mai a la vida.
1: Com diu la cançó.
0: Para que no me olvides, i tant.
1: Ai, sí. Bueno, carinyo,
0: pues,
1: mira, avui una de les meves antigues, com si diguéssim,
0: sí,
1: romanticona, de les meves, com dic jo, del Puma, Perdidos en París.
0: Hombre, Perdidos en París. Molt bé.
1: Ja saps que és una de, la meva, de les meves romanticones.
0: Sí, no, és xula, aquesta és molt xula. És molt xula, molt xula.
1: És xula, és molt xula.
0: Molt bé, doncs la busco de seguida i la poso de seguida.
1: A més, a mi París em té el cor robat.
0: Sí, és que és molt maco.
1: He anat dues vegades a París, no sé quantes hi aniria més.
0: Clar, és que París és molt maco, sí, és molt maco,
1: molt,
0: i tant.
1: Molt romàntic, i també romàntic, clar.
0: Sí. Molt bé.
1: Bueno, estimat. Vale, carinyo,
0: perfecte,
1: fins
0: demà. Gràcies, fins demà. Adéu.
1: Molts petons i abraçades.
0: Igualment, Maria Dolors, igualment.
1: Adéu,
0: que vagi
1: carinyo,
0: bé.
1: Adéu.
2: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
0: Aquí està, és aquesta, Perdidos en París, de José Luis Rodríguez, El Puma.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: 2:03. Seguim amb participació trucades, fins a migdia, fins a les 12, fins que acabem, només pendents d'això, del 977-15-70-69 i de missatge de WhatsApp, si voleu, al 686-101-101. Però també volem fer-vos propostes musicals i propostes culturals que arriben de forma intensa, justament tots aquests dies, com és el cas de la programació del Temporada, que comença i que s'enceta justament ja aquest mateix dissabte, però que a més també és un homenatge al 150è aniversari de Pau Casals. Serà aquest proper dissabte 26 de setembre a partir de les 8 a l'Auditori Pau Casals, a l'escenari d'un concert especial, això, com deien, dins els actes de commemoració del 150 aniversari del naixement de Pau Casals. El concert anirà a càrrec del Trio Freixes. És una formació integrada per tres intèrprets de reconeguda trajectòria nacional i internacional, la Tetevic Kachakaitran, el violí, la Laia Puig, el violoncel, i l'Alba Ventura, el piano. Unides pel compromís amb el repertori de música de cambra, les tres artistes proposen un programa amb obres de Beethoven, Haydn, Schubert, i que ret homenatge a la vessant més cambrística del mestre, justament. És un concert, doncs, prou atractiu, del qual intentem buscar alguna cançó de fons, a veure si trobem algun tipus de gravació d'aquesta trio, però veig que no acabem de trobar alguna cançó que bàsicament reculli la seva música, sinó que la majoria són com reportatges amb les seves declaracions, i el que volem, perdoneu, justament és anar a buscar alguna peça, alguna cançó o alguna publicació que justament reculli la seva música per poder escoltar-la en aquest format trio i en format de cambra. A veure si amb aquesta sí que ho aconseguirem. Bé, va, centrem a la seva música. Sota el títol Quartet Thibaut Casals, el concert recrea les obres que formaven part dels històrics enregistraments que Pau Casals va realitzar amb Alfred Quartet i Jacques Thibaut, considerats tres dels grans mestres del seu temps. Aquesta proposta no només vol recordar la seva música, sinó també posar en valor el llegat artístic i humà que Casals va deixar com a intèrpret i com a referent universal de compromís cultural. Com sempre, les entrades estan disponibles, les podreu adquirir a través del temporada.cat, és a dir, a través d'internet, temporada.cat, o de forma presencial els divendres no festius, de les 10 del matí a la 1 del migdia a l'Escola de Música Pau Casals, i també a les taquilles de l'Auditori Pau Casals, en aquest cas, una hora abans que comenci el concert, sempre i quan l'aforament ho permeti. Una oportunitat única per reviure aquest esperit de les formacions cambrístiques que va marcar una època i per apropar-les des d'una mirada contemporània a l'herència artística d'un músic universal com va ser i com és Pau Casals. I com deia, és el concert que enceta ja aquesta nova edició del Temporada, des d'aquest dissabte i fins al diumenge 13 de desembre. Són 11 propostes variades entre música i teatre, i des del Teatre Àngel Guimerà i l'Auditori Pau Casals. I aprofitarem aquesta música, ara que l'hem trobada, per recordar altres aspectes, bé, recordar i explicar, en aquest cas encara no ens hem fet ressò, de com comença ja tota aquesta nova temporada, aquesta tardor plena d'art i creativitat a la sala del Portal del Pardo. Una programació que inclou visites comentades, demostracions florals i un taller de lettering i d'aquarela. La primera proposta tindrà lloc els dies 1 i 8 d'octubre a 6:45 de la tarda amb una visita comentada a l'exposició La bellesa que ens envolta, de l'artista Maria Rosa Ribes, a càrrec de la família, seguida d'una demostració floral a càrrec de Maria Vidal. Una activitat pensada per apropar al públic el contingut de l'exposició i descobrir de manera pràctica el llenguatge i les possibilitats de la creació floral. Vidal, que mostra un ram a l'exposició inspirat en les flors, els colors i la natura que estimava Maria Rosa, un ram que el podeu aconseguir participant en el sorteig que celebrarà l'últim dia de l'exposició. Tothom que visiti l'exposició pot omplir la butlleta per poder participar-hi. Les activitats continuaran de cara al novembre amb la màgia del lettering i l'aquarela en un curs a càrrec de la Mònica Voladeres. Es farà els divendres 6, 20 i 27 de novembre de 6:15 a 8:15 a la sala del Portal del Pardo. La proposta s'adreça a persones de totes les edats que tinguin ganes d'aprendre i experimentar a través de la lletra i del color. És una activitat d'accés gratuït i que inclou tot el material, a més a més. Les places són limitades i cal inscripció prèvia a la mateixa sala del Portal del Pardo, que, com sabeu, està al carrer Major. Podeu trucar al 977-182-135, 977-182-135, o també per correu electrònic espaicultural@elvendrell.net. A més, tot aquest curs forma part de les activitats que ofereix la Universitat Rovira i Virgili al Vendrell en el seu compromís sociocultural i amb el territori. Agenda, que sempre té un espai destacat en el contingut habitual d'aquest programa.
0: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí. Els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: La Calaixera, un programa unicap de tot.
1: Va, que hem triat un parell de cançons ja per anar cap a la recta final de programa, aquests darrers minuts que ens portarà fins al migdia. Allò amb tranquil·litat, però amb moltíssima, moltíssima qualitat. Com aquesta cançó de Mariona Escoda, amb José R. Madrid, és una cançó acústica en directe i que porta per títol Si ens falta l'aire.

preciosa aquesta cançó, i saps que és en directe, en un concert en directe, en acústic, encara més. La música en directe sempre té un punt ben especial, sempre ho he dit, sempre ho he defensat. I en certa manera no marxem d'aquesta tessitura musical, també amb aquesta tranquil·litat, però amb aquesta qualitat, immensa. Imagineu-vos barrejar les veus de Sara Roy, Judith Nederman i la música de Pau Figueres. Surt aquesta cançó, L'error més bonic.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: I mira que bé ho lligarem, això. Posem una mica més de ritme, això sí, ara pugem una mica més, allò, les pulsacions. I acabarem amb aquesta última cançó de Sutherland, que justament el títol és aquest, l'última, i és de fet això, l'última cançó d'aquesta Calaixera d'avui dimecres. Demà dijous i tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau.